0: us fem una pregunta. El col·leccionisme és bo o és dolent? En el programa d'avui ho intentarem resoldre amb els nostres especialistes de capçalera, amb l'Albert Abril.
1: Especialista número 1 sobre col·leccionisme. En col·lecciona cas... moments.
0: Col·lecciona moments al nostre estudi de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I aquest sí, el nostre especialista, Joan Fontanilles, benvingut. Ell és llicenciat en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, també és col·lega, professor de secundària, i és divulgador de tot el tema numismàtic, la història de les monedes, al canal de YouTube d'Ibernumis. Allà el podeu conèixer, el podeu escoltar, fent unes explicacions magnífiques d'aquest tema apassionant. Benvingut de nou, Joan Fontanilles.
2: Doncs moltes gràcies, encantat d'estar aquí.
0: La pregunta d'avui és: el col·leccionisme és bo o és dolent? I doncs avui tindrem la teva explicació, donant les dues cares, les dues versions, però això ho anirem coneixent al llarg del programa. La primera pregunta, Joan, és: què col·lecciones tu?
2: Jo, al llarg de la meva vida, he col·leccionat bastantes coses, però de manera allò metòdica, seriosa, continuada, monedes. Monedes i tot el que estigui relacionat amb elles, estris de fabricació, documents, falsificacions, molta bibliografia sobre el tema, no sé, més de 100 llibres o així de tenir, perquè clar, si no, després no saps classificar-les.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Portes de Troia dedicat al col·leccionisme, però amb la mirada posada en Heracli.
1: Sempre posada en Heracli. De fet, tenim oients que ens proposen fer universos paral·lels i crossovers constants en els nostres programes, i la pregunta inicial, més que pregunta, comentari, perquè jo recordo que fa un temps en Joan em va dir, jo li vaig dir, estic fent un programa d'Heracli, no sé què, però... El primer, és que crec que era el primer, imagina, potser fa dues temporades, i llavors i em diu, ai, perquè sempre que li dius alguna cosa d'història et diu, tinc una moneda, no? I em va dir, tinc una moneda on surt Heracli. I de fet l'altre dia em va passar l'enllaç en el vídeo del seu canal de Divernumis, i efectivament és Heracli superbarbut, o sigui una moneda fantàstica, xulíssima, Heracli superbarbut amb un dels seus dos fills, que només dura 3 mesos al tron després de la seva mort. No recordo ni com es deia, però bueno, que és terrible, perquè té dos fills amb dues dones diferents, els dos governen durant menys d'uns mesos i llavors s'imposa una altra dinastia. Bueno,
0: ja ens està liant, perdó.
1: Però simplement això, que en Joan té monedes per tot.
2: Sí, exacte, sí que en tinc una, i dir-vos que amb les monedes d'Heracli, una manera que tenen de saber quines són més antigues i més noves és la barba d'Heracli. Hi ha monedes on la barba és més ZZ top, molt llarga, i hi ha altres monedes on la barba és més curta.
0: Molt bé, doncs ara sí, no us espanteu, no hi haurà un cinquè, sisè...
1: Seria el sisè.
0: De moment no hi ha cap programa més d'Heracli previst, però no us la jugueu perquè mai podria passar.
1: Mai te l'esperes.
0: Comencem per una pregunta molt bàsica, Joan. Què és el col·leccionisme?
2: Bé, el col·leccionisme és l'hàbit d'agrupar objectes que tinguin en comú alguna cosa. Llavors, hi ha tot tipus d'objectes. Llavors, cada persona acaba col·leccionant cosetes una miqueta diferents, no? Poden ser des d'antiguitats, curiositats, monedes, discs, figuretes de Star Wars... Vull dir, al final, una mica, doncs, tot és col·leccionable.
1: I una pregunta super... bueno, jo penso molt profunda, no? I aprofitant, no oblidem que en Joan és filòsof, no? Per què els humans col·leccionem coses?
2: Segurament la motivació que empeny la gent a col·leccionar deu ser molt diversa. Hi ha gent que ho fa, per exemple, simplement per curiositat, altres que ho deuen fer per vanitat, però jo crec que, en el fons, el motor principal del col·leccionisme jo crec que és el coneixement. O sigui, agrupant objectes que són similars o que tenen característiques, diguem, que comparteixen, jo crec que tu gaudeixes de les diferències que hi ha entre aquests petits objectes, no? Bueno, poden ser petits o poden ser enormes, depèn del que col·leccionis. I llavors el que acabes fent jo crec que és una mena d'enciclopèdia sensorial. En lloc de mirar les fotos de molts tipus diferents d'un mateix, d'un tema, doncs si tu tens aquells objectes els pots estudiar d'una manera més profunda. El fet de tenir-los et fa més accessible mirar detalls, d'alguna manera et motiva més a saber, doncs, per què es va fer així o quines característiques té, si és molt comú, si no és comú. A mi em recordo una miqueta a quan la gent fa herbaris. Allò que de vegades de petits ens havien fet fer a l'escola els professors de naturals, que ens feien recollir fulletes i pinyes i tal, i llavors tu feies com una mena de col·lecció. És com una enciclopèdia, però diguem, física, tàctil.
0: Uh-huh. I com és que els humans hem decidit en algun moment què col·leccionar? És a dir, com un dia una persona es va despertar i va dir, començaré a col·leccionar monedes?
2: Bé, els psicopedagogs diuen que això moltes vegades s'engega entre els 3 i els 6 anys, val? O sigui que alguna cosa deu haver-hi en un tant per cent de la població que els empenya a col·leccionar, val? Però jo crec que deu ser un tema, diguem, d'experiències personals, en funció del que cadascú l'envolta i de les oportunitats que se li presenten, doncs acabarà col·leccionant, no? Hi ha certs col·leccionismes que són generacionals. Per exemple, ara és, o sigui, deu haver-hi molts xavals joves que estan col·leccionant, per exemple, Funko Pops, perquè n'hi ha molts.
0: Això és el dels caparruts aquests.
1: Sí,
2: són aquella mena de capgrossos, que... bueno, no sé...
0: Però jo... hi ha alguns que valen molts diners.
2: Sí, perquè fan sèries especials i tal. Però
1: com les monedes.
2: Sí, però aquests jo no hi crec massa. O sigui, quan ja es fabriquen pensant en el col·leccionisme, aquests jo crec que ja és una mica com fer trampa. Jo crec que els que realment tenen valor són els que són rars, perquè se'n van fer pocs i no pensaven en que allò seria col·leccionat.
1: Uh-huh. Això és molt, aquesta reflexió és molt interessant.
0: Sí, això, els inicis de
2: sí,
0: tot això.
2: Exacte. Mira, per exemple, jo en el seu moment vaig col·leccionar Star Wars, per exemple. Llavors, a les figuretes
0: Funko
2: que tenen
0: Pops
2: valor...
0: Star Wars, no.
2: No, Star Wars.
0: Okay.
2: Les figures Kenner dels anys 70 i 80. I llavors allà, doncs, les figures que realment valen molts diners són quan eren simplement joguines i algunes per... temes X, doncs n'hi ha molt poquetes. I aquestes són les que veritablement es paguen. I en canvi, ara, doncs si fan un nino especial i tal, com ja està pensat pel tema del col·leccionisme, la gent tampoc el busca molt. El que busquen són els primers, els rars.
1: Molt bé, i si haguéssim de fer una mena de rànquing, històricament parlant, quin és el col·leccionisme que ha tingut més èxit?
2: Si parlem d'èxit econòmic, jo crec que la pintura, l'art. Jo quan veig les xifres que s'estan pagant per quadres de Van Gogh i coses d'aquestes, doncs ho trobo al·lucinant, no? Però si ho penséssim al llarg del temps i d'una manera sostinguda o fins i tot des d'un punt de vista de coneixement, jo aquí jo crec que també s'hauria d'incloure doncs, l'arqueologia o, per exemple, la numismàtica, que és el col·leccionisme de monedes, que és el camí que doncs, m'ha interessat més.
0: I actualment, quin seria el col·leccionisme de moda?
2: Doncs jo crec, sempre, per exemple, està molt de moda les joguines de la generació que està col·leccionant. O sigui, els que estan vius moltes vegades volen col·leccionar el que tenien de petits. Acabar aquelles col·leccions que no van poder.
0: O sigui, el component nostàlgic en tot això de del col·leccionisme ja, influeix.
2: Jo crec que sí. O sigui, d'una banda hi ha aquest, eh? O sigui, cada època té col·leccionismes variats. I llavors tenen com una mena de curva de Gauss que fa que els preus es disparen molt i quan aquella generació comença a morir, comencen a decaure. Per exemple, les joguines de llauna ara comencen a valdre menys, per exemple. O si col·lecciones discs de pedra, de gramòfons, per 5 euros tens un o 10, un disc, eh? O sigui, per què? Perquè ja no hi ha gent que li interessi molt aquest tema. En canvi, hi ha col·leccionismes atemporals, per exemple, tot el que sigui antiquaris, objectes d'arqueologia, monedes, que si són bastant antics, doncs això sí, hi ha una mena de competència ferotge i creixent que fa doncs, que sempre estan de moda, entre cometes, són atemporals.
1: Mm-hmm. Molt bé, i si us sembla, comencem a fer una miqueta de recorregut històric. Veureu que és un programa dedicat sobretot a això, no? A valorar el col·leccionisme, un estat de la qüestió, també una visió una mica més crítica, però... Som en un programa d'història i no ens podem estar de fer una miqueta, unes quantes pinzellades. Per tant, comencem pel principi. Quan i on podem situar el primer col·leccionista, Joan?
2: A veure, s'ha dit de tot, i tot això són especulacions. Però, per exemple, en jaciments prehistòrics ja s'han trobat a vegades acumulacions d'objectes que no tenien una finalitat clara. Pedretes curioses, cranis d'animals... No? Clar, sempre es pot dir que potser tenien finalitats religioses o rituals o tal, però realment dona la sensació de que col·leccionaven. Val? Reis de l'antiguitat també s'esmenten. Per exemple, un rei assiri que és a Surbanipal, no sé exactament quin, perquè en van haver-hi una pila,
1: sí.
2: Val? Però no sé, ens estem anant potser al segle VIII, VII abans de Crist, doncs ja es deia que va ser probablement un dels primers col·leccionistes, que segur que van haver-hi abans que ell. O sigui que la cosa ve de molt antic i ja en l'antiguitat.
0: I destacaries algun exemple de les primeres col·leccions de la història?
2: Doncs mira, una que em va cridar molt l'atenció va ser quan jo estudiava filosofia, que em van comentar que l'escriptor de tragèdies Eurípides doncs, era considerat un friqui perquè es va molestar a fer una biblioteca a casa seva amb tot d'obres de teatre. I això es veia com una cosa molt estranya. Per tant, era una mena de col·leccionista d'obra d'art. No? Fins i tot, ja que estem en tema de llibres, doncs, hi ha qui ha considerat la Biblioteca d'Alexandria doncs, una mena de col·lecció que la dinastia ptolemaica doncs, feia una mica per ostentació, per poder, etc.
1: I el veritable boom del col·leccionisme, o quan tot ja es fa una mica més oficial, es fan les primeres galeries, no, etcètera, passa en el moment que coneixem com el Renaixement.
2: Sí, el Renaixement jo crec que també deu tenir a veure una miqueta amb temes de la impremta. El que és la cultura es dispara molt més, ja no parlem de llibres incunables, manuscrits, etc. Llavors, el coneixement arriba i el coneixement fa que en desperta la curiositat per certs temes. Llavors ja comencem a tenir, per exemple, la numismàtica. Se sap que hi ha numismàtics, però numismàtics, clarament, a l'època del Renaixement. Sí que es pot sospitar que gent de l'antiguitat, com César August, doncs, col·leccionava monedes, perquè hi ha alguns detalls que ens ho indiquen, no? Però allò de tenir obres estrictament numismàtiques, és a dir, de coneixement numismàtic, classificatòries, d'estudi... Això, per exemple, ja tenim llibres en el segle XVI, més o menys, que tracta, per exemple, sobre asos romans. És un tipus de moneda de bronze.
1: Mm-hmm. Molt bé, i mencionaves, per exemple, el cas de César August?
2: Sí, en el cas de César August sospita que era un col·leccionista perquè regalava monedes antigues en certes festivitats, a la Saturnàlia.
0: Justament serà a partir del segle XIX i quan afloren els museus que tot aquest col·leccionisme va parar a un mateix lloc per una iniciativa estatal, ja no tant des de l'àmbit privat, sinó des del, la posició pública d'haver de, com a país, tenir un museu on mostrar aquestes col·leccions.
2: Sí, el que acaba passant amb els... el que es va produint en el segle XIX és que, va cristal·litzant molts dels elements, ja fins i tot una mica més antics, de la Il·lustració, no? D'aquesta universalització de la cultura, i llavors, segurament amb el tema del nacionalisme, els estats comencen a prendre seriosament el tema aquest de que, per una qüestió de prestigi, doncs han d'aglutinar, han de reunir en una sèrie de museus o d'institucions públiques el que moltes vegades eren col·leccions que antigament havien estat propietat de reis, de nobles, etc. O sigui que és una barreja de nacionalisme, de consciència d'estat i també una mica de substitució de les antigues monarquies de l'antic règim.
1: Molt bé, i no sé si vols comentar alguna col·lecció privada més, no? Hem parlat de César August, no? Que potser regalava monedes, no sé si hi ha algun altre personatge històric.
2: Sí, per exemple, Lluís XIV tenia una immensa col·lecció de monedes, per exemple. Per posar un exemple, o sigui, de fet, qualsevol monarca.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim amb aquest programa d'avui dedicat a esbrinar doncs les parts més interessants o més obscures del col·leccionisme. Encara doncs el Joan ens està donant algunes pistes. Seguim avançant i que esperem que els nostres oients vagin formant-se una opinió sobre aquest tema, que potser és una pregunta que no s'havien fet mai, però avui doncs, la posem a sobre de la taula. Joan, com ha anat avançant el col·leccionisme amb l'avenç de les tecnologies, l'aparició d'internet, tot això?
1: Doncs diguem que hi ha com dues cares amb tots aquests temes, no?
2: Com una
1: per un
2: moneda.
1: Cantó, sí, exacte, com una moneda. Touché.
0: Venia perfecte, bé.
1: Diguem que, a veure, el col·leccionisme, diguem, ha hagut de readaptar-se a les noves tecnologies. Penseu que hi ha una part important del col·leccionisme que té a veure amb l'estudi, amb la generació del coneixement. Llavors, en aquest sentit, les noves tecnologies ofereixen una gran oportunitat, per exemple, de digitalització de peces, de que pots veure quines peces, per exemple, ja des del punt de vista del col·leccionisme, quines peces s'han venut, quines peces estan en venda. És més fàcil que la gent, gràcies a les noves tecnologies, vegi quines peces s'estan venent. Per tant, hi ha més oportunitats de fer-se en peces. La presencialitat s'ha reduït una mica, això és cert, val? Però perquè, clar, ara ja, si les pots comprar per internet, per exemple, doncs perquè fer l'esforç de fer una hora de cotxe i anar a no sé quin lloc a comprar-les, no? O haver-les de comprar en pressa. Quan fas una subhasta, tu te les mires amb calma i acabes decidint si la vols o no. I, de fet, hi ha molts col·leccionistes, doncs, sobretot els més importants, que tiren molt d'internet.
0: Perquè així, aquí, com tot internet, facilita, però també amb merda. Per què? Perquè, sí, explico cas personal. Ara fa unes setmanes vam parlar de la història de les pessetes i que vaig treure d'un calaix monedes antigues i, doncs, amb la curiositat que em va generar el fet de tenir-les, no ho recordava del tot, vaig buscar per internet i, clar, vigila, fonts fiables s'han de buscar, perquè monedes que poder internet et diuen això val una barbaritat, o, bueno, tampoc una barbaritat, però no ho diries pas que et poden pagar per una moneda 60-70, després consultes una persona que en sap i et diu això no val res. Per tant, internet, vigileu, que t'estalvia un viatge de cotxe al mercat de Sant Antoni, no sé, on la gent es reuneixi i mira aquestes coses, sí, que no ho sé, on hi hagi experts o d'alguna manera una font contrastada, te l'estalvia, però vigila perquè internet amb tot també amb merda.
2: És a dir, que t'ha passat, això, eh?
0: Ah, exacte.
2: Molt bé.
0: Vale, sí, ja,
1: sí,
0: està.
1: O sigui, s'ha de vigilar
0: sort
1: una mica.
0: Sort que conec en Joan.
1: Diguem, al principi un ha de ser molt escèptic i no creure's res. I llavors mirar, sobretot, diguem, quines fonts són les que fan servir com a referència els col·leccionistes. I en un primer moment gastar molt poquet, o sigui, de manera simbòlica. I sobretot anar mirant. I mai gastar uns diners que puguis necessitar, doncs, per menjar o perquè la família pugui anar de vacances. Vull dir, la qüestió és informar-se i veure qui és de referència. Amb el temps, a mesura que tu ja vas sabent i et vas equipant amb bona bibliografia, val? O vas trobant webs, per exemple, que veus que tenen un bon nivell...
0: O veus d'Hivernumis.
1: Exacte, d'Hivernumis, per exemple, no? Doncs el fantàstic canal de YouTube Autobombo, estic fent ara.
2: Endavant.
1: Doncs allà vas aprenent coses. N'hi ha altres canals de YouTube que també són molt bons, eh? Per exemple, recomano un que es diu Blog Numismático, que està molt bé, d'acord? Doncs en aquests canals, en aquests llibres, tu vas adquirir un criteri propi, no ets infal·lible, a vegades et pots equivocar, però amb el temps encertes més que falles, no? I les noves tecnologies són una gran oportunitat, per desenvolupar i fins i tot per conèixer altres col·leccionistes. També hi ha altres cantons, que ja ho parlarem en algun moment, que és que, clar, aquesta visibilitat a la xarxa també fa que el gran Leviatán, l'Estat, doncs en certs moments, doncs també t'observa i a vegades diu, i tu què estàs comprant? I això per què ho compres? I d'on ha sortit això? I llavors, clar, aquí també doncs, hi ha les dues cares de les noves tecnologies.
0: Això va d'aquí molt... Ho deixem, vale. Cliffhanger.
1: Sí,
0: ho deixem per més endavant.
2: El gran Leviatán.
0: El Leviatán t'observa, perquè compres coses que potser no hauries de comprar, però ho deixem per més endavant. Va. Quina és la situació actual dels mercats de col·lecció, Joan?
1: Els mercats de col·lecció, mira, els físics van una miqueta cap a menys i els online van cap a més. Aquesta és una mica... Això és el que s'està veient. A nivell presencial, el que són les típiques firetes, a poc es van apagant, perquè el col·leccionista és això, és un comodón i vol les coses més online, vale? Però sí que es mantenen algunes fires, per exemple, els diumenges al matí, doncs a Plaça Reial a Barcelona. Aquest és un clàssic i sempre trobareu moltes monedes allà, vale? Després hi ha associacions, doncs, que també mantenen una mica el contacte entre col·leccionistes.
0: Plaça Reial, quan?
1: Cada diumenge pel matí.
0: Cada diumenge al matí?
1: Sí, sí, és molt difícil que un diumenge al matí, ha de ser que hagi passat alguna cosa molt grossa. Em sembla que només alguna vegada pel Covid havien deixat tancada la fira aquesta, i que em sembla que té, no sé si tenen 100 anys o més.
0: Carai.
1: I, bueno, i llavors les associacions presencials. I llavors a nivell de xarxes, doncs la cosa va molt bé, perquè, clar, s'estan desenvolupant associacions ja de caràcter numismàtiques, de caràcter virtual, serveixen moltes vegades com a punt d'informació i de trobada per ja fer convencions a nivell físic, on la gent va a una determinada ciutat i s'ajunten tots allà, i si fa falta es paguen nits d'hotel per estar més estona allà canviant o mirant monedes o fent històries, val? I també anant por ahí de marxa amb els amics, perquè això també és molt bonic, vale? O sigui que hi ha molta, diguem, com dir-ho, hi ha una gran revifada també gràcies a internet, i això es veu, per exemple, amb els preus que estan assolint les peces. D'acord? O sigui, les peces cada vegada estan pujant més de preu. I això és perquè, clar, internet fa que, per una banda, és més conegut el que s'està venent, llavors hi ha més competència, diguem, hi ha més demanda, et pots trobar que hagis de competir amb gent d'altres països que potser tinguin més poder adquisitiu que el teu, per tant els preus s'eleven, i també hi ha altres coses, no? Com que també l'oferta disminueix. O sigui, sobretot si col·lecciones coses que tenen una certa antiguitat, van desapareixent. Simplement perquè es trenquen o es van deteriorant, no? I també a vegades fins i tot l'oferta es redueix, a vegades de manera, entre comentes, artificial, perquè l'Estat també vol incorporar certes peces, o a vegades fins i tot restringeix.
0: Torna a aparèixer el Leviatán.
1: El cantó fosc.
2: Ja ho has començat a avançar, però com afecta la globalització i la digitalització al valor dels objectes col·leccionables?
1: Sí, o sigui, diguem, per exemple, per un cantó, aquesta globalització fa que, per una banda, s'estandarditzen maneres de valorar les monedes, per exemple, eh? O sigui, hi ha certs criteris internacionals que mica en mica s'imposen, val? Llavors, altres coses que passen també és que els preus, doncs, com he comentat abans, sembla ser que a poc van pujant. Hi ha una cosa bastant divertida, que és que molts col·leccionistes tendeixen a pensar que, bueno, ara no ho compro i ja baixarà de preu, no? I veus que no, que és que segueixen pujant. És una mica com els pisos de la Vila Olímpica, o sigui, segueixen pujant i pujant, no? És algo terrible. I és perquè cada vegada hi ha més gent que col·lecciona. O sigui, és algo increïble. També hi ha hagut un efecte amb el tema del Covid i de l'estar tots tancats, que va haver-hi una revifalla espectacular del col·leccionisme, en concret de monedes, i suposo que altres col·leccionismes també. O sigui, hi havia gent que s'avorria, tenia menys despeses, perquè, clar, no sortia de casa, no anava a sopar, i potser algun hobby que tenien una miqueta allò, diguem, frenat o mig adormit, doncs, pum, tornava a aflorar. I les cases de subhasta que venen online estan venent més que mai.
0: eBay, Wallapop...
1: eBay, Wallapop, tot això són plataformes de caràcter general, fins i tot Todo Colección, que està bastant més especialitzada ja en coses més vintage, antiguitats i tal, cases de subhastes molt variades, Sedart, etc, i subhastes Bonanova, n'hi ha la tira, eh? Després, la tira de comerços que són físics, però que a part tenen la seva pàgina web. N'hi ha molts d'aquests que fins i tot fan subhastes de tant en tant, i també fins i tot hi ha portals de cases de subhastes. O sigui, hi ha pàgines web, hi ha una que es diu BIDDR, que aquesta el que fa és, en una sola pàgina, t'agrupa totes les subhastes que s'estan fent a tota Europa, a tot el món. Llavors tu mires mira, ara fan una subhasta amb una casa de turca. Ara, bueno, turca és difícil perquè està prohibit, però amb moltes coses. Però per exemple, mira, ara una casa alemana, ara una casa francesa, ara una casa espanyola. O sigui que tens subhastes, pràcticament cada dia en tens dos o tres, de subhastes de monedes, eh?
2: I de fet, bueno, ja has començat a parlar bastant de les subhastes, no? Quina és la relació que tenen exactament les subhastes, no? Tant físiques com online, amb el col·leccionisme actual?
1: Bé, hi ha una... Diguem, a vegades hi ha certes polèmiques, perquè, per exemple, aquests preus que van pujant, doncs hi ha gent que diu que hi ha una mena de bombolla artificial, que potser a vegades les mateixes cases de subhasta, diguem, fingeixen pujas, diguem, perquè les coses pugin de preu, val? Però la realitat és que si un ho mira fredament, o sigui, una cosa que involucrés a tanta gent al final se sabria, i de manera... És com quan diuen que el futbol està amanyat i que ja se sap qui guanyarà la Lliga. Amb tanta gent implicada, vull dir, això se sabria, no? I si alguna vegada ha passat alguna cosa, se sap. Llavors, simplement és que hi ha una demanda creixent. I ja us dic, les peces a poc van desapareixent. També penseu que el col·leccionisme de, per exemple, de monedes, diguem, el que té una peça no la deixa anar. No la deixa anar ja fins que es mori. Llavors aquella peça, doncs, queda retinguda. Jo tinc algunes peces que potser, per exemple, a nivell de catàleg i fet per historiadors, doncs diuen, aquesta peça calculem que deuen haver-hi unes 30.
0: Com quina, va?
1: Per exemple, algun model, per exemple, d'un as d'Empúries. Bueno, però la ibèrica, d'un Tiquesquen. Llavors allà diu, pues allà deuen haver unes 30, unes 50. Pues vol dir que ja només queden 29 pels altres, o 49.
0: Si tens una moneda que només n'hi ha 30.
1: Sí, per exemple.
2: Tu, en preguntes així secundàries, estàs intentant fer un inventari de la col·lecció d'en Joan.
0: Oi? Home, m'interessa. Tenim aquí un col·leccionista i un savi del tema. És molt interessant. Clar, i de fons hi ha l'Estat, que també compra.
1: Sí, l'Estat...
0: Ja, traiem el tema de l'Estat, ja que després no tenim temps. L'Estat.
1: Traiem el Leviatán, ara. L'Estat, per exemple, què fa? L'Estat té, diguem, uns pressupostos per dedicar a temes de cultura. Llavors, una de les coses que fa a vegades és quan detecta que en una casa de subhastes s'està venent una peça que pot tenir una importància especial, perquè és una moneda, per exemple, molt il·lustrativa de que es va acunyar, o de la presència, de, per exemple, dels àrabs en tal ciutat, perquè allà surt el nom de la ciutat en àrab, doncs gasta el que faci falta. Val? O sigui, des del punt de vista d'un particular, sembla barra lliure. Segurament no, ells deuen tenir uns límits, no? Però, clar, comparat amb el que tenim els col·leccionistes normals, diguem, val? Perquè jo no deixo de ser una persona treballadora que té un sou i un pressupost limitat, doncs jo he vist, per exemple, a Espanya gastar-se 200.000 euros en una sola subhasta, comprant una sèrie de monedes hispano-àrabs, per exemple, eh? Clar, llavors la qüestió és quin ús en faran d'aquestes. Bueno, se suposa que hi haurà un ús científic, no? Però clar, tampoc no la poden començar a desmuntar pel fet de que, per veure de quin metall està fet, l'acabarien fent malbé. Poden fer-li certs analítiques, però no han de ser gaire invasives. L'exposaran, bueno, serà una moneda més entre els milers que tenen. Vull dir que hi ha molta discussió sobre fins a quin punt l'Estat necessita o no aquestes monedes. Però el fet és que es va dotant de certes monedes, no? I de fet pot passar que tu guanyis una subhasta i en principi sembli que et toca a tu, però no, perquè l'Estat té un dret especial. Ostres. Que pot agafar i dir, mira, doncs jo utilitzo el meu dret especial i em quedo la moneda pel preu que tu anaves a pagar, i tu no pots fer res al respecte.
0: Com? O sigui,
1: tu guanyes una... Imagina't que tu guanyes per 100 euros...
0: Però és igual, perquè l'Estat té dret a veto.
1: Sí, té dret a veto. O sigui, té dret a dir, me lo quedo. I llavors, en lloc de pagar-la tu i quedar-te-la tu, la paga ell i s'ho queda ell pel preu que tu et tocava pagar.
0: O sigui, li has negociat a l'Estat i a sobre...
1: O sigui, és una competició entre particulars, però quan guanya un particular, arriba a l'Estat i diu, no, me la quedo jo pel preu que tu anaves a...
0: Carai.
1: Sí, i clar, al ser per internet, l'Estat s'entera de tot. És el gran germà, no?, el gran germà que vigila. I llavors això, pues, es nota una pressió creixent per part de l'Estat, perquè, clar, pot observar coses que abans, quan les subhastes eren presencials, doncs no podia.
2: I en tot aquest món del col·leccionisme, les subhastes, la intervenció de l'Estat, etc., quin paper tenen les falsificacions?
1: Les falsificacions, el que passa amb les falsificacions, bàsicament, és que cada vegada poden enredar més els col·leccionistes. N'hi ha un tipus de falsificacions que són molt burdes i són identificables per un aficionat estàndard. Però el que passa és que darrerament, sobretot en peces que siguin molt, molt importants, doncs poden fer el que se'n diuen còpies per microfusió. És a dir, un joier agafa una moneda hi ha una original, fa un negatiu, l'estampa encera, hi ha una sèrie de processos que queda una còpia pràcticament idèntica. I llavors es necessiten microscopis per veure exactament si allò és fals o verdader. Llavors, un aficionat normal li costa molt, ha de ser algú molt entès. El fet de comprar a certs professionals d'alguna manera minimitza aquest risc d'error, però que sempre hi és, eh? Jo he vist a cases de subhasta vendre coses falses. Bé, i sense saber-ho, sense haver-ho vist, perquè, bueno, s'havien equivocat. Passa poques vegades, però passa.
0: Déu-n'hi-do. Com varia, Joan, el col·leccionisme entre països? Hi ha objectes més populars en unes cultures que en d'altres?
1: En general, normalment, agraden coses, diguem, que siguin clàssiques o que siguin de civilitzacions dominants. Val? Per exemple, el col·leccionisme de moneda clàssica, doncs, agrada moltíssim. Perquè, clar, Grècia, Roma, a tothom li interessa internacionalment. O, per exemple, pot passar que en un moment en el que l'imperi virreinal espanyol, diguem, doncs era potent, doncs això li interessa molta gent, de Sud-amèrica, fins i tot d'Estats Units, la gent, diguem, d'Espanya. Clar, si després aquell país passa a ser menys important, ja no interessa tant. O sigui que la gent el que busca moltes vegades és això, a l'entendre el que l'envolta, no? I a vegades doncs, busquen aquest tipus de moments destacats. Per exemple, els primers emperadors són molt més col·leccionats que la part final de l'imperi romà.
2: Clar, una moneda d'August és molt millor que una d'Heracli, no?
1: Doncs sí, en or, per exemple, es pagaria molt més.
0: I els nord-americans tendeixen a valorar molt els errors. Com és això?
1: Sí, a veure, espero no ofendre aquí els nord-americans. Diguem, si tu mires la numismàtica...
0: Vam tenir durant una temporada un president d'Estats Units aquí amb un caganer. Vull dir, tampoc no crec que passi res.
2: No, però segons les estadístiques tenim molts oients als Estats Units d'Amèrica.
0: Els saludem, una abraçada. Podem felicitar pel nou president...
1: El temps dirà.
2: Ho notifiquem i ja està.
1: El temps dirà. Doncs, a veure, els nord-americans què fan? A veure, tenen una numismàtica bastant monòtona, en general, eh? Penseu que és un país jove. Vull dir, comencen a l'època de la Il·lustració. Llavors, clar, ja no tenen moltes monedes antigues. Llavors, i diguem, no han patit tampoc grans invasions, amb la qual cosa no s'han vist alterats. Llavors, tu mires els anys i realment sí, cada X dècades van canviant el millor el tipus de moneda. Però clar, és molt monòtona. Llavors, ells han acabat buscant la varietat on potser un altre país no li buscaria. Que si aquesta moneda està una mica mal estampada, que si resulta que aquesta R és més petita i aquesta R és més gran. Llavors, clar, li han donat molta importància a això. També són pioners amb el tema del col·leccionisme i els hi ha donat, per exemple, les monedes, com també fan amb els còmics delicats i tot això, els embolcallen, diguem, amb una mena de càpsules protectores, quasi com si fos una càpsula del temps, perquè no es deteriori, i això, que aquí a Europa no té tanta tirada, a poc sí que està arribant.
0: Mm-hmm. I actualment hi ha altres factors que modifiquin el col·leccionisme segons en quin país el practiquis?
1: A banda de, diguem, de la idiosincràsia de cada país, llavors un tema important és el tema de la legislació que hi hagi a cada país. Llavors, la legislació regula, però al mateix temps restreny, diguem. I llavors, en casos extrems, pot fins i tot matar el col·leccionisme. Hi ha països on el col·leccionisme és pràcticament il·legal. La Turquia, per exemple, la cosa està molt fotuda. Curiosament, totes aquestes monedes que no es poden col·leccionar a Turquia acaben a cases de subhasta, per exemple, alemanes. I que les poden comprar per internet, per exemple, si viviu per aquí. Val? O sigui, que feta la llei, feta la trampa, i a vegades, si vols restringir molt el col·leccionisme,

0: entre el permetre que la gent pugui desenvolupar una afició o fins i tot a nivell individual a través de la col·lecció pugui aportar coses, coneixement, fins i tot potser futures donacions, no? O sigui, creació de literatura especialitzada, etc. Però al mateix temps és lògic que l'Estat intenti garantir que té uns mínims o que té bons exemplars per al seu estudi públic, no? O sigui, és una mica aquest equilibri que a vegades costa de gestionar.
1: Molt bé, i ara, per desviar una miqueta el tema, no? De lleis, etc. Però igualment molt relacionat. Una persona, Joan, com pot adquirir objectes col·leccionables? O sigui, quins mecanismes hi ha?
0: A veure, jo... les maneres més fàcils, almenys depèn d'on visquis, ¿vale? Però, diguem, si t'ho permet l'espai físic o la proximitat física, als mercats, per exemple. Val? Això és... Per exemple, aquestes fires de brocanters... Això són llocs ideals per començar a col·leccionar alguna cosa. Val? Allà trobes de tot, val? I ja trobaràs el teu propi tema. Després, quan ja en saps una mica més, o simplement perquè no has tingut oportunitat, doncs ja podràs també anar mirant els temes d'internet, val? Doncs aquestes pàgines més generals o també doncs aquestes pàgines ja més especialitzades amb subhastes, etc. És anar mirant. Jo recomano molt mirar Wallapop. Això no, o sigui, col·leccionistes més potents i tal us dirien que és una aberració, el que us estic dient, però per començar, pues mira Wallapop. Jo a Wallapop he comprat la tira de balances de canvista superbé de preu, vull dir, és algo impressionant, i tu vas a les cases de subhastes i no n'hi ha ni una, perquè tothom les vol, però en canvi tu et passeges per les fires de brocanters i en vas trobant, per exemple. Vull dir que no s'ha de... O sigui, qualsevol ocasió és bona, val? O sigui, s'ha de buscar tot, tant presencial com l'altre, i també aconsello molt doncs el tema associatiu, intentar entrar en associacions perquè s'aprèn molt del contacte amb altres col·leccionistes. En general, és una mica, hi ha molta camaraderia. La gent que sap molt, en general, tendeix a compartir el que sap, perquè s'alegra molt de trobar un altre que també li agradi aquell tema.
2: Entre numismàtics no us trepitgeu el bitllet, la moneda. No us trepitgeu.
0: No, en general hi ha una sana competència. Però, a veure, és com tot, Hi ha persones, diguem, que poden ser més simpàtiques i altres que no, que tendeixen més a discutir amb la gent. Però en general, t'alegres quan un company ha trobat una moneda.
2: Has arribat a córrer per buscar una moneda?
0: No, córrer no.
2: Però caminar ràpid?
0: Però... però... El que sí que m'ha passat, per exemple, és estar...
2: Agafar el cotxe allà on visquis, que no sé, Baix Montseny, suposo, i córrer a Barcelona...
0: Diguem, haver de fer d'esforços, perquè si no se'n podia escapar alguna moneda, sí. Val? I allò de dir, bueno, escolta, i negociar-ho amb la família. Escolta, va, vale, ja he dit, vale, jo us vaig dir que no compraria aquest mes, però és que ha sortit una ocasió especial.
2: La cara... Sí.
0: Clar, i et prometo que no compraré res en 2 o 3 mesos i ja està, i així tornem a fer, diguem, l'equilibri, no? Això alguna vegada ho he fet. O trobar-me amb que compro una moneda i dir-li, per exemple, una moneda d'osca, amb un amic meu, vaig comprar una moneda d'osca, era un as, diguem, romà, i vaig anar allà perquè ell era d'osca i ensenyar-li ràpidament, mira, he aconseguit aquesta, i ell posar una cara així com volguent dir, és la que estava buscant.
2: Oh. I segueixen el teu amic?
0: Sí, més o menys.
2: Més o menys.
0: Bueno, ara parlem menys perquè, bueno, ell viu a Osca. No, ell viu a Osca i ja està.
1: Bueno,
0: però vull dir que bé, que és sana competència. També, quan en aquesta conversa jo li vaig dir, vés allà perquè allà hi ha moltes coses. I va aconseguir una altra moneda d'Òscar. Que encara era més rara que la meva.
1: Llavors, l'amistat es reprèn. Una altra cosa.
0: Sí.
1: Amb el tema aquest d'aconseguir objectes col·leccionables, hi ha un tema bastant controvertit que sé que a tu t'agrada parlar-ne, Joan,
0: sí,
1: que és el tema dels detectors de metalls, de saquejadors de jaciments. No sé què ens vols explicar sobre tot això.
0: Val, diguem, aquí hi ha una polèmica molt, molt forta, i diguem que ja no és tant des del punt de vista del col·leccionisme, sinó fins i tot dels numismàtics acadèmicament reconeguts, com el, per exemple, el doctor en història Miquel Crusafont, ja porta des dels anys 80 i 90 reclamant que la legislació sobre detectors ha de ser diferent, que ha de ser molt permissiva, molt més permissiva, i que ha de ser propera al model anglès. Això, per exemple, també ho està dient un altre doctor en història, el millor especialista en numismàtica dels Àustries, actual aquí a Espanya, que és en Xavier Sanahuja.

0: que és un numismàtic català, però molt, molt important, molt reconegut. Doncs què diuen aquests especialistes? I que són doctors i que, per tant, tenen tracte habitual. Diguem, el doctor Sanahuja, per exemple, ha estat professor a la Universitat de Lleida, per exemple, d'epigrafia numismàtica, sigilografia... Val? Doncs què és el que diuen? El que diuen és que si tu fas una llei on realment intentis prohibir molt l'ús de detectors, el que faràs és que si es troba alguna cosa, no ho diran. Per tant, no li arribarà a l'erudit. I, per tant, no s'arribarà a saber que aquella peça existia. A vegades la peça, per si sola, sense el context arqueològic, ja et diu moltes coses. I també hi ha una cosa que hem de tenir clar. El context arqueològic no necessàriament existeix en una peça. La majoria de vegades, en el cas concret de monedes, apareixen en camps que apareixen completament desvinculats d'altres objectes. Llavors, allà no és que trobis aquella moneda i automàticament pots datar aquella ciutat, sinó que simplement és un camp. És un camp. I si tu no la treus, que és l'altra situació que es dona, si la llei és molt dura, no, amb càstigs, amb prohibicions, amb multes, etc., doncs el que passa és que si no es treu, els productes químics, el sulfatar, el camp, etc., es carreguen la moneda. Per exemple, hi ha monedes de falset que se saben gràcies als detectoristes, per exemple. Llavors, clar, ha d'haver-hi una llei diferent, no? O sigui, s'ha de buscar un punt mig. Els anglesos sí que han trobat aquest punt mig. Ells tenen unes lleis, que és el Treasure Act, val? Algo així com la llei dels tresors, que el que venen a dir és que hi ha una sèrie de zones, evidentment, que són jaciments arqueològics, allà no es pot, però si és una altra zona, el que tu has de fer és donar-te d'alta com a detectorista i llavors, si trobes alguna cosa, hi ha una aplicació de mòbil, tu envies el que has trobat, envies la ubicació i llavors ells examinen si allò val la pena o no. Si allò val la pena, t'indemnitzen, és a dir, t'ho compren, amb la qual cosa tu tens, saps que et pagaran per això. Llavors hi ha molta gent que va buscant per veure si li paguen alguna cosa, d'acord? Però això li arriba a l'intel·lectual, diguem, li arriba a l'estudiós i sap on està. I si no val res, si consideren que no és important, perquè és una moneda que n'hi ha bastantes, te la quedes. Però com a mínim a l'estudiós li queda que han trobat aquella moneda allà, o aquell tipus d'objecte. Vale? S'han trobat fins i tot corones de reis. Ostres, medievals. Carai. Això s'ha trobat a Anglaterra. Okay. I el tractament que li dona la premsa és molt curiós aquí a Espanya, perquè varia molt d'on troben, depenent d'on troben les coses, no? O sigui, la mateixa situació ha passat aquí a Espanya i llavors et diran que és una mena de delinqüent, no, semidelinqüent. Jo no ho detecto, ho dic perquè quedi clar. No tinc un interès, diguem, especial, perquè jo no sé ni com funciona el detector, val? Però sí que com a numismàtic sí que m'agradaria que aquestes peces doncs poguessin passar al mercat, clarament, no? Si la notícia és aquí a Espanya, el tracten com un delinqüent, pràcticament. Llavors la gent no diu ni mu el que troba algú. I després, si la mateixa notícia ha succeït aquella troballa a Anglaterra, el mateix diari espanyol el tracta com un heroi, com una passada que ha trobat algú que valia una barbaritat, no? Llavors, què fa Espanya? Espanya el que fa és, està endurint una mica les legislacions i demana que les col·leccions, les peces, tinguin traçabilitat. És a dir, que es pugui saber d'on han sortit. Però això és impossible, perquè les lleis de patrimoni a Espanya, més o menys, la versió així on hi ha una miqueta més dura, doncs comença més o menys als anys 80. Llavors, pot passar que tu en una fireta, en un mercadillo, compres el que tenia un avi i que l'havia tingut durant 30 anys a casa seva i ara s'ha mort, per exemple, o ha decidit vendre-s'ho, i llavors, clar, llavors allò no hi ha traçabilitat, no se sap d'on és, i no pots distingir-ho. I aquest és una mica el problema, que les lleis espanyoles avui en dia li demanen al col·leccionista que demostri d'on ha sortit, i això és impossible de demostrar. Si l'Estat es posés de manera dura a demanar aquest tipus de traçabilitat, és impossible, no podrien. O sigui, si qualsevol dels objectes que tingueu d'un avi, ja potser té més de 100 anys o de 75 anys, i depèn de com ja és de l'Estat, tècnicament, perquè no podeu demostrar que allò era de la vostra família. I clar, aquestes lleis doncs s'haurien de retocar una mica.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa d'avui, ens hem proposat moltes coses, però no ens ha donat temps a algunes, val? Si de cas, llenço aquí la patata calenta al convidat, i un experiment que podríem fer un dia és que la gent voluntariosa ens escrigui, ja pensaríem com, i si té doncs monedes estranyes, un dia fem una recopilació de tota aquesta informació, agafant les dades pertinents, etc. I aquí amb en Joan, que és un programa de ràdio, però que ens graven ara i fem coses, podem ensenyar la foto que ens han enviat, la podem posar en pantalla, i que el Joan doncs, ens digui si aquella moneda sí, si aquella moneda no, el 99% seran que no, però el perquè pot ser interessant. No sé, se m'acaba d'acudir, ens ho hem comentat fa una estona, podria ser divertit, però com això no ho hem fet, el que sí que farem serà demanar-vos que ara mateix aneu a aquell armari de casa vostra, aquell armari, ja us donem temps perquè hi aneu.
1: Toc, toc, toc, toc, toc, toc.
0: Però ja hi sou. Ara ja podeu treure aquell calaix de llautó, aquella caixa de llautó absolutament rovellada, fastigosa, que us demanen que llanceu, però no ho feu, perquè és una herència del vostre avi, del vostre pare, de la vostra mare, de qui sigui, de casa, d'antic, que està plena, plena, plena de monedes antigues, a casa, heredades, allà les tens. Val. Ara que ja ho tens, Joan, aquesta persona què ha de fer?
2: Bé, doncs el primer que hauria de fer és informar-se. O sigui, intentar, per exemple, una manera molt fàcil de mirar què pot ser aquella moneda és, si la pot llegir, serà molt més fàcil. Posa aquest text al Google i començarà a trobar informació. Aquesta seria una manera fàcil de començar a tenir, però que busqui diferents dades i que busqui webs o llocs que aparentment semblin seriosos. Amb aquesta informació, el que pot fer després, per exemple, és contactar amb un parell, diguem, de professionals i demanar-los l'opinió. Si aquesta opinió coincideix, doncs ja ho tindrà. Això seria una manera.
0: Val, ara mateix, amb les eines tecnològiques, abans ho comentàvem, hi ha la possibilitat, tens un Android, amb el Google Lens, bueno,
2: hi ha aplicacions. Sí, no? Sí.
0: Fas la foto amb el Google Lens, això t'ho porta a la xarxa i ja t'identifica.
2: Sí, això et servirà per moneda relativament contemporània.
0: Exacte.
2: Si és una miqueta antiga, ja fallarà.
0: Val, molt bé. I a partir d'ara, doncs què hem de fer? Tenim aquell grapat aquella pila de monedes gegant, comencem a separar aquesta de res. Tenim unes que diu, ostres, em sembla que aquesta es poder...
2: Clar, si,
0: tens
2: si,
0: dubtes,
2: si,
0: no?
2: Si ho fem, diguem, per saber el valor, o sigui, seria una mica el que jo us he dit. Una altra cosa és que diguem, bueno, anem a començar una col·lecció a partir d'aquí, no? Llavors ja el criteri seria diferent. Intentar separar períodes, intentar separar països, etc. O sigui, una mica depèn de la intenció amb la que ho feu. Però si ho feu una mica per saber el valor, busqueu ràpidament el que sigui or, plata, perquè això tindrà un valor mínim. Val? I després les monedes així que siguin antigues. En general, tot el que sigui després de Guerra Civil Espanyola, no valdrà gaire en la immensa majoria de casos. Si veieu que és una miqueta més antiga, val. En general, monedes si són monedes locals de la Guerra Civil, poden valer alguna coseta. Val? Quan dic alguna coseta, potser és 100 euros, 15 euros, vull dir, depèn una mica de com sigui. Si veieu que ja comencen a ser monedes de plata i tal, fantàstic. Si són monedes anteriors a el que és la pesseta, en coure o billó, o sigui, una mena de bronze així, o d'aleacions, i si les veieu tipus coure, la gran majoria valdran poquet, vale? Així en general, eh? Si comencen a ser plata, depèn, i sobretot l'estat de conservació, si estan molt gastadetes, doncs no valdran gaire, vale? En general, però depèn també de la raresa, evidentment, sí. Llavors, el més pràctic és anar a buscar experts.
0: Molt bé, i he decidit doncs, que em faré una col·lecció de tot això. Com començo a preservar? Perquè això no es deteriori.
2: Simplement llocs que estiguin que no estiguin humits, val? Que no hi hagin grans variacions de temperatura. I llavors, si realment les vols conservar bé, has de substituir la caixa. O sigui, aquestes peces han d'anar a parar amb un àlbum de plàstic, això com un primer pas, eh? I més endavant, buscar safates, això si ja tinguessis monedes una mica més potents, perquè llavors no es donen copets entre elles. I llibres, tenir algun llibre classificatori.
0: Doncs no tenim temps per més i esperem que us hagi agradat aquesta gran explicació que ha fet el Joan avui sobre el col·leccionisme. Poder d'avui aquí al Portes de Troia surt algun col·leccionista més amb el qual d'aquí un temps t'estaràs empaitant a la plaça de la plaça del
2: plaça
0: Rei,
2: Reial,
0: a la plaça Reial, sí, sí, per una moneda supercuriosa o el que sigui. Moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí a les portes de Troia.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
3: A tu i en Joan per tornar a venir.
0: A l'Adrià Tirado, al control tècnic, i us parla Sergi Rodríguez. I us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb la salsa de la Spanish Harlem Orquesta. I és que l'any passat, 2022, aquesta formació de Harlem, de Nova York, complia 20 anys i van publicar aquest disc, Imágenes Latinas. És realment una de les formacions avui dia més importants d'aquella salsa, d'aquella del segell Fania, per exemple, aquella salsa que va veure néixer, per exemple, doncs, Rubén Blades. De fet, el factotum, el director de l'orquestra Spanish Harlem, doncs, va ser durant molt temps col·laborador de Rubén Blades, que apareix en alguns dels seus discos. Óscar Rodríguez. Bé, 20 anys d'història d'aquesta banda nascuda al Bronx, a Nova York, i que així es diu Spanish Harlem Orquesta, Imágenes Latinas.

Spanish Harlem Orquesta. 13 músics amb 3 vocalistes, la direcció del pianista Óscar Hernández, i això, aquest és el seu 8è disc. Tota una tradició de la salsa a Nova York, recollida per aquests músics que venen també de diferents llocs. Com hem dit, Óscar Hernández, de Puerto Rico, el director. I bé, l'Spanish Harlem Orquesta, ja hem dit 8 discos, aquest és l'últim, però n'hi ha d'anteriors on es dediquen també al Latin Jazz i, per exemple, amb grans col·laboracions com Chick Corea o Joe Lovano, entre d'altres. Per tant, doncs, plenament dins de l'escena de Nova York, la Spanish Harlem Orquesta. Avui, salsa per començar el Mixtures i Un vestido de flores.

La nostra descoberta aquesta setmana és el debut de Mommy Maiga. Mommy Maiga, un músic africà aquí a Catalunya que debuta amb aquest disc, un disc que es diu Nio, que vol dir ànima en llengua mandinga. Ell canta en mandinga i en wolof. Ell és nascut al Senegal, a la regió de la Casamance, i actualment, doncs, instal·lat aquí a Catalunya, i això, acaba de poder publicar el seu primer disc, el seu debut. Ell és de família de músics, Jelly. Jelly és el que a Mali en diuen griots, o sigui, aquestes famílies de músics que tradicionalment, doncs, han anat mantenint aquesta música tradicional africana. I doncs aquest noi, Mommy Maiga, que té, ara té 25 anys, doncs això, publica aquest disc, un disc en el que no és una música tradicional, però perquè incorpora moltes altres coses, però doncs sí que té els peus descalços ben clarament sobre el que és la tradició de l'Àfrica Occidental. Mommy Maiga. Ell, doncs, està de gira, està presentant aquest disc arreu, per exemple, doncs, com vam comentar l'altre dia, el Black Music Festival serà el dia 10 de març. Però si mirem a la seva web, els discos que té, perdó, els concerts que té previstos, doncs, aquí a la vora nostra, doncs, a València, Palma de Mallorca, a Girona, hem dit el Black Music Festival, el Jamboree a Barcelona, Tàrrega, Torroella, tot això aquest març, abril, però també viatjarà a Brussel·les, per exemple, o a Tenerife i a Fuerteventura, Les Palmes. Per tant, Mommy Maiga presentant aquest debut, un debut molt i molt interessant arreu. Anem a sentir una de les bones col·laboracions en aquest disc, com hem dit, cuinat aquí a Catalunya, Nio. La col·laboració és amb l'extraordinari guitarrista Pau Figueres, Manzani. Mommy Maiga a la cora i Pau Figueres a la guitarra.

Tommy Maiga i Pau Figueres en aquesta mixtura deliciosa entre la cora i la guitarra flamenca. Hem dit abans que aquest debut de Tommy Maiga doncs té els peus ben posats en la tradició de la música mandinga, però alhora doncs va molt més enllà, com acabem de comprovar. I aquest noi de 25 anys, intèrpret de la cora i alhora doncs cantant i això, doncs músic molt complet, doncs ha rebut grans col·laboracions per aquest disc de debut. Hem sentit la de Pau Figueres, però com hem dit abans, ell ve de família de Gelis, per tant de griots, de músics. Ell és cosí de Seiku Keita, qui també participa en aquest disc. Tommy Maiga, un debut cuinat aquí a Catalunya que està actualment de gira i que realment no és qualsevol cosa poder tenir un músic de la cora doncs tan a prop. Tommy Maiga, el tema dedicat a la Casamans amb Seiku Keita. Som-hi.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

que acabem de sentir, i en el projecte també participa Noelia Llorenç, Titana, una de les veus emergents d'aquest panorama de la música tradicional valenciana. Les propostes del Tradicionarius, doncs, evidentment, van molt més enllà, n'hi ha moltes més, és difícil intentar-ho resumir, evidentment, es basen en la música tradicional, doncs, i n'hi ha moltes durant tot el mes de febrer, encara, i el mes de març. Nosaltres ara buscarem dues de les intervencions, o sigui, dues de les aparicions de músics estrangers, podríem dir representants de les músiques del món al Tradicionarius. Un d'ells és John Reichman, en format de quintet. Aquest senyor toca la mandolina i és un dels músics i també dels, diguem-ne, dels divulgadors del bluegrass, de la música d'arrel nord-americana, del folk als Estats Units, doncs més importants que tenim en aquest moment, doncs arreu del món. John Reichman, que serà al Festival Tradicionarius, doncs el dia 2 de març a quarts de 9. John Reichman, It's Been Real.

La mandolina de John Reisman al Tradicionarios 2023. Això serà el 2 de març al Centre Artesà Tradicionarios. Un altre dels concerts de músiques del món en aquest festival Tradicionarios és el que es dedicarà a la música persa, amb dos músics perses com Shahab Azimmer i Masoud Naderi, i en una segona part, doncs, amb l'intervenció de tota la Souk Ensemble de Raúl Costafreda, en un viatge des de Catalunya fins a l'Iran, fins a Pèrsia, i amb el protagonisme d'aquesta música persa. Sentim un moment, sentim un d'aquests setar, és l'instrument de corda de la família de les mandolines que interpreta Shahab Azimmer.

Això serà a finals del mes de març, gairebé per cloure el Tradicionarius. I ara canviem completament, per acabar el programa, canviem completament de registre perquè ha mort Tom Verlaine, aquest 28 de gener de 2023, als 73 anys, se'n va Tom Verlaine, un dels personatges importantíssims de l'escena a Nova York. En aquell CBBG, doncs, aquell club que va veure doncs néixer doncs grups com els Ramones, per exemple, o tants d'altres, doncs, i un músic, Tom Verlaine, que de fet agafa el nom del poeta francès, però que ell es deia Thomas Miller, però un guitarrista que això, que ha estat una inspiració per grups com Rem o U2, entre d'altres, i que això, que va ser importantíssim aquesta escena de Nova York. El seu grup, el grup que va dels anys 70 que ell va muntar, es deia Television, i el debut de Television, que va tardar en sortir, es va dir Marquee Moon, i és un dels discos, diguem-ne, de culte en el rock a Nova York. Aquí va aquest tema, See No Evil.

Tom Verlaine i el grup Television, que no van publicar el seu primer disc, aquest que hem sentit, fins a l'any 77. Es considera un dels discos, diguem-ne, inicials del punk a Nova York. Per això, doncs, aquestes referències al club de Lower East Side de Nova York, CBGB, allà on els Ramones, però també Talking Heads, o després Blondie, o tants altres, doncs, van actuar. Television i sobretot el guitarrista Tom Verlaine. Seran recordats també, serà recordat Tom Verlaine per la seva feina, les seves col·laboracions, doncs després de tancar amb aquests Television, doncs per exemple amb un David Bowie, però sobretot abans i en el mateix moment que aquest disc que acabem de sentir d'aquest Marky Moon de Television, les seves col·laboracions en els primers discos de Patti Smith. Està a ell com a guitarra en aquest tema, Break It Up, del debut de Patti Smith, Horses. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Avui recordem Tom Verlaine.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no apreta el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa quan et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances, Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone
1: precisament
0: porta a la cara, va tatuadet.
1: I jo la cara de moment no, prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me, però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç, uau, Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig, així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el single?
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora,
1: exacte,
0: del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: bastant
0: molta gent ho fa, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I es creu a l'estany, creveu a l'estany a nedant. Es creu a veure un estany? Saps que aquí no tenim estanys.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Però d'estany és fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, et pregunto si l'has vist, vale? Oh.
1: ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferim fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens esperen aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val Escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany, i en fi, que us ajudi una miqueta doncs a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips, que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així Pau, és, de sí? teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'han produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al el nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, Després de les vacances.
7: Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
7: A vosaltres.
0: Adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Mora d'Ebre i en Mora la Nova.
8: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Mora d'Ebre, ja va explicar alguna d'aquestes afectacions.
9: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats, I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament, la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar, també, però sí que l'efecte de la pedra doncs sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
8: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis després de l'episodi de pluja Benipedra que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
8: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
8: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
8: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
10: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
8: La ciutat enceta així els dies centrals de la seva festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio. Gràcies.
8: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
11: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
11: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tardes.
0: A migdia?
11: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta de mortals.
11: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
11: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
11: Fins ara.
0: Demà, fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU, de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
12: Sí,
0: et tenim?
12: Sí.
0: Et
12: bon
0: sentim,
12: dia.
0: Et sentim.
12: Ara sí, perfecte.
0: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat.
12: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
13: Aquesta iniciativa és una de les iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn d'aquesta sola cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financen amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de mirades del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
13: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
12: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
13: Sí, estem parlant de 13 joves.
12: Perfecte.
13: Tots d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
13: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
12: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
13: Mira, nosaltres hem presentat des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
12: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
13: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
12: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal, a nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
13: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
12: Quin és el feedback que rebeu, tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal.
13: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves, però nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt. Els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terremotos, dels terratramos, perdona. Uh-huh. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
12: Uh-huh. Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
13: sí?
12: Veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
13: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
12: Que se senten útils.
13: Sí, exactament. Uh-huh. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie. Per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
12: Uh-huh. Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
13: Digue'm, perdona?
12: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
13: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, uh-huh. En principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. Uh-huh. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, és una idea d'Eucularis que ens va agradar molt. I potser la fem realitat.
12: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
13: Bueno, això ens ho han plantejat des de la pròpia entitat d'Oculares, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines, també podem fer una miqueta més, i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal, que també necessiten aquest recurs.
12: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
13: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
12: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
12: Gràcies, Núria, bon dia.
0: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de vacances en pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
14: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
15: Bon dia.
14: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
15: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
14: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?

0: projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
1: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara, a Rubí, els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
0: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
1: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciar del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
0: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits a futur de l'entitat.
1: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
0: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fer de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, a la Torre. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu? La gent de Torredembarra a Falset, que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
3: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes

0: que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
1: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
0: Sí,
1: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
0: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí, a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important, i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc., que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
2: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
0: Com va?
2: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
0: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
2: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci ja la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
0: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no?, aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
2: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt de l'Holanda i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure l'Holanda, doncs estaré molt contenta.
0: Seguidora de l'holandisme a 100%, no?
2: A tope, sí.
0: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa per animar aquesta sortida.
2: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. Sí, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
0: Sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
2: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no? Som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la vuelta, que vindrà la vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
0: Quina visibilitat pot donar al territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta, perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
2: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... la gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta, i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
0: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? Les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
2: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic, i hi ha unes circulars, doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar, i després si la gent ve en família, doncs, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha la comarca, és molt bonica, i ja t'ho dic, per vindre en família també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfrutem.
0: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes, i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
0: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passar tots els ciclistes.
1: Tres horetes, i aquí ja hi comença a haver gent o poquets encara?
0: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
1: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que corres un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. En fi, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es clar, dificulta fer esport a l'aire lliure. Clar. Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir al llindent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera.
0: Oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No, és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val, per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar
0: sí, sí,
1: amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: aquest. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de brunch, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de brunch, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, a que supera en contra, a que tu gent i això.
1: Sí, sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent
0: clar,
1: una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas sí. a nedar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu, no està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: Sí, s'ha d'entrenar, Marc... s'ha d'entrenar. No sí, és sí. com que tu ara fas, vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No,
1: no, no. Hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no?, o que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component de a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No, no, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no? Durant el dia vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que és el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això ja s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra... Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que et costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llibres. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh. Aquest
3: consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'idalo, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica. però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. El que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el vapor vell, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vapor Vell a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de fer aquest ús.
3: De gastis el val escolar allà i, clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I, a més, segurament per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vapor Vell o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també?
3: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten els nens o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també, que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que, bueno... que s'emporta sempre tot i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Fa, si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan ve quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno,
2: molt bé.
3: De tot una
2: tot
3: mica.
2: El que va dins de l'estuig,
3: sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no, això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser la Bacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt...
2: Massives,
3: desleals,
2: no?
3: També, perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent et feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on s'hi reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat ja hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hauria l'Erarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més a la banda, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir a la banda, la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegint notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, per ser costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, és a dir, aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc, ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat el carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer, que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per això convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum, com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens ho expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Doc Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten a la seva mare quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se el

0: No, no, però no per norma general que depèn quina raça es porti en Murrió. Això jo no ho veig bé.
1: Evidentment, jo la meva opinió és que el Murrió l'hauria de portar al gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar Murrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, per una mica jo faria sentit comú.
0: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús pot donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
2: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el Murrió en una passejada, per exemple?
0: Se li presenta el Murrió, seria bo aquest Murrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell i el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al Murrió.
3: Dog Tips.
4: Un espai amb consells pels nostres peluts.
5: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
6: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el Festival del Comte Arnau i dins d'aquest festival hi hauran les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
5: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
6: I és un recorregut nocturn pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. I Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
5: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
6: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
5: Molt
6: sí,
5: bé.
6: Sí.
5: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a amb històries.
6: Diferent.
5: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
6: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
5: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
6: Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
5: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
6: Sí, la idea és la idea.
5: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
6: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80 I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morroco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
5: Barcelona era una festa, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per...

0: Per tenir-lo en compte, de fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment, contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà adéu. A veure si tenim més temps.
1: Sí,
0: gràcies.
1: Sí, a veure.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: I també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
2: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
3: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
4: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, és caminar, Maria, clar. És que clar.
2: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
0: clar,
2: jo també.
0: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
2: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
0: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
2: eh? Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, clar. Que, bueno...
0: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
2: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
2: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
5: Hola.
0: Hola.
5: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
0: cosa. Cada dia passa alguna
5: cosa. Avui plou.
0: Jo el veig tranquil, aquest noi.
5: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
0: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
2: És una persona molt esportista, sí. Que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
0: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
2: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
0: En sèrio? La millor festa major?
2: Jo sé quina és.
0: Clar, és la de Banyoles, potser.
2: Exacte.
0: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
2: Una abraçada, fins demà.
0: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Darrer capítol de la sèrie de programes que hem començat amb la música de Tete Montoliu. Obrim un nou jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Avui tenim a Tete Montoliu en una faceta que va mostrar tota la vida, la catalanitat. La va defensar en moltes entrevistes i la va demostrar en escenaris de tot el món, entre altres coses fent interpretacions plenament jazzístiques de melodies tradicionals catalanes. I aquí en teniu una. Comencem amb La cançó del lladre.

La cançó del lladre, al piano de Tete Montoliu, acompanyat d'Idris Mohamed a la bateria i Hein van de Gein en el contrabaix. El disc on es pot trobar aquesta cançó es titula inequívocament Catalonian Rhapsody i és una gravació feta a Barcelona al març de 1992, pensada inicialment pel mercat japonès. La va produir Tetsuo Hara i Jordi Sunyol. Aquest 28 de març ha fet 97 anys del naixement de Tete Montoliu. Però ja us vam dir en un programa anterior que aquest any 2026 està ple de centenaris del naixement de figures de jazz. Continuem precisament amb un centenari, el del també pianista Randy Weston, que va néixer el 6 d'abril de 1926.

Randy Weston, piano, ens ha interpretat Harvard Blues. És una gravació de febrer de 1993 amb Johnny Copeland a la veu. Weston va excel·lir com a pianista i com a compositor, i la seva obra es caracteritza per una recerca constant de les arrels africanes del jazz. Va passar llargues temporades en diferents punts d'aquell continent, especialment a Marroc, on va residir 6 anys a partir de 1968. Marroc, un país que posteriorment va visitar gairebé cada any. Als anys 50, a l'inici de la seva carrera, va conèixer a Melba Liston, que és la primera trombonista famosa de la història del jazz, una dona que també va triomfar com a compositora i arranjadora. Uns anys després, l'any 1985, quan Melba Liston va patir un ictus que la va obligar a deixar el trombó, va seguir treballant com a arranjadora amb Randy Weston fins a la mort d'ella, que va arribar l'any 1999. Els arranjaments de la cançó que hem escoltat, aquesta Harvard Blues, són de Melba Liston, així com els de la següent cançó que escoltarem ara mateix. En aquest cas, són arranjaments per a orquestra de corda. La cançó es titula Pam's Waltz, el vals de la Pam.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: Els dies passen, cauen les fulles del calendari, que no les dels arbres, però el jazz, afortunadament, no s'atura. Seguim a Jazz i també TV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ara repassarem un parell de concerts molt propers en el temps i molt interessants. El primer és d'aquest divendres 3 d'abril, divendres sant. Podríem dir que una bona opció per, en certa manera, santificar-lo encara més, o si voleu fer-lo una mica més espiritual, seria anar al Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona, a les 7 o a les 9 del vespre, per veure el saxofonista tenor Jan Toussaint.
2: Hello, Jazz It audience. This is Jan Toussaint, saxophonist. This is the station to listen to. They got all the great tunes. Check them out. Jazz It.
1: Jan Toussaint és natural del que es coneixia quan va néixer, l'any 1960, com les Antilles Holandeses. Va créixer a l'illa de Saint Thomas, escoltant calypso, calypso que després, quan va anar a Nova York i a Boston, va barrejar amb el jazz més genuí. Va militar a l'inici de la seva carrera en els Jazz Messengers, el grup que liderava el bateria Art Blakey i que era, pel món del jazz, com ara la Masia del Barça, pel món del futbol. Va estar en aquest grup entre 1982 i 1986 i va gravar amb ells tres discos. Per exemple, el que es titula New York Scene, en el que hi podem trobar aquesta cançó, Controversy.

Els Jazz Messengers d'Art Blakey, l'època en què Jean Toussaint s'hi ocupava del saxo tenor. Ja fa anys que aquest músic es va instal·lar a Europa, a Londres concretament, on hi porta a terme una activitat molt intensa com a músic i com a docent, dirigint projectes amb músics locals, col·laborant amb figures internacionals de pas pel nostre continent i fent gires a nom propi, com la que el porta el Jamborí, com us hem dit abans, el divendres 3 d'abril. A Girona capital, també hi ha un club de jazz amb concerts setmanals. Un concert molt interessant i amb una proposta molt dinàmica i divertida és el del dia 11 d'abril amb l'organista Pat Bianchi i el seu trio. Un dels millors organistes actuals, hereu de llegendes com Dr. Lonnie Smith o Joey DiFrancesco, que segueix l'estela d'aquests mestres incorporant, òbviament, les seves idees pròpies. Aquí el teniu amb Something to Say, Pat Bianchi.

0: this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Actualment, viatjar per tot el món és més fàcil i, amb permís de la guerra, més econòmic que mai. Però sembla que aquestes facilitats hagin portat a la nostra societat actual a entretenir-se en plaers immediats i efímers, a no donar massa valor a res. I això comporta que propostes com el jazz moltes vegades passin injustament desapercebudes. Actualment estem acostumats a veure que, per reduir costos, solistes americans que venen de gira a Europa contracten músics locals quan són aquí. Però fa anys, l'experiència de tocar músics d'un o altre origen era un efecte buscat i valorat. El cas més evident, en la història del jazz, un cas que durant anys va mantenir oficialment el quartet europeu i l'americà amb sonoritats clarament diferenciades, és el del pianista Keith Jarrett. Així sonava el grup europeu l'any 1978, quan van editar un dels seus discos més celebrats, My Song. La cançó que escoltem es titula Country.

Country, el grup europeu de Keith Jarrett amb Ian Garbarek en el saxo i Palle Danielson i John Christensen com a rítmica. Però ja us ho hem dit, també tenia un quartet americà on hi havia Dewey Redman, el pare de Joshua Redman, en el saxo. Era un quartet amb una sonoritat clarament més heterodoxa. I com a mostra, aquí teniu Backhand, una cançó gravada l'any 1974. És el quartet americà de Keith Jarrett.

0: mi nombre es Mike Rodríguez, soy trompetista y cuando estoy en Barcelona, entonizo con Jazz Hits.
1: Després d'escoltar els grups europeu i americà dels anys 70 de Keith Jarrett i per portar les coses cap a casa i més a prop en el temps, ara us portem a Miguel Fernández, un saxofonista d'origen navarrès que fa anys que és barceloní d'adopció i que ja dins del segle XXI també ha liderat projectes a ambdós costats de l'oceà Atlàntic. Comencem pels de casa. Any 2015, quintet amb Marco Mezquida en el piano i David Xirgo a la bateria. El disc es titula Ocean Blood i la revista Jazz Journal, revista europea de jazz, li va donar 4 estrelles de 5 possibles. Aquí teniu la composició del propi Miguel, No Rain Allowed, la pluja no està permesa, especialment si tens una lesió de maluc i la humitat és contraproduent.

El quintet europeu del saxofonista Miguel Fernández, No Rain Allowed. Anem ara a l'any 2014. Recordem que en Miguel Fernández va ampliar estudis a l'Escola Berklee de Boston i que això el fa estar en contacte permanent amb músics americans. Dèiem, any 2014, en Miguel lidera un projecte genuïnament americà i editen African Blues, un disc que també té èxit de crítica. La revista Downbeat, històrica i una de les més influents del món del jazz, també li dona 4 estrelles. El grup és també un quintet, amb Jason Palmer a la trompeta i Leo Genovese en el piano. I sona així. Aquí teniu The Opener.

0: Hola, sóc en Joan Casares i esteu escoltant Jazz It a BTV 91.0.
1: I acabarem el temps de jazz de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra amb un petit equip de dues persones que les considerem els introductors del jazz en les bandes sonores del cinema contemporani català. D'una banda, el director, Juli Coll i Claramunt, i d'altra, el músic i compositor Josep Solà i Sánchez. La primera pel·lícula en la que s'hi va poder escoltar i fins i tot veure un grup de jazz local es titula Un vaso de whisky i es va rodar a Barcelona i a l'Escala, a l'Empordà, l'any 1958. És la quarta pel·lícula d'aquest director que va néixer el 7 d'abril de 1919. Abans havia treballat amb el compositor Xavier Montsalvatge, però en aquella ocasió, per Un vaso de whisky, va voler modernitzar la banda sonora i es va decidir per Josep Solà, músic nascut a Mollet del Vallès, que va acabar composant una seixantena de bandes sonores i que també va destacar com a compositor de sardanes i de música simfònica. Acabem i us deixem amb el tema central de la banda sonora de la pel·lícula Un vaso de whisky. Amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Bartolomeo Cristofori era un hàbil fabricant de clavecins de Florència. Tan hàbil que pels voltants del 1700, Fernando de Medici, l'home empedreït i músic ell mateix, el va contractar pel seu taller personal. Cristofori va rebre un bon sou per una feina segura, però aviat es va avorrir d'una tasca que considerava rutinària. Va ser llavors quan va demanar permís a Fernando per experimentar amb nous sons i nous mecanismes pel clavecí. Com a resultat, va idear un clavecí revolucionari, que no pinçava les cordes com era habitual, sinó que les colpejava, de manera que en funció de la força amb què l'intèrpret tocava la tecla, el so que obtenia era més fort o més suau. Avui sembla absolutament lògic, però llavors va resultar totalment nou. Havia nascut el piano, o com Cristofori va anomenar, arpicembalo che si suona, piano e forte. Avui, passats més de 300 anys d'aquell invent, podríem considerar que el piano ha esdevingut el rei dels instruments. El que havia nascut com un joc experimental va convertir-se en un dels instruments més complets mai inventats. Eina fonamental de compositors i intèrprets i també l'única forma de fer música a les llars durant decennis a Europa. Avui parlarem del piano i de la seva història, tot aprofitant que no fa gaire hem commemorat el Dia del Piano, que és cada 28 de març, el 88è dia de l'any, en record de les 88 tecles que té un piano modern. Aquesta és una idea del pianista i compositor actual Nils Fram, de qui estem sentint la seva Winter Music avui com a caràtula excepcionalment. Si ens acompanyeu, doncs, en menys d'una hora, assistirem a la fascinant evolució d'aquest instrument al llarg de més de dos segles, explicada, fixeu-vos, pels mateixos sons del piano, que serà qui avui ens portarà un bocí d'història i de molt bona música.

Al llarg de 300 anys, l'instrument de tecla per excel·lència, el que va acompanyar vetllades, concerts, silencis i solituds, va ser el clavecí. Les seves cordes metàl·liques, polsades amb plomes d'au o amb cuir, extreien un so dèbil i delicat, ideal per les filigranes sonores tan característiques del barroc, com aquest fragment que estem sentint de François Couperin, Le Roseau, que vol imitar les subtils formes de la rosa. El so del clavecí va ser el so característic del barroc en els segles XVI i XVII.

François Couperin, de qui hem sentit aquest fragment, va dir en una ocasió que estaria agraït de per vida a qui fos capaç de donar més expressivitat al clavecí. I és que aquest instrument no podia tocar ni més fluix ni més fort, sempre sonava el mateix volum. Doncs mireu, va ser poc després que Couperin expressés aquest desig que el senyor Bartolomeo Cristofori es va treure de la màniga aquell primer pianoforte, encara molt primitiu, però que ja permetia graduar la intensitat del so que produïa. I pocs anys després, un inquiet fabricant d'orgues alemany, de nom Gottfried Silbermann, en faria la seva versió, una versió millorada que donaria a conèixer a un dels més grans experts en instruments d'Alemanya d'aquella època, el gran Johann Sebastian Bach.

Així sona un pianoforte construït per Silverman, interpretant precisament música de Johann Sebastian Bach, una música que havia estat concebuda pel clavecí, però que el propi Bach va arribar a interpretar en un piano com aquest i pel que sembla que va mostrar cert interès. Diem cert interès, no entusiasme. Pensem que els primers models eren encara bastant deficients. I diríem, a on va provar Bach aquest piano? Doncs mireu, a Potsdam, al palau del rei Frederic de Prússia, que era on hi treballava el seu fill gran, Carl Philipp Emanuel Bach. I és precisament en aquest punt que continuarà la nostra història.

Efectivament, el rei Frederic de Prússia, Malloman, compositor ell mateix i flautista, estava boig pels pianos. Havia comprat uns quants Silverman i va voler que el vell Bach, el gran Bach, els provés en la seva presència. En una vetllada que ha passat a la història de la música i va ser l'origen, a més d'una gran obra, l'Ofrena musical. Però la música de Bach no estava feta pel piano. En canvi, la del seu fill, sí.

La música de Johann Sebastian Bach, excepcional, sens dubte, però complexa, no estava pensada per expressar efectes, intensitats diferents ni emocions subtils. El piano no aportava gaire al clavecí en el seu cas, però la del fill de Carl Philipp Emanuel era una música nova, ja no sonava barroca. Era música sensible, que expressava emocions i jugava perfectament amb les intensitats. El piano, per tant, era una eina perfecta per a aquest nou estil de música, com ho mostra la seva fantasia per a piano i violí que estem sentint, també interpretada en un piano Silverman de l'època.

Els primers pianos tenien un so molt dèbil encara, eren petits. Pensem que tenien gairebé la meitat de les tecles que un piano actual. El mecanisme, a més, era molt simple. El prema la tecla, un ressort de fusta recobert de pell colpejava la tecla. Punt final. Pocs anys després, un fabricant d'Augsburg, que era deixeble de Silbermann, un senyor que es deia Andreas Stein, millorava el model. I aquest seria el primer piano que provaria Mozart, un jove Mozart que quedaria absolutament meravellat amb les seves possibilitats. Però Wolfgang encara havia de trobar el piano de la seva vida. Això li passaria uns pocs anys després.

A l'any 1782, quan Mozart va tenir prous diners, va encarregar el piano de la seva vida a Anton Walter, el que llavors es podria considerar el Porsche dels pianos. Avui és un piano que ens semblaria més aviat petit i de so discret, però llavors era una autèntica joia que, a més, li permetria a Mozart explorar un nou estil de fer música i una nova manera, fins i tot, de guanyar-se la vida. Diuen que amb aquell piano va canviar la història de la música, perquè Mozart amb aquell instrument fins i tot va inventar-se un gènere, el concert per a piano. Efectivament, el so del Walter era prou robust, prou clar, perquè sobresortís d'una petita orquestra. I d'aquesta manera Mozart va escriure fins a 27 meravellosos concerts per a aquesta agrupació, com el que estem sentint, el número 17 en fa menor, interpretat pel pianista Roger Levin, precisament en un piano Walter com el que utilitzava Mozart.

Però un bon dia, Mozart, el millor pianista de Viena i el més brillant compositor d'Àustria, resulta que va ser cridat per l'emperador Josep II, que li tenia preparada una sorpresa. Sense avisar-lo, el va convidar a Palau per a fer un concert. Mozart es va vestir amb la seva casaca vermella i daurada, la de les festes, i va anar ben emocionat a complaure l'emperador. Però el que no sabia el músic és que allà l'esperava un altre pianista. Era italià, tot i que venia de Londres, i deien que era el més ràpid i brillant que mai havien sentit. El duel, per tant, estava preparat.

Muzio Clementi també havia estat cridat per Josep II al Palau sense saber que s'havia d'enfrontar al gran Mozart. Era, per tant, una juguesca de l'emperador. La sensibilitat i exquisidesa de Mozart es van tenir que enfrontar a la brillantor i a la tècnica de Clementi. Al final, diuen que es va considerar que hi havia hagut un empat, fet que, per cert, no va deixar gaire content a Mozart. I el que estem sentint és música d'aquell compositor i pianista competidor de Mozart, Muzio Clementi, en concret la seva sonata opus 13, que probablement va tocar fins i tot aquell dia davant de l'emperador i de Wolfgang. I a més, fixeu-vos, estem sentint la peça en un piano construït per ell mateix, per Clementi, perquè aquest home es va guanyar la vida més com a compositor, com a constructor i innovador del piano. De fet, Clementi, que havia treballat amb la marca anglesa Broadwood, va regalar un dels seus pianos a un jove pianista que prometia molt en aquells moments i que es deia Ludwig van Beethoven. Però aquest serà el següent capítol.

aquest home sí que ho va revolucionar tot. Va revolucionar la forma de tocar el piano, la forma de fer música i diríem fins i tot que va crear una figura, la figura de l'artista romàntic, el que viu de la música, amb la música i només per la seva música. Ludwig van Beethoven. L'energia amb què interpretava feia que els pianos de la seva època quedessin petits. La norma habitual en els concerts de Beethoven és que trenqués les cordes de piano quan interpretava. La seva música era enèrgica, nova, inflamada, revolucionària, i requeria un piano amb més volum, amb més robustesa i, sobretot, amb més tecles. Se li acabaven les tecles amb Beethoven en els pianos de l'època. Doncs bé, gràcies a Beethoven el piano va créixer, va evolucionar molt poc temps i, per tant, calien nous pianos per poder interpretar la seva música. Estem sentint el primer moviment de la seva sonata Opus 53, anomenada Sonata Waldstein. I a més, mireu, està interpretada en un piano Konrad Graf que va pertànyer al propi Beethoven, el darrer piano que va tenir el compositor, el piano més gran i sofisticat que existia en aquells anys, a principis del segle XIX.

Hem sentit la sonata Waldstein de Beethoven interpretada en un piano Konrad Graf, que va pertànyer al mateix compositor. I mireu, els pianos construïts per aquest constructor, per Konrad Graf, que Beethoven tant admirava, van ser durant els anys del primer romanticisme el referent per molts músics. Robert Schumann n'hi va regalar un a la seva esposa Clara pel seu aniversari. I en aquest piano, en aquest model de piano, tant Schumann com Brahms van escriure les seves millors pàgines. Els pianos Graf eren la màxima evolució d'aquells primers models que havia conegut Mozart, però la profunditat de la música dels nous romàntics encara va demandar més gravetat, més profunditat a l'instrument. El constructor Johann Baptist Streicher va donar un pas més i va crear el precursor del que seria el piano modern.

Efectivament, els pianos de Streicher eren més sòlids, de so més greu i amb una tensió a les cordes superior al que mai ningú havia aconseguit. Doncs bé, amb aquests pianos, Liszt i Brahms, sobretot, van escriure bona part de les seves obres. Brahms, en concret, era un enamorat dels Streicher en sons i, afortunadament, s'ha conservat el seu piano en tan bones condicions que avui podem sentir com sona. Estem escoltant, precisament, el preciós intermezzo de l'Opus 117 de Brahms en el piano del propi compositor.

Romanticisme i piano es pot dir que han anat junts en la història de la música els darrers segles i han evolucionat en paral·lel. Penseu que els violins fets avui, en ple segle XXI, tenen la mateixa estructura, les mateixes característiques que aquells primers violins italians fets al segle XVII. No han canviat ni un mil·límetre. Però, en canvi, els pianos van haver d'evolucionar conforme ho feia la música. I un altre revolucionari que feia avançar la música a batzegades i trencava els pianos aparells va ser un hongarès, probablement el més virtuós pianista de tots els temps.

Aquest home no només va ser un dels més grans pianistes de tots els temps, va ser un revolucionari, un seductor, un showman fins i tot. Un músic de tècnica insuperable i un improvisador sense igual. Va ser un home que de petit va rebre el vistiplau del mateix Beethoven i que era capaç d'hipnotitzar les audiències, especialment, cal dir-ho, les femenines. Mireu, aquest home entrava en escena elegantment vestit, sempre amb guants, guants que es treia lentament, com si fos un striptease, i que llançava al terra amb displicència. Llavors fixava els seus ulls verds a l'audiència, llançava enrere la seva llarga melena i atacava el piano amb una energia i una velocitat impensables. Els desmais entre les dames eren la tònica en els seus recitals, gairebé una moda. Doncs bé, ens estem referint a Franz Liszt, que, al igual que Beethoven, va ajudar a fer créixer el piano en tamany i en resistència. Liszt va trencar molts pianos a la seva vida i els constructors es van esforçar en fer instruments que poguessin resistir al seu embat. I mireu, estem sentint de Liszt el seu Sospiro, un fragment curt interpretat pel seu alumne Frédéric Lamont a l'any 1920 i en un piano enregistrador, és a dir, aquells pianos que enregistraven en un rotllo de paper una interpretació indirecta. Després es reproduïa i per això podem sentir ara mateix com sonava la música de Liszt en mans del seu deixeble directe.

enorme pianista de nom Frédéric Chopin, una mena de mag del teclat, però que, a diferència de Liszt, no buscava l'exhibició, sinó la bellesa. La bellesa de la melodia. Ell era un aficionat a l'òpera i li encantava l'òpera de Bellini. Doncs ell intentava traslladar aquells melismes operístics a les melodies de les seves obres, traslladades, per tant, als dits i a les tecles. Doncs bé, amb una tècnica nova, molt difícil d'imitar, Chopin es pot dir que va ser el rei dels pianistes a París a finals del segle XIX. I el seu piano predilecte era el Pleyel, com el que estem sentint de fons. Chopin deia que li encantava la seva sonoritat platejada, lleugerament balada, i el seu tacte lleuger. Us deixem sentir la Verses opus 57 de Chopin, interpretada amb el piano Pleyel del propi compositor.

Així sonava el piano de Chopin, aquest pleyel amb el que ell va tocar i compondre moltes de les seves obres. I en acabar el segle XIX creiem que és el moment de travessar l'Atlàntic i veure què feien els pianistes al continent americà i amb quins pianos tocaven.

construir el seu primer piano en terres americanes. Modificava el seu nom perquè sonés més anglès i fundava la marca Steinway & Sons, una de les marques actualment més difoses i de més prestigi entre els concertistes d'alt nivell. I ja que som als Estats Units, us proposem de sentir com sona un Steinway quan s'hi interpreta música americana, en concret, un dels preludis de George Gershwin.

Així sonava l'Stenway d'Eduardo Rojas interpretant un dels preludis de George Gershwin, un músic que volia ser com els clàssics, que lluitava per ser com ells, tot i que per les venes li corria una música nova, nascuda a Amèrica i que encara no tenia nom, tot i que aviat se l'anomenaria jazz.

Estimats, estimades, avui potser ens hem passat d'ambiciosos, hem intentat fer tota la història, comprimida, evidentment, del piano, des dels primers models primitius que va provar Bach fins al piano actual, fins i tot el que ja prescindeix de mecanisme. Ja fa anys que es va electrificar i connectar i, per tant, ara en diem teclat. Però tot això ve d'aquell senyor florentí que es deia Christoph. Doncs bé, evidentment ens hem deixat pel camí molts grans intèrprets. No hem pogut parlar de Schubert, de Schumann, de Grieg, de Granados, de Debussy, de Ravel. Tots ells van també contribuir a l'evolució, a la conformació d'aquest instrument. També hem deixat de parlar de molts models de piano molt interessants, però, evidentment, el temps és finit. Acabarem, doncs, amb un pianista recentment desaparegut que ens agrada molt, Chick Corea, un home que podia tocar Mozart, si volia, però que el coneixem més aviat en la seva versió jazzística, evidentment. Ens quedem per acomiadar-nos amb el seu tema Windows, i així és com ens acomiadem amb Pere Sánchez, que és qui de veritat toca les tecles del programa i qui us parla, Lluís Bonamusa, que vindria a ser el constructor de la cosa. Doncs bé, res més, ens retrobem la setmana que ve, si ho voleu, aquí, a La Bona Música.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Escarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibrí, les xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem a lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament també del nostre organisme i, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí, i és a dir, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no?, el més allà possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà en el destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'hem demandant a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos l'abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, bueno, que és una cosa molt bàsica, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. Hi ha altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria doncs, parlar amb un professional si preveiem que doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o doncs, adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint l'abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no?, el jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies, una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern, així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Uh-huh. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea? O realment cal caminar? Perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Mm-hmm. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer. No? I això és una idea que sempre lluita. No? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
2: I demà faig 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable. No? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici. Uh-huh. Molt bé. Sí. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor, no? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
2: Uh-huh. I això sorprèn, no, també?
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat, si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh. Sí.
2: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millorar la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, oh, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no? De que hem de treballar força.
2: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força, què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no?, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Uh-huh. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
2: a
4: la calma.
2: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament,
2: no?,
4: pel cos, és més important dedicar-se 15-20 minuts a esquilar, a estirar, que no al final.
2: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no?, i ara potser ens estarà escoltant, estiraments, força i demés, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si, té molts beneficis.
4: Clar, és important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser unes activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? Uh-huh. No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona. Però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
2: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
4: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia en l'exercici.
2: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
4: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final... S'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer, doncs, 30 minuts d'activitat física. No? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no?, i si ja vull caminar de veritat seria fer exercici físic, no?, seria aquests 30 minuts.
2: Anem al cas contrari, no?, convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
4: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
2: Anem a això, que ara preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
4: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
2: No anar de passeig, eh?
4: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme... El d'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
2: L'altre dia, ara tall d'anècdota, eh? Però vaig veure, sortint justament de la feina, un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant... Potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
4: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí. Exacte.
2: I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
4: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament, no es fan els hits, no?, els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diríem, a la tercera edat, potser, no?
2: Una realitat de molta gent, a mi, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
4: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se aquí en massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
2: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa, perquè costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
4: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
2: aquests 30
4: estona,
2: minuts de caminar, sí, a ritme,
4: de caminar, no?
2: No?
4: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada. El cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius, s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... No? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
2: Clar, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
4: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
2: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
4: moltes
2: vagi
4: gràcies.
2: Bé.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I a aquesta hora del matí ens acompanya la María José Tarancón. Ja sabeu que ella és advocada, economista. Què tal, María José, com estàs?
5: Bueno, muy feliz de estar bailando bachata.
2: Això no va dir, que em sorprenia aquí veient aquest tema de Chayanne que ens proposava en José Luis Machado, I que ja em deia, Núria, és que a mi m'encanta ballar, i jo li deia, pues no te imagino en la oficina, María José,
5: con las querellas,
2: con
5: ¿no?
2: querellas y bachata y de Chayanne.
5: Y con los temas que vamos hoy a hablar tremendamente, todas las injusticias que sufrimos los pobres autónomos, que somos unos desgraciados.
2: Pero la verdad es que sí que te imagino, ¿eh? Sí. La verdad es que sí, sí
5: me
2: que
5: encanta bailar, os lo digo en serio, hay que bailar cada día, porque, bueno, es un ejercicio
2: es
5: maravilloso,
2: ¿no?
5: Y luego que, bueno, el ánimo y el alma y todo. Hay que tomarse la vida con alegría. A mí me dicen en mi casa, mira, hoy hago 37 años de casada. Y me dicen con mi socio...
2: ¿Hoy haces 37?
5: Con mi socio, mi mejor amigo. ¿Qué te parece?
2: Muy bien.
5: Sí, sí, trabajando, tal. Bueno, y yo siempre me levanto de buen humor. Siempre, siempre, siempre. Hoy son las 10:30, sigo de buen humor. A lo largo del día me va entrando una mala leche.
2: O sea, mejor María José te arrancón por la mañana que por la noche, ¿no?
5: Bueno, 100%. O sea, esto es 100%, 100%. Yo siempre les digo a mis clientes que me llamen a las 8, que estoy feliz.
2: Muy bien. Hombre, y además, hoy no te ayudo con este tema, ¿no?, que abordaremos hoy, en la situació dels autònoms també, i ja sabeu, doncs, que com a mínim tinc clar que ja li començarà a agafar aquest mal humor,
5: sí, ja
2: després
5: veràs.
2: De tractar aquesta qüestió i fer radiografia,
5: sí,
2: també de, doncs això, com dèiem, la situació dels autònoms al país.
5: Sí, cuando me propusisteis tema, que os quedasteis así, entonces vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, además de Madrid, que falla en contra de la administración de la agencia tributaria. Yo tengo que decir que es una vergüenza que los autónomos tengan que luchar por sus derechos fundamentales a través de la justicia. Es decir, que la agencia tributaria no sea una mano amiga, uh-huh, que acompañe a que la gente tribute dentro de la legalidad vigente lo que le corresponde. Y que sea como un mazo que tengan ahí encima. Esto creo que es una vergüenza. Porque hoy en día todas las resoluciones, te voy a decir que un 80% de las resoluciones que reciben autónomos y pymes y que se recurren, el problema, uh-huh, es que tengan dinero para recurrirlas, que tengan dinero para venir a un despacho y pagar a un abogado y recurrirlas, se ganan en el Tribunal Económico. Y las otras en el contencioso administrativo. Entonces, es una vergüenza que tengas que luchar contra la administración para poder ganar algo que por ley y que está reconocido en la ley te pertenece. ¿Y por qué? Porque las leyes no son claras, porque las leyes son turbias. Fíjate lo que te estoy diciendo, son turbias. Y además, la administración aplica las leyes, uh-huh, a consideración de las directrices que tienen y según lo que convenga, que esto es muy fuerte. Y hoy en día la mayor recaudación, la mayoría de recaudación de España y desde luego de Cataluña, es de los autónomos y de las pymes, y de los trabajadores. Es decir, si vosotros tenéis una nómina, pues somos los que más contribuimos con nuestro IRPF, y esto es una vergüenza. Entonces, uh-huh, este caso que te voy a contar...
2: Avui
5: que...
2: parlarem de deduccions,
5: sí,
2: de l'IRPF,
5: sí,
2: precisament.
5: Pero este caso que te voy a contar es un caso que a mí me ha llegado mucho porque nosotros ya lo habíamos luchado. Es decir, imaginaros, y más pospandemia, imaginaros el típico autónomo que vive en su casa y que trabaja, que hay muchísimos, uh-huh, escritores, de gente de webs, bueno, cada día más, porque además se nos ha potenciado...
2: Mucha gente que fa teletrabajo, ¿no?
5: Se nos ha potenciado la conciliación familiar, se nos ha potenciado, etcétera, etcétera, que de verdad que sí. Entonces, que esta persona, los gastos que tenga de su vivienda, como es el agua, la luz, internet, el teléfono, etcétera, no se lo puedan deducir. Pues esto, hasta hace poco, no era deducible. Luego, uh-huh, hubo una sentencia del Tribunal Europeo que dijo que, evidentemente, la gente que tenía y que estaba trabajando y que estaba ocupando un despacho...
2: Si tú vas de casa teva, la teva oficina...
5: Claro,
2: ¿no?
5: Exactamente, pues en función de los metros que tú destines, pues que era deducible. Hasta ahí todos muy contentos. Entonces, pues todo el mundo se estaba deduciendo, pues si tenías 15 metros, si tenías 20 metros, se lo estaba deduciendo en su renta.
2: O sigui, no ens pensem que et dedueixes...
5: el alquiler total.
2: Ni el lloguer total, ni la factura de l'aigua total.
5: Exacto.
2: ¿No?
5: Esto es muy importante.
2: Proporcional.
5: Bueno, Núria, eres una crack, ¿eh? Estás al día 100%, yo te voy a llevar a mi despacho.
2: No, no, pero como a seny, ¿no? Muy bien.
5: Sí, sí. Bueno, pues total, pues claro, pues esto era así. Esto era así hasta que de repente un autónomo que está tranquilamente en su casa teletrabajando, como vosotros, como estamos explicando, de repente recibe un requerimiento de la agencia tributaria y le dice... que como la vivienda, lógicamente, no está sujeto a IVA, que como no sé qué, no está sujeto a IVA, pues que no se lo puede deducir.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
1: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
0: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
1: Fem créixer el català.
0: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
1: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
0: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
1: Fem créixer el català.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità. A partir del 7 de setembre...
3: Torna al Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Són les 8.
3: Una nova mirada a la nostra ciutat.
5: Tota l'actualitat i els millors continguts.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
5: Us esperem al 94.4 de l'FM.
3: Amb Àlex Sisó.
5: El despertador de la ciutat.
6: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA.
8: El partit del Badalona Women's.
9: Atlètic Club Badalona Women's.
6: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
7: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
10: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: 20 anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
14: És el forn de pa, això, oi?
15: Sí.
14: Una pregunta.
15: Sí.
14: Què teniu ja, dònuts?
15: No.
14: La gent que hi diu?
15: No, no diu res.
14: Però la gent que
15: no,
14: és consumidora...
15: Diuen, no, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Per què ho pregunteu, tot això?
14: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
15: 30 i pico.
14: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
15: No.
14: Doncs ja està, és un tema històric.
15: Sí.
13: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
2: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Són les 9.
16: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
12: Notícies Badalona.
5: Bon dia, Badalona. És dijous 27 d'agost de 2026. Els parla Àlex Sisó. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc de la participació de la ciutat en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, l'alcalde ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis, de política internacional i també de les relacions entre la Xina i Europa i també amb els Estats Units.
17: Hemos tenido esta reunión. Es una reunión muy interesante, se ha hablado de las realidades de los municipios. Cada uno, evidentemente, no se puede comparar las magnitudes, pero sí hay aspectos similares entre municipios, ciudades de China y las ciudades españolas.
5: L'alcalde també ha destacat el nivell de seguretat que, segons afirma, hi ha a la Xina, amb càmeres de videovigilància, diu, a cada 25 metres. Durant la primera jornada d'estat a la Xina, tant Albiol com la primera tinent d'alcalde, Cristina Agüera, també han visitat el Parc Industrial de Carboni Zero a Beijing, un parc que és l'exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació, tecnologia i sostenibilitat. Aquesta és una de les quatre ciutats que la delegació municipal visitarà durant l'estada. L'acte central tindrà lloc demà a Yantai on se celebrarà el segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reuneix una quarantena de ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà i la sostenibilitat, entre d'altres. L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027. En esports, el Badalona va guanyar ahir a la tarda el seu amistós número 11 de la pretemporada contra un equip de primera catalana, el Club Esportiu Aspa Poble-sec. El resultat va ser de 0-4 a favor dels escapulats. I també ja ha sortit a la llum el disseny de les noves equipacions de la Sisa Joventut. El Club Verd i Negre ha presentat les samarretes de la nova temporada. Com a gran novetat, les equipacions porten la paraula penya escrita al mig del pit per representar com els aficionats i el món del bàsquet s'han referit històricament a l'equip Verd i Negre. Avui a Badalona, matí ennuvolat amb tendència a obrir-se clarianes, més sol al migdia i a la tarda amb calor i poca probabilitat de pluja. Temperatures màximes de 33 graus i mínimes de 24.
18: Bon dia, obrim per vacances.

0: L'any 1925, quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la Festa Major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pasdoble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany, no, de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol. Per cert que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bueno, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem el melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura, de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran, bé, no, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
1: Uf,
0: que són,
1: aviam,
0: festes jo... de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
1: He intentat agafar ser objectiu i intentar no...
0: Però és que avui no és el dia, avui no és el dia de ser objectiu. No, no, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament,
1: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també, sisplau, avui. Evidentment, he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio.
0: Rivalitats, o què?
1: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades, anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
1: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, mm-hmm. passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
1: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
1: Sí, sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs Jordi, tot això ho desvelarem avui, a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
1: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
1: Us llegim tant a l'Instagram del programa, i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696 164 665.
0: Molt bé.
1: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
1: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
1: bé, fins després.
0: Ara. Tarra, Campanito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer el Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no? Que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major de la Millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
2: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una trentena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi haurà 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que han estat, que està en estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La masia a la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Obrià i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí, i els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però, de moment, no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I, per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida, un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% a la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vila, des d'amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alertes es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
0: Passem a altres notícies i en aquest sentit us hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, quedat per aquí, no?
6: Marina? Ens escoltem.
0: Ens escoltem més aviat, sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i això, i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria.
0: Aquí a Lleida, seguim. Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, per quan, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no?
1: Sí, sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó
1: correcte.
0: També des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de sí. Locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, sí. De tema urbà, no? Al final, sí. Coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo, Joan. Benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no? Diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no? Que és quan una persona pateix danys a casa seva, poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, que què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hi hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos, o sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que han fet i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també s'ha hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any, de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament, que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan ens xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquestes dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar al consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Clar.
2: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
2: Ben no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale, vale, vale. Fantàstic. I quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta a una població més generalitzada o és clau territori? Com va aquestes sinergies?
2: Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius. No? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el consorci. I sempre, sempre, sempre, quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? Clar, t'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual, també forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances. Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
2: Vale. L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
1: Vale.
2: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
1: vale,
2: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, o us heu plantejat, no?, que el nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
2: No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
2: O sigui,
1: bona.
2: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries, i a més les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho han vist, no ho han detectat, perquè no han carit molt, però han carit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
0: Joan, a nivell particular, ja per anar tancant l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Diu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenint des de la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te, Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus... Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular. Quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? I anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
2: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, aixova, mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
0: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa.
2: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a la millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc., i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13 euros amb 50, vol que se li repari aquells 13 euros amb 50. Això és part, se menja una part del que paguem, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
1: Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
0: És tot un món i no els volíem. Evidentment són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
2: A vosaltres. Merci, gràcies, bon dia.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Imun FM, per l'entrevista. Una abraçada.
1: Un plaer, Núria.
0: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica... Les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment.

0: Cada ofici feia el concert vermut, feia a la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
1: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
0: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirimia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
1: Amb el pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
0: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
1: L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, no només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per la oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical, amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no? L'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors i també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això, això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Notícies Badalona.
9: Bon dia, Badalona. Els parla l'Exisó. El club de bitlles Termites de Llefià reclama millores a les seves pistes de la Rambla de la Solidaritat de cara a l'inici de la temporada, al setembre. Asseguren que encara hi ha treballs pendents i demanen, entre altres coses, més protecció davant del sol i que s'actualitzin els accessos. L'Ajuntament assegura que ja hi ha fet diverses actuacions i que està estudiant la construcció d'una rampa per a persones amb mobilitat reduïda. Amb tots els membres de l'entitat, porten dies fent-hi tasques pel seu compte. Escoltem a Joan Legua, que és el president de les Termites de Llefià.
10: Ara mateix nosaltres mirarem a veure si ens arribarà una carpa que hem comprat amb unes mesures grans, perquè com veiem que no arriba. El magatzem el tenim aquest ja, estem compartint amb un espai amb petanca. Però ens van dir que aquí ens posaven un petit armari per poder deixar les bitlles.
9: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc de la participació de la ciutat en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, Albiol l'ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis, de política internacional i de les relacions entre Xina amb Europa i els Estats Units.
11: Hemos tenido esta reunión, es una reunión muy interesante, se ha hablado de las realidades de los municipios. Cada uno, evidentemente, no se puede comparar las magnitudes, pero sí hay aspectos similares entre municipios, ciudades de China y las ciudades espanyoles.
9: L'acte central d'aquesta trobada tindrà lloc demà a Yantai, on se celebrarà el segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reuneix una quarantena de ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà i la sostenibilitat, entre d'altres. En esports, el Badalona va guanyar ahir a la tarda el seu amistós número 11 de la pretemporada contra un equip de primera catalana, el Club Esportiu Aspa Poble-sec. El resultat va ser de 0 a 4 a favor dels escapulats. Els primers dos punts arribaven als minuts 20 i 35 de la primera meitat de la mà de Secu i Martí Alonso. A la represa, Eric Iglesias va sentenciar el partit marcant dos gols més als minuts 54 i 78. El partit es va celebrar al camp de futbol La Bàscula a Sants Montjuïc. 27 graus de temperatura a Badalona.
8: A partir del 7 de setembre...
12: Torna al Badalona Matí.
13: Bon dia, Badalona. Són les 8.
12: Una nova mirada a la nostra ciutat.
9: Una finestra oberta a l'actualitat.
8: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
9: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
12: Badalona Matí, amb Àlex Sisó.
9: El despertador de Badalona.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó poc a poc, mentre el públic la va reconeixent, i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa, costa, eh? Costa que peti l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma, que va il·lustrar i encara continua il·lustrant moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, eh? Que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Santa Tecla és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, em sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, òbviament, perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat a la Rosa, és la presidenta, sí, de l'Esbart de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorac, sí, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent, sí, que es demana festa per viure les festes majors, eh? Perquè
1: això, no, això és una cosa que es fa molt, eh?
0: Sí,
1: demanar-se,
0: sí, sí,
1: festa per estar a la festa major.
0: Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
1: Tarragona, hem cobert Tarragona, per tant, ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
0: Vinga, va.
3: Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martirià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles, i això, clar, fa que hi hagi la participació de molta, molta, molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per a la ciutat.
1: He de dir que hi ha una cosa...
0: Sí.
1: Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
1: Tenim Sant Martirià, sí, sí.
0: A l'octubre,
1: sí,
0: veig, no?
1: A l'octubre.
0: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després a la tardor és quan, no? Quan arriba.
1: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
0: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Hi ha aquesta doble, molt bé.
1: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any, per les barraques, per a l'octubre...
0: Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
1: Festa grossa.
0: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més, què més?
1: I et sembla, si vols, ens anem cap a caçar, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
4: La festa major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són caçanecs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
0: Molt bé, és que és això, és la festa major. Dones fe?
1: Dono fe, exactament, de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic,
0: sí,
1: que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, I és tal qual ho ha descrit. Sí. Escorre bars, barraques, en palmes, i no te n'adones i acabes fent un esmorzar de forquilla havent dormit 0 minuts en tota
0: però
1: la
0: nit. Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
1: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar un partit de bàsquet.
0: Clar que sí.
1: Però sí, sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor, major, millor de Catalunya... És un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major a cada arreu de Catalunya.
0: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots s'estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
1: Perfecte.
0: A les 11. Sí?
1: Parlem a les 11.
0: Fins ara, Jordi.
1: Fins ara.
0: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia, és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: Quin embolic escollir, quina és la millor festa major de Catalunya? Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major i per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no?, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població doncs, que té tradició castellera, doncs es troba de castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no? La família va, potser va néixer en aquell poble i a partir d'aquí doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà i aquell és el punt de trobada. Eh? Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estima aquell poble.
0: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgo, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya. Fight!
2: ¡Vamos!
0: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou, FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
0: De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio. I l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
0: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
0: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila Empordanesa, són ben interessants.
2: Girona, no
0: Girona FM, Pau Villafañe i Sergi Corral, de Ràdio l'Escala.
2: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la Festa Major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, Festa Major com la de Girona, poques per no dir cap.
7: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la Festa Major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el ser un poble de mar, doncs, què voleu que us digui? A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el Festival Nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
0: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
8: Evidentment, la Festa Major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la Plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera Festa Major de la ciutat o directament en la Festa Major infinita que tots els pobles de Catalunya els agradaria tenir.
0: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló, el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori amunenc, la zona de Munt FM, on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la Festa Major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial doncs, perquè amb el jovent del poble doncs, com fem el recinte de les penyes, que montem cada un la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
0: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la Festa Major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià. Però, sense dubte, aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cosoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I, és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
0: I atenció, que pugem cap al Tarragonès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i, a més, enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, és sortirà del seu santuari en processó. Això es veu cada 10 anys i, per tant, enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i en aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
0: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música, i també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
0: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
0: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els Segas Moros, que són la imatge de les festes, pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es podem veure en Cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres. Tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu, ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
0: I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots. Vaja, vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la festa major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la festa major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, eh? Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de festa major en festa major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià, de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia.
17: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només als barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
0: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
17: aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
0: Sí, a veure, a veure.
17: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Montserrat Valdic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
17: I bon dia, Joan.
19: Bon dia.
17: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitja ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
19: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
17: Uh-huh. De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments sí. municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
19: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren, i precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre'n aquí per manipular-les, entenc, no? Mm-hmm. Bueno.
17: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del Barri del Gas, que em deia fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
18: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador mm-hmm. Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. Uh-huh. I després per la nit farem el del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
17: Molt bé.
18: I ja el diumenge farem el fi de festes amb Barca de Mitjana.
17: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns, perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
18: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, uh-huh. perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
17: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc ho aneu recuperant.
19: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix a nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
17: Mm-hmm. Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells en aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, ja que estem aprofitant.
0: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé, fins a quin punt poden incorporar tot això.
18: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys mm-hmm. i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
17: Molt bé.
0: Molt bé.
17: Molt bé. El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi,
18: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
20: És això el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides, això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
17: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
19: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni diguem discoteques, no havien... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... Era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
17: Clar. Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
18: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la festa del gas. Mm. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
17: Sí, eh?
18: Sí.
17: Molt bé.
18: Pensem que sí.
17: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
19: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
17: Bé. Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això sí. Ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
20: Bueno, no és que anem bé de temps, però... No és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
17: Que va, no passa digues, res, digues. No passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda sí. També com la plaça de la fàbrica del gas o la plaça del gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta megaplaca fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
18: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. Mm-hmm. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
17: Escolta, sí, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
20: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
17: Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta megaplaca fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
18: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
17: Molt bé. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu a acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ja ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan. Per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
17: Gràcies, Montse.
18: Moltes gràcies.
0: I gràcies.
17: I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes de, del, del gas de Premià de Mar.
20: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que me veuràs per allí. Perfecte, doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrela del territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
21: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament. A les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars, també. És un poble que, per exemple, per la festa major, la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molta, molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb 5 colles, amb 5 parelles de gegants, amb 5 colles de gegants, que també el fa molt especial.
1: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
21: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més, és un poble superplà, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
1: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
22: Me miraria la plaça. Llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els hi diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
1: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
22: Jo diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, molt bonic. Han recuperat un rentador i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps. Que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riudecanyes i de Botarell. Jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
1: Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
22: Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres diem coca en recapte, és molt típic. Que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extraverge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
1: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
21: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda, doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, que això seria fantàstic.
1: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
3: Setembre tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes. I la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
1: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
3: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen, però bueno, ja hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya, i vam decidir doncs crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
1: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
21: I estaria bé que vinguessis, doncs, al maig, per exemple, al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte, doncs, molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
1: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara

0: cosa molt bona pel jovent.
1: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
2: És allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, eh? Ho anomenem podcast, però són entrevistes, converses. El que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar, el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant. Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?
1: Pues, a veure, és un lloc on te, bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on intentes fer servir, fer feliç a la gent, que la gent gaudeixi a través del paladar.
0: I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
1: Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuina tradicional, però cada vegada m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
0: Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de... Sí, sí, aprofitament. Sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res. I tots els sucs s'aprofiten. I tant. Això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby. Però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, però que mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I, clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial, a bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora d'estar als fogons, l'hora de servir els plats i veure... sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és un millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que et passes tot el dia cuinant en un restaurant?

0: restaurant.
1: Uf, és molt, molt diferent. Ara que, clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, pues, veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil. Allà vas, bueno, amb un temps sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: casa. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final va ser la diferència. La gran diferència és que clar, cuina a casa cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs clar, has de preparar per 20, 30, 40... Bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa. Ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant. Imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: Clar, el dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, pues moltes gràcies a tu i, bueno, escolta, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina, avui a la companya del 9FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare i tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del 9FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir, que
2: molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona, els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per 3 llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem 2 activitats, les de la Seu d'Urgell, que són a un laboratori de poemes per infants i després una mostra de cant valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
2: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tas de vins. És un pla ideal.
4: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la 4ª edició del Sol Postado, i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això, doncs, es barreja amb els tastos de vi del celler Gigal Porrera.
2: Molt bé, passarà demà, no? Deies demà 2:45?
4: Demà a 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
2: Molt bé, doncs Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus a l'agenda. Ja,
4: no hi ha manera,
2: No hi ha manera. Bueno, es queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
4: A veure, és veritat.
2: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps de...
4: Exacte, no? A poc amb calma.
2: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
4: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
3: Aviam.
2: Com tenim això de les festes majors?
3: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
2: Molt bé.
3: Que m'he tornat a portar al meu territori, clar, però al meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
2: Sí, escoltem
3: el primer àudio.
2: Escoltem ràpid, sí.
6: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu, amb poques festes majors. Tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito Més, una autogestionada, que és la del polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival i al final, doncs, també és molt participativa i fa que, doncs, es pugui fer entre tots, no?
2: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
3: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pique amb Cardedeu.
7: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
2: Jordi, ho hem de deixar aquí. Sap greu? Mira, molt
3: cap
2: bé.
3: Cap problema. Va, acabava just aquí l'àudio.
2: Ja
3: Llinars Cardedeu.
2: Doncs demà més coses. Ràpid, digue'ns el què.
3: Demà més coses. Demà parlarem d'amors d'estiu.
2: Amors d'estiu. Uau, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu. Demà ho comentem àmpliament.
3: En parlem demà.
2: Molt bé. Jordi Mariscot, des de Cardedeu. Gràcies, company.
3: Fins demà.
2: I tanquem l'Obert per vacances d'avui.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc de la participació de la ciutat en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, Albiol ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis i de política internacional.
4: Esta reunió és una reunió molt interessant. S'ha hablado de las realidades de los municipios. Cada uno, evidentemente, no se puede comparar las magnitudes, pero sí hay aspectos similares entre municipios, ciudades de China y las ciudades españolas. Se ha hablado de política internacional, de las relaciones de China con Europa y también de las relaciones de China con Estados Unidos.
3: Durant la primera jornada d'estada a la Xina, tant Albiol com la primera tinent d'alcalde, Cristina Güera, van visitar ahir el Parc Industrial de Carboni Zero a Beijing, un parc que és l'exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació tecnològica i sostenibilitat. Aquesta és una de les quatre ciutats que la delegació municipal visitarà durant l'estada. L'acte central tindrà lloc demà a Yantai, on se celebrarà l'acte central, el segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reuneix una quarantena de ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com ara la innovació, el desenvolupament urbà i la sostenibilitat, entre d'altres. El Club de Bitlles Termites de Llefià reclama millores a les seves pistes de la Rambla de la Solidaritat de cara a l'inici de temporada al setembre. Asseguren que encara hi ha treballs pendents i demanen, entre altres coses, més protecció davant del sol i que s'actualitzin els accessos. L'Ajuntament assegura que ja hi ha fet diverses actuacions i que està estudiant la construcció d'una rampa per a persones amb mobilitat reduïda. Amb tots els membres de l'entitat porten dies fent-hi tasques pel seu compte. Des de l'entitat reclamen també una malla protectora i l'acondicionament de l'espai on hi ha una colònia de gats. Ho explica el president de Termites Llefià, Joan Legua.
5: Tenim una colònia de gats que dona una imatge penosa, que sí, és veritat que és una colònia de gats en condicions, que vingui l'Ajuntament i faci una colònia de gats en condicions. El que no podem fer és m'ha semblat que tenim aquí amb toldos, brutícia, i això cada vegada és una imatge que no podem donar, i més sent seleccionada una de les pistes per al circuit televisat de la Unió de Federacions de Catalunya, que és el que vol fer la Federació Catalana.
3: Fons municipals recorden que les actuacions recents també han inclòs la instal·lació de quatre bancs de descans, la pintura de la tanca perimetral i la dotació de les infraestructures necessàries per celebrar tornejos, així com els trofeus corresponents. L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027. Esports, ja ha sortit a la llum el disseny de les noves equipacions de la Sisa Joventut. El Club Verd i Negre ha presentat les samarretes de la temporada. Com a gran novetat, les equipacions porten la paraula penya escrita al mig del pit per representar com els aficionats i el món del bàsquet s'han referit històricament a l'equip Verd i Negre. La primera equipació ja està disponible a la botiga del Màgic i al web del club, així com la samarreta d'escalfament. La segona equipació es podrà adquirir la setmana vinent. Com a tercera equipació es mantindrà la blava de l'any passat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 28 graus de temperatura.
7: A partir del 7 de setembre
6: torna al Badalona Matí.
8: Bon dia, Badalona, són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Tota l'actualitat i els millors continguts.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem al 94.4 de l'FM.
6: Amb Àlex Sisó.
3: El despertador de la ciutat.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a les teves botigues Abets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Abets Badalona al carrer de la Independència.
11: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
13: el partit del Badalona Women's.
14: Atlètic Club Badalona Women's.
11: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
12: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
15: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
16: Ràdio Ciutat de Badalona.
17: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
18: 20 anys del Víctimes al telèfon.
19: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
20: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
21: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
20: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
21: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
18: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
21: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
20: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
21: Ah.
19: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui s'ha estat llegint i rellegint el Carles Carvajal.
3: I avui comencem amb un cas d'aquells que potser espantarà a la població.
2: D'aquests alarmistes que t'agraden a tu.
3: Bé, no, no, de veritat és un cas que hem d'estar alerta, tots plegats, perquè Facua, aquesta entitat de consum, ha alertat de 5 marques de calçat que podrien estar contaminades.
2: Ai, sí.
3: Jo crec que si et poses aquestes sabates, et queden als peus...
2: Tot ple de llagues, vermells...
3: Escarrosos.
2: Sí. Sí, sí. Jo crec que hem de posar una música aquí de por,
3: Jo crec que sí,
2: Una música, perquè això realment és un tema alarmista.
3: És un tema... Que bé, que n'hem de parlar perquè, atenció, hi han ara mateix al mercat sabates contaminades. Són nous models a calçat que podrien estar contaminats. L'organització de consumidors Socua alerta de 5 marques de roba que tindrien al mercat sabates contaminades amb un producte anomenat Dime Tilfumorat.
2: Oi, oi, oi.
3: O algo així. Sí, sí, es diu Dime Tilfumarat.
2: Morat et deixa el peu.
3: Es tracta d'unes sabates de nen de diferents marques, també de botes, de la marca Amelia Saragossa, unes botes de la marca Maria Mara.
2: A veure, quines marques són aquestes?
3: Unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola, i un model de la marca... es diu així.
2: Com?
3: Sí, perquè es diu S-P...
2: Què vol dir?
3: A veure, S-P-W-S-H, com ho diries?
2: Sí.
3: Com ho dius, això?
2: No ho sé.
3: Com ho dius, això?
2: No ho sé. Suebs.
3: Els models han estat inclosos dins de la xarxa d'alerta de productes insegurs perquè el producte que porten és irritant. Pot provocar al·lèrgies greus i fins i tot problemes respiratoris. La desgràcia ha arribat a les sabateries, sens dubte, amb aquest tema,
2: Anem
3: a trucar a l'atzar, He buscat una sabateria de Catalunya, sí. Aviam si coneixen aquestes marques. Truquem a la sabateria Enriqueta Soler.
2: A l'atzar, eh?
3: És a l'atzar.
2: A l'atzar, Enriqueta Soler.
3: Sí, Soler, Enriqueta Soler, de Sant Sadurní.
2: Que té nom de cuinera de la tele.
3: Sí.
2: Avui va callar amb patates amb Enriqueta Soler.
3: A tele Badalona, que ni això tenim. Ni programa de cuina, ja.
2: Home, hi ha la Rosalia, al
3: Partit Hi ha programa de cuina. Bueno, sí, el Tàpies.
4: Sí, diguem.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: He trucat a la sabateria Enriqueta Soler?
4: No.
3: No?
4: No.
3: Ah, no és aquest telèfon?
4: No.
3: On he trucat?
4: És una empresa, això.
3: Però no de sabates?
4: No, de sabates no. De ferros. No,
3: de ferros, imagina't. Sí. No té res a veure. Molt bé, gràcies. Un dia més, internet va bé, en aquesta casa. Sí, sí.
2: Bé, això no és culpa del funcionament d'internet, és culpa de les bases de dades d'internet, no?
3: Anem a trucar telefònica, aviam si ens poden localitzar aquest telèfon.
2: Llàstima, perquè Enriqueta Soler prometia.
3: No, anem a buscar aquest telèfon.
2: El d'Enriqueta Soler?
3: Sí, jo crec que és Sole, no?
2: O Sole, Enriqueta Sole, no sé. Depèn de si hem posat l'accent o no.
3: Anem aviam si ens ho busquen, això, telefònica. Ja comencem la setmana trucant a telefònica.
2: Saps que és dilluns i això és complicat.
3: Bé, de seguida també trucarem a Facua, a Consumidors en Acció, que ens donin més dades. Hola, bon dia. Estic buscant una sabateria a Sant Sadurní de l'Anoia.
2: Hola.
5: Si t'escucho en Sant Sadurní de l'Anoia,
3: com t'hi llamas? Però d'on està? T'escucho fatal.
5: Yo le escucho perfectamente.
3: Ya, pero lo importante es que yo le escuche, ¿no usted? ¿Oiga?
5: Señor, ¿cómo se llama la zapatería, por favor?
3: A ver, això no és un servei ni res. Enriqueta Sole. En Sant Sadurní d'Anoia.
2: ¿Tú crees que...?
3: Sí, ¿tú crees que es paga un servei?
2: Es paga un servei i se sent...
5: A ver, un momento, si tan amable que estamos realizando la búsqueda...
2: Molt bé.
3: Jo crec que truquem mínim a Marroc.
2: Hi ha una central, no?, de telefònica al Marroc.
3: Sí, sí.
5: Un momento.
2: Sí, sí, esperamos.
5: Se llama Enriqueta Sole.
3: Sí, Enriqueta Sole, sí.
5: Sí,
3: truquem a Marroc, confirmem.
2: Bé, però si són professionals, no importa on truquem. Sempre quan facin bé la seva feina.
3: Sí, però clar, que el so sigui correcte.
2: Això sí. I sobretot si truquem a Telefònica.
3: Clar.
2: No?
3: Estàs encostipat, oi?
2: Estic una mica encostipat, sí.
3: Ja, ja es nota.
2: No paro de tossir.
3: Si no, perdone.
2: No puc respirar bé.
3: Sí, sí. Perdone.
5: Sí?
3: Si no, una altra sabateria, m'és igual.
5: A ver, un moment, por favor, que lo estoy consultando. A ver.
2: Molt bé.
5: Que como en Enriqueta
3: sí.
5: Solé,
3: sí.
5: Sí que me consta, pero únicamente que está en la plaza Homenaje Belleza, ¿no?
3: Sí, esto, este.
5: Pues, tome nota,
3: 93.
5: ¿93?
3: ¿09? Sí.
5: 22.
3: Ah, 22. 22, vale.
5: ¿Le paso con el
3: número? No, ya llamo yo, gracias.
2: Gracias, y mejor el sonido.
3: Equivocado. Sí, sí. Ens havíem equivocat d'un número.
2: Truquem.
3: Ara sí, contacte directe...
2: amb Enriqueta Soler.
3: Sí.
2: Oh. O Enriqueta Soler.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
3: Hola, és la sabateria.
1: Sí.
3: D'Enriqueta Soler.
1: Sí.
3: Mira, escolti una cosa, volia fer-li una pregunta.
1: Sí.
3: He vist al diari unes marques a calçat que surten avui que podrien tenir sabates contaminades. Vostès tenen aquestes marques?
1: Ostres, no
3: té ni idea del que estem parlant.
1: No.
3: No, es veu que des de Facua, des de l'Organització de Consumidors, han alertat de 5 marques de roba que hi hauria al mercat que serien contaminades.
1: I això...
3: Jo tinc aquí les marques.
1: Sí.
3: Una és una sabata sana en què es diuen Pasite.
1: No.
3: No, ni idea. Una altra marca que es diu Amelia Saragossa?
1: No.
3: Tampoc. Marie Mare?
1: No.
3: Bimba i Lola?
1: Bimba i Lola?
3: Sí, que són unes sabatilles de ballarina.
1: No.
3: Tampoc.
1: No.
3: I una marca que es diu SPWSH?
2: Spish.
3: Spish, o alguna cosa així?
1: No, tampoc.
3: Tampoc, o sigui, ni idea, aquestes marques.
1: No.
3: Vosaltres no les teniu.
1: No.
3: Val, perfecte, gràcies.
1: Pues vinga.
2: Adéu, adéu.
3: Escolta, no...
2: Si no ho té Enriqueta Soler, sí. O Enriqueta Soler, és que no hem de
3: anem
2: patir, són marques minoritàries.
3: Aviam què ens diuen, et sembla?
2: Sí.
3: Perquè es veu que des de Facua demanen que es faci pública el llistat de marques i models inclosos a la xarxa d'alerta. Mira, està comunicant, tothom truca.
2: Perquè això exactament sabem si són marques així de gran format o són minoritàries...
3: És que no posa notícia, això. I on venen aquestes marques, seria
2: clar,
3: la pregunta.
2: Això és el que jo m'estic preguntant.
3: Algú li sona, aquestes marques? Si algú li sona, que ens estàs escoltant, que ens truqui.
2: Sí, 933954004.
3: Mira, torno a repetir les marques. Digues el telèfon.
2: 933954004.
3: Atenció, una és sabates de nen, Pasite. Marca Pasite. Diferents models de sabates i botes a la marca Amelia Saragossa. Aneu a buscar les sabates a casa vostra. Aviam si us sona. Unes botes de la marca Maria Mare.
2: Sí.
3: I unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola. I el model d'aquesta marca que es diu SPWSH. Si alguna persona li sona aquestes marques, que ens truqui, no?
2: Que ens truqui, 933954004.
3: Anem a Facua. Truquem aviam què ens diuen.
2: Hola? Hola?
3: Hola?
2: Facua?
3: Facua, també el telèfon el tenen bé, eh? El tenen
2: Facua.
3: Correcte, eh? Tornem-hi, si no... Ho deixem aquí de moment aquest tema i aviam 5 minuts més tard podem tornar-hi.
2: Perquè vegin els oients com és de difícil informar, eh?
3: Sí, sí.
2: Intentem donar una informació clara i no es pot, eh?
3: No es pot. Recordem, eh? Serien 5 marques al calçat que podrien estar venint sabates contaminades. I això ho ha denunciat aquesta organització que es diu Facua.
2: Sí.
3: Ui, sí, momentito, ui. No tenemos muchos, eh?
2: Señorita. Vale, vamos, señorita.
3: Hola, buenos días.
6: Hola.
3: Mira, te llamo por un tema, bien, a ver si me puedes ayudar un poco.
6: ¿De qué provincia me llama?
3: De Barcelona.
6: Vale, ¿en relación a qué tema?
3: A un calzado que hoy he visto por la tele y por el periódico,
6: sí.
3: Que podrían estar contaminados.
6: Sí.
3: ¿Esto me puedes informar un poco las marcas y modelos y tal?
6: No, no te puedo decir. Eso estará, en todo caso, colgado en nuestra página web.
3: Pero las marcas tampoco.
6: No lo sé si está ahí, si los compañeros lo han publicado o no, no te puedo decir, ¿eh? Si quieres acceder a nuestra página web, a la página de prensa, que si han sacado algo, pues estará ahí. No llamas de ningún medio, ¿no?
3: No.
6: Llamas con particular. hablar, ¿no?
3: ¿Pero esto puede provocar algún acoso o qué?
6: ¿Acoso de qué?
3: Digo, porque, o sea, están contaminadas. ¿Esto tienen alguna reacción este calzado?
6: Sí, claro. Yo te aconsejo que entres en nuestra web y leas
2: una
6: de mis portadas en la página principal.
2: Tercera
6: sí.
2: Vagada que
6: tiene
2: digo,
6: fotografía de lo que provoca ya. A los usuarios. ¿Eh?
3: Ya, ya, ya.
6: ¿Vale?
3: Y si no tienes internet, pues no puedes mirarlo, claro.
6: Yo, hombre, por teléfono no te puedo enseñar la fotografía, lógicamente.
3: Ya, pero las marcas.
6: No te las puedo decir, ¿eh? No sé si está colgado en la web.
3: Vale.
2: Cuarta vegada que diu sí. Web.
3: Vale, perfecte, gràcies, eh? Ara. Vinga, ja veig que és un servei perfecte, no serveix per res aquest Facua.
2: Quina amabilitat tenen els de Facua.
3: Tenen la web, tenen la web, tenen la web. A veure, senyors de Facua, no tot el món té internet encara a casa.
2: Això és com si truca algú a Radio Ciutat de Badalona preguntant per una sí. Notícia i li diem, escolti la ràdio, el proper 8 de dia, a mi què m'explica?
7: El preu des de la xarxa telefònica d'Espanya és de 17 cèntims per establiment i un 5,8 per segon amb els impostos.
3: Farem una prova i és ja l'última que ens queda. Provarem si algun bazar xino té alguna d'aquestes marques.
8: Buenos días, la tienda Pilar, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días. Mira, a ver si me puede ayudar. Mira, estoy buscando una tienda de zapatos.
8: ¿Tiene zapatería, dígame?
3: Que sea china.
8: ¿Que sea china?
3: Sí, un bazar oriental en Badalona.
2: Uy, qué complicado eso, ¿no?
3: Es que quiero comprar unos zapatos baratos.
8: ¿En Badalona, me
3: dijo? Sí, en Badalona.
2: Badalona. ¿Bazar chinos només, o chinesos només de zapatos?
8: Hay bazares orientales.
3: Sí.
8: Uno está en la calle José María de Segarra.
3: Pero le sale si tienen zapatos.
8: No, como con zapatos no lo facilitan. Voy a intentar buscarle a ver.
2: Pero todos lo venen, ¿no?
3: Sí, todos lo venen.
2: Yo diría que sí.
3: Sí, pues, deme un teléfono. Que yo creo que venden zapatos, ¿no? En los chinos.
8: Sí, normalmente sí. O últimamente sí. A ver, oriental.
3: Son baratos, es que.
8: Sí, hay dos líneas como bazares orientales.
3: A ver,
8: tome nota si es tan amable. Es el 933.
3: Sí.
8: 83.
3: Sí.
8: 06.
3: Sí. Perfecto.
2: Y dos números más.
3: ¿Y el otro? ¿El
8: le
3: otro?
8: Paquete una nueva línea, 933.
3: Sí.
8: 83.
3: Sí.
8: 25.
3: Sí.
2: Y dos números más.
3: Perfecto.
8: ¿Alguna otra información?
3: No, gracias.
8: Gracias por su llamada, buenos días.
2: Molt bé, ràpida, eficaz.
3: Ràpida. Va, ràpida anem, eficaz. Anem al tema aquest, perquè tenim d'altres temes avui, que sembla que no.
2: I estem perdent aquí el temps.
3: No és preguntarem informar. Aquestes marques, eh?
2: Sí. Un altre cos que vol dir.
3: Sí,
2: primer telèfon molt bé, des de Telefònica, anem al segon telèfon.
3: És la prova, eh? És la prova que aquests telèfons que donen mai serveixen.
2: Truquem a l'altre telèfon. A veure si...
3: Vés a saber què surt.
2: Bazar xinès, per preguntar si venen alguna d'aquestes marques contaminades.
9: Ué.
3: Buenos días.
9: ¿Qué día?
3: Hola, ¿es el bazar?
9: Sí.
3: Una pregunta, ¿vendéis zapatos?
9: No.
3: No hay zapatos.
9: No.
2: Dile feliz año chinés.
3: De acuerdo, pues nada, feliz año, ¿eh?
9: Igualmente.
3: Venga, adiós.
2: Bien.
3: Bé, escolta, tanquem aquí el tema.
2: El que en xinès és guai.
3: Sí, tanquem aquí el tema. Escolta, ja ho sabeu, aquestes marques de sabates són les que podrien estar contaminades.
2: Molt bé.
3: Va, seguim i parlem de consum també en els propers minuts. M'he quedat astorat a la notícia d'aquest primer dia de setmana del 20 minutos.
2: Què ha passat?
3: Diu, cop a la butxaca del consumidor amb el pa.
2: Ha pujat el pa.
3: Diu que apugen el preu d'una barra de pa 56 cèntims, es veu que de 0 a 79 a 1,35 €.
2: És reial?
3: Però és que la notícia diu, de cop i volta i sense avisar, la butxaca d'en Tomàs... I qui és en Tomàs?
2: Qui és en Tomàs?
3: Qui és en Tomàs?
2: No ho sé.
3: Què és en Tomàs Molina?
2: No ho sé.
3: I la d'altres consumidors, això algú l'ha fet a la redacció en plan, bueno, digue'm un nom, Tomàs, va, Tomàs. Diu, i la d'altres consumidors s'ha vist afectada per una nova pujada de preus. En aquest cas, la de barra, que es fa amb pa d'aquest del Pirineu, saps? Mm. El pa aquest que es fa amb fusta, diuen.
2: Sí.
3: Diu que, de cop i volta, diu, ell la va comprar en un supermercat i després de les festes de Nadal, i d'un dia per l'altre, el preu ha passat de 0,79 € a 1,35 €, gairebé el doble.
2: Això és pitjor que pujar la tussa, és caríssim, això.
3: Tu sabies o no, això?
2: No.
3: En Tomàs assegura que aquest increment, que qualifica de barrant, és exagerat. Mm. Sí, sí, ho poso aquí, la notícia. Diu, no estem parlant que hi havia un producte en promoció i que després torna al preu que toca. Es lamenta 20 minutos. Diu que, tot i que va preguntar al personal si hi havia algun error en l'etiquetatge, li van deixar clar que no, que havia pujat De cop i volta, 56 cèntims.
2: Mm.
3: Com t'has quedat?
2: M'he quedat estorat, eh?
3: T'han pujat el pa?
2: És un escàndol, això.
3: Anem a trucar a un forn de pa de la ciutat, et sembla, i preguntar-ho? Anem al forn Bertran. Però del carrer Canonja Bananera.
2: Oi, oi.
3: Ha pujat tant el pa? En propers minuts ho analitzem.
10: Benvinguts a Fort Bertran. Oi? En breus moments l'atendrem.
3: Què és això de modern?
2: Quina modernitat.
10: La seva trucada està a l'espera.
2: Fixa't.
10: En breus moments...
3: Això ni va donar una comunicació, té.
2: No, és cert.
3: Aquí no, no... Surt una música de l'any 80.
2: Home, és que... No, l'any 80 no, de l'any 70.
10: Sisplau, sí. Continuï a l'espera. Mira. Li atendrem
3: en
10: breus instants.
3: I la veu és preciosa.
2: És preciosa.
3: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
11: Uh-huh.
3: Mira, volia fer una pregunta. Escolta una cosa, ens ha arribat, aviam si em pots ajudar, eh? Que darrerament en els darrers dies s'ha pujat molt una barra de pa.
11: Ha pujat molt?
3: Sí.
11: Fa bastant.
3: Però de cop i volta, és que avui publica el 20 minutos, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, hi ha forts de pa que han pujat fins a 56 cèntims una barra de pa.
2: Oi, oi.
11: Que ha pujat 56 cèntims.
3: De cop, d'un dia per l'altre.
11: No.
3: No?
11: No.
3: Ah, què val una barra de pa de
11: 90 cèntims.
3: 90 cèntims.
11: De quart.
3: I aquestes que es diuen del Pirineu, de, que es fan... Amb... Això en teniu?
11: Sí.
3: I quant val?
11: 1,10.
3: 1,10. I què valia fa uns dies?
11: 90 cèntims.
3: Sí, ha pujat 20 cèntims de cop.
11: Sí.
3: 20 cèntims, sí.
11: Aquesta sí. L'altra havia pujat 5 cèntims.
3: I per què de cop i volta ha pujat 20 cèntims?
11: No ho sé. No ho sé, jo treballo aquí, no...
3: Perquè,
11: no sé,
3: de cop i volta...
11: Fa uns mesos, fa uns mesos ja, eh?
3: Sí, fa uns mesos. Però sí que em pots confirmar que de cop i volta va pujar 20 cèntims. El pa rústic, 20 cèntims, de cop i volta.
11: Sí, sí, sí.
3: I no sabem el motiu.
11: Jo no.
3: Tu no.
11: Jo el venc, aquí es va canviar... Ah, a mi no em van dir res.
3: I la baguette, oh. La baguette què val?
11: No, no en fem baguette.
3: No hi ha baguette.
11: Aquí, no.
3: No hi ha baguette.
11: Fem de quart, no.
3: De quart, eh?
11: No. Sí.
3: Molt bé, escolta, doncs gràcies per la informació.
11: Molt bé.
3: Gràcies.
11: Gràcies.
2: Doncs el Tomàs estava una mica perdut, eh?
3: Bé, escolta una cosa, però es veu... No, una cosa. El preu del pa ara és lliure, eh? O sigui, tots els forts de pa poden posar el que els hi doni la gana. Hi ha rebaixes a pa ara.
2: Mm.
3: Però jo trobo que... De cop i volta, d'un dia per l'altre, 20 cèntims ja són diners.
2: Ja són diners, sí. Estem d'acord amb això.
3: Això es confirma que per què puja aquest pa rústic?
2: Sobretot perquè el pa és un aliment de primera necessitat.
3: Escolta, obrim telèfon, si et sembla.
2: I que la gent es digui a quin preu compra el pa.
3: A quin preu compren actualment el pa rústic?
2: El pa rústic, què ha de
3: rústic.
2: Ser?
3: Ens han dit a 1,10 a Can Bertran del carrer Encueta, que van pujar de cop i volta 20 cèntims, no sabem per què.
2: Sí.
3: Però segons el 20 minutos... Hi ha forts de pa que han pujat de cop i volta la barra de pa rústic 56 cèntims.
2: Oh.
3: D'un dia per l'altre.
2: 933-95-40-04. 933-95-40-04. A quin preu compreu el pa rústic?
3: Si alguna persona compra aquest tipus de pa, que ens ho faci saber. Si se'n recorda.
2: I ho recorda, clar.
3: Sí, perquè jo vaig a comprar el pa...
2: Jo no em fixo en el que pago.
3: No, jo tampoc. Què, val una barra? No sé.
2: Però això és perquè comprem poc. Però si que compra cada dia pa rústic ho sabrà perfectament.
3: Suposo que sí, si compres cada dia el pa, saps què val el pa.
2: Sí.
3: Però si només el compres un dia cada molt, no recordes aquest preu.
2: Bé, de moment podem arribar a la conclusió que la gent compra molt al pronto per netejar, però de pa rústic, de moment,
3: res. Sí, de moment...
2: No hi ha reaccions.
3: No hi ha reaccions, no? Anem a altres setmanes al dia. Per cert, avui a l'apartat de comunicació dels diaris fan referència que Zapatero, el president del govern central, se sotmet avui per segon cop a Tengo una pregunta para usted.
2: És a dir, que demà...
12: Gracias a todos los ciudadanos que han participado. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
3: Molt bé. Fins aquí l'espai de propaganda electoral. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es torna a sotmetre aquesta nit a aquest espectacle televisiu que és aquest programa Tengo una pregunta per usted. A partir de les 10,
2: bé,
3: a la primera.
2: Sí, amb Lorenzo Milà.
3: Correcte, sí.
2: És a dir, que demà tindràs tema assegurat.
3: Serà l'encarregat de presentar i moderar el programa aquesta mateixa nit. Hi haurà, en aquest cas, 100 ciutadans, sí. 51 dones i 49 homes. Per què sí. hi ha més homes que dones? No, més dones que homes.
2: No sé, potser en el primer programa hi havia més homes que dones, que no ho sabem, això.
3: La tria dels participants s'ha fet després de més de 7.000 trucades telefòniques i majoritàriament vindran d'Andalusia, Catalunya i Madrid.
2: Sí.
3: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que és una bona manera d'acostar-se.
3: Però escolta una cosa, jo el que faria és que tu, per exemple, també en el programa poguessis trucar i fer una pregunta.
2: Clar, però és que...
3: Això es porta molt, això.
2: Quines proves han de passar aquesta gent per fer de públic?
3: En teoria, per exemple, et trucaven en aquest cas i buscaven perfils, crec.
2: Però perfils de quin tipus? Volem un locutor de ràdio?
3: No, no, per exemple, per sectors. Sector laboral, crec, estudiants, jubilats, mestresses a casa, gent desocupada. Després, també triaven, crec, tenien en compte les afinitats polítiques. Això també, perquè, clar, si porten tothom del Partit Popular, es carregaran el Zapatero, però si porten tothom socialista, en aquest cas, li farien la viu-viu.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, anem a trucar, si et sembla, a Televisió Espanyola.
2: Oi, oi.
3: Aviam si és possible aquesta nit entrar en directe.
2: Per telèfon.
3: Per telèfon. Anem a trucar-hi.
2: Perquè tu tens alguna pregunta per fer-li al senyor Zapatero.
3: Sí, moltes.
2: Moltes.
3: A quin preu va una barra de pa rústic?
2: Això estaria bé que li preguntessin avui al Zapatero.
3: És la pregunta.
2: Home, recordem que l'any passat el tema va ser el cafè, eh?
3: Doncs aquest any pot ser pa rústic, ha pujat una barbaritat.
2: Això ho diuen. Entre 20 i 50 cèntims.
3: Estem trucant a la Televisió Espanyola. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
2: Fa un so estrany.
13: En estos momentos todos nuestros operadores sí. están ocupados. Manténgase sí. a la espera, por favor.
3: Però no diuen on trucat.
2: No diuen.
3: No. No, no.
2: Que he dit operadores, eh? Que sempre diem que són de sexe femení.
3: Espero que sigui el telèfon de Televisió Espanyola.
2: Sí, perquè si no...
3: Si no som aquí...
2: Que en diràs tu, no està la gràcia.
3: Mentre, altres notícies. Per exemple, avui ha explicat el periòdico...
13: En estos momentos todos nuestros sí. operadores sí, están ocupados.
2: Gràcies.
3: Sí, sí. Avui explica el periòdico de Catalunya que l'escarbat morrut, aquest escarbat que ha fet les palmeres, ja ha matat gairebé 3.000 palmeres a Catalunya. Segons el periòdico, el Maresme és la comarca més afectada per la plaga detectada fa gairebé 4 anys.
2: Escarbat morrut és un d'aquells temes sí. que cada estiu són notícies.
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: A veure,
3: sí, això. Que estran per això, no? Que no diguin res de... Televisió Espanyola.
2: Doncs sí. Doncs sí.
3: És el telèfon que ens ha donat Telefònica, eh?
2: Televisió Espanyola central, de Madrid.
3: Sí, sí, sí, central.
13: Todos nuestros operadores están ocupados.
3: Sí, sí. Fantàstic, eh?
2: Fantàstic.
3: Per cert, ens arriba una altra notícia, ja, mentre es comento, eh? Ho publica el Punt Edició Girona, diu, detenen a l'Empordà uns homes que duien al maletí del cotxe 6 xais vius robats. Sí, es veu que s'ha posat de moda ara robar animalons a les granges, eh? Es veu que aquest és el panorama, 6 xais vius en el maletí del cotxe, que es van trobar la matinada de divendres una patrulla dels Mossos d'Esquadra quan van aturar un cotxe amb 5 ocupants a Torroella de Fluvià. Hola, ¿dónde he llamado?
14: Ha llamado a la centralita de Radio Televisión Española.
3: Ah, vale, vale. Quiero hablar con alguien del programa, tengo una pregunta para usted.
14: Mire, le voy a dar un número de teléfono.
3: Vale.
14: Es
3: sí.
14: la productora que lo gestiona.
3: Ah, vale.
2: Muy bien.
14: Tome nota. 91.
3: Sí.
14: 87.
3: Sí. Perfecto. Gracias por todo. Buenos días.
14: A usted, muy buenos días.
3: Adiós.
2: Això no serà fàcil, ho saps, oi?
3: Això és una cosa, com és que no diuen res? D'on truques?
2: Clar, hauríem de dir Televisió Espanyola, la de todos.
3: La de todos, espere un momento. Estem trucant a la productora, no?
2: Productora de alguna pregunta més, no? Tinc una pregunta per a vostè.
3: Sí, una pregunta més, sí.
2: Hem de suposar que d'aquí poc estarà el Mariano Rajoy, no?
3: Suposo, perquè va passar el mateix, oi? Fa
2: sí, clar.
3: Aquí uns mesos, quan van emetre el primer programa d'aquest Tengo una pregunta per a vostè.
2: Si entrevisten a un, han d'entrevistar tots.
3: Escolta, la productora deuen ser aliats, també, no?
2: Home, clar, preparant...
3: Poca broma?
2: Els convidats...
3: Poca broma, que aquest programa, per exemple, a l'edició del 20...
2: Ui,
3: hola, buenos días.
15: Buenos días.
3: Qué mira, flojo. Quiero hablar con alguien del programa. Tengo una pregunta para usted.
15: ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que quería en concreto?
3: Bueno, hablar con alguien del equipo, del programa.
15: Es que así yo no puedo pasar la llamada.
3: ¿Por qué?
15: Porque lo tenemos prohibido.
2: Ay, ay.
3: Ah. Bueno.
15: De tal manera, nosotros somos la empresa que selecciona a las personas.
2: Ah, bueno.
15: No los que hacemos el programa.
3: Ah, vale. Es que yo he llamado a Televisión Española y he pedido para el programa, tengo una pregunta para usted. Y me han dado ese teléfono.
15: Ya, pero somos los que seleccionamos a la persona. Nosotros no hacemos el programa.
3: Ah, vale. Y si yo quiero hacer una pregunta, ¿esto qué?
15: A ver, le comento. La gente se elige al azar, llamándola, haciéndola una encuesta por teléfono.
3: ¿Y yo no puedo preguntar lo que quiera?
15: Pues no, porque cada persona va con su pregunta.
2: ¿Eh?
3: Ya. Pero esto, ¿cómo lo escogen ustedes?
15: Por teléfono, al azar.
2: Al azar.
3: Al azar. Ya. Y esto para que me toque no es muy difícil, claro.
15: Pues es que no sé, se cogen los números de la guía.
3: Es como la lotería, esto no.
2: No hay un casting ni re.
3: No hay casting ni nada, ¿eh?
15: No.
3: Vale, gracias.
2: Una alegria de vivir.
3: Moltes ganes de treballar no té aquesta dona, eh?
2: De treballar no sé, però de viure poques.
3: De viure poques. A veure, què quiere?
2: Està ensupida, home.
3: Sí, escolta, tens espanyol, també ens ha donat un telèfon que no era. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Som-hi.
3: Acabo avui amb dos temes que jo crec que t'agradaran.
2: A veure, sorprèn-me.
3: Atenció als dos titulars que et porto. Un, per exemple, diu... Desmantelen una red de perritos calientes con auténtica carne de perro en Marruecos.
2: Ai, ai, ai.
3: Què et sembla? Diu que la policia marroquí ha desmantellat una xarxa de venedors de perritos calientes, eh? Que eren cuinats amb autèntica carn de gos, que era barrejada amb ceba, tomàquet i altres ingredients.
2: És que porta tantes escombraries que podrien posar carn de qualsevol animal i tu menjaries igual.
3: Té tal el tema, eh?
2: Home, és que perrito caliente és un perrito caliente. Mira, Ulisse, li ha fet por.
3: Ai, pobret.
2: Li ha fet por. No, Ulisse, tranquil.
3: Sí, sí. I una altra. Varios prou. Ulisses. Diu que diversos comerços dominicans ofertaven aliments contaminats amb... orina de rata.
2: Ai, per favor, però quina marranada de notícies em portes.
3: És l'actualitat, eh? Diu que hi havia gran quantitat d'escombraries a l'establiment. Entre els productes hi havia llet, formatge, carn, fruita i sucre. Diu que los hombres de los comercios afectados han sido revelados.
2: Saps què diu?
3: Això ha passat aquí, eh? A l'estat espanyol, eh?
2: Sí, sí. Una de les llegendes urbanes que jo crec que té part de veritat és aquesta de que les llaunes de la Coca-Cola les has de netejar bé abans de veure-les directament perquè hi ha píxums de rata sempre.
3: Té tela, eh, el tema.
2: Té tela marinera.
3: Sí, sí. Ofertaven alimentos contaminados con orina de rata.
2: Que deu ser boníssima, eh?
3: Bé, així està l'actualitat d'aquest dilluns.
2: Amb aquesta tranquil·litat.
3: Sí, sí. Amb aquesta actualitat, marxem.
2: Amb aquesta tranquil·litat que ens porta sempre,
3: sí.
2: Ens deixa el Carles Carvajal fins demà.
3: Sí, sí, tot són coses negatives.
2: Tot són de gràcies.
3: Sí, sí, però jo destaco el preu del pa.
2: Sí. Sí, sí, seguirem.
3: És una cosa que...
2: Seguirem aquest tema, seguirem. Perquè això és l'inici.
3: És l'inici.
2: Gràcies.
3: Apa, gràcies. Adéu. Fins demà.
16: Hello. Víctimes al telèfon.
17: Qui diga?
16: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
17: Ràdio Z.
18: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
17: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
18: No, de Badalona.
19: És la ràdio de Badalona.
16: Vint anys del Víctimes al telèfon.
20: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
21: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
16: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
22: He llamat la tele xurro.
23: Sí, però no.
20: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
24: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
16: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
25: Manténgase a l'espera, gràcies.
3: Sí, sí, aquí estoy.
20: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
26: Bueno, porque...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. A banda d'aquest programa, tinc una pregunta per a vostè. Hi ha d'altres notícies, oi?
3: Doncs sí, hi ha d'altres notícies que hem mirat, hem remirat els diaris i la premsa d'aquest dimarts. Avui comencem amb el diari gratuït 20 minuts i amb un invent que et porto avui especialment per tu.
2: A veure.
3: Estem parlant de que arriba a l'estat espanyol la cigarreta microvaporizador.
4: Mando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
2: Què és això?
3: I ara preguntaràs què és això.
2: Exacte.
3: Resulta que hi ha una empresa especialitzada en productes del sud-est asiàtic que ha començat a vendre al nostre país una mena de cigarreta electrònica. Funciona amb bateries recargables i es pot utilitzar en llocs públics.
2: I quin sentit té?
3: Doncs, sens dubte, és un nou invent per deixar de fumar. Hi ha diversos avantatges i també diversos inconvenients. Avantatges, ho dèiem, que tu pots utilitzar aquesta cigarreta, per exemple, en un restaurant que no es pot fumar. I s'utilitza, emet una mena de vapor d'aigua, podríem dir. No ho veus clar, no?
2: No ho veig clar. Això és per deixar de fumar.
3: Sí, sí, sí. Fins i tot té filtres en diferents nivells de nicotina. Això sí, es veu que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer no han recomanat ja aquest invent perquè manté l'addicció i els efectes de la nicotina. Anem a trucar a l'empresa que distribueix aquest invent. Es diu CigarClean. La gran notícia és que es pot trobar ja al Corte Inglés, aquest invent.
2: Però això deu ser caríssim, no?
3: Anem a trucar, no ho sé.
2: Truquem-hi. Cigarreta electrònica, eh?
3: Sí, electrònica.
2: Això vol dir que té una mena de motor?
3: Sí, té una mena de tecnologia microvaporizadora.
2: Com la vaporeta.
3: És una mena de vaporeta, sí.
2: Sí. I treu vapor d'aigua, com la vaporeta.
3: Igual.
2: No fa olor?
3: Hola, buenos días.
5: Sí?
3: Hola, he llamado a CigarClean.
5: No, aquí ya no es.
3: Ya no es.
5: Oh.
3: No. Ya han cambiado de... ¿Y tienes el número?
5: Pues yo no lo tengo, la verdad.
3: ¿Tú no lo tienes?
5: No.
3: Vale, pero han cambiado...
5: De todas formas, creo que tenía una página web y ahí lo podrá ver.
3: Vale. Unos... Bueno, es que no, en la página web sale ese teléfono.
5: Ah, que sale ese, no
3: sí, sí,
5: cambiado.
3: Sí. Pues no, que hace poco decir. Que lo han cambiado.
5: Sí, hará un par de meses.
3: Un par de meses. O sea, sí. Que aún no les ha dado tiempo. Vale, perfecto. Vale. ¿Pero están aún en Madrid? ¿Lo sabes?
5: No tengo ni idea.
3: Ni idea, ¿eh?
5: Es que yo justamente no tengo idea de lo que...
3: Vale, gracias, hacer. Gracias.
5: Nada, hasta luego.
3: Bé, ja comencem. Aquestes coses que sempre ens passen en directe.
2: Sí, però home, si canviem de lloc, el primer que s'ha de fer és canviar el telèfon, no?
3: No, és que la plana web ja et dic ara...
6: El preu des de la
2: Telefònica
6: d'Espanya...
2: Que dubto molt que tingui més informació que nosaltres.
3: Telefònica ja veuràs com no tindrà.
2: Que ràpida que va.
3: Anem aviam si tenim sort, però ja et dic ara que ens agrem amb les ganes.
6: Hola,
3: Fàtima, mira, estic buscant el telèfon d'una empresa que es diu Cigar.
6: Cigar.
3: Sí, sí, sé de Catalunya i d'Itàlia de cigarros. Cigar.
6: Muy bien.
3: Client, o sea, CLEANSL.
6: Muy bien, ¿en qué localidad buscamos esta empresa?
3: Pues búsquela en toda España, porque no tengo ni idea dónde están.
6: Muy bien, un momento, si es tan amable.
2: Molt bé.
3: España es muy grande. És veritat?
2: Que és gran.
3: Clar.
2: Sí.
3: Que pot estar a qualsevol racó del món.
2: I tant, i potser tenen delegacions, ve de saber.
3: Aviam, què ens diu la Fàtima?
2: Si ho mira la plana web, no ens soluciona el problema.
3: No.
2: Esperem que tinguin un registre actualitzat.
3: És fort, això, eh? Tu tens una empresa, i en aquest cas et canvies d'adreça i de telèfon, el primer que fas és canviar també les dades.
6: Supongo que era algo referente a cigarros.
3: Correcto, sí.
2: Home, t'he de recordar que al principi del Cimnus Més van trucar a l'Ajuntament demanant el telèfon o l'adreça de Radio Ciutat de Badalona i van dir el que era demà.
3: Sí, sí. Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa.
2: I fa 2 anys i mig, eh?
3: Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa adreça.
6: A nivell nacional és que no registra nada. ¿Podría pertenecer a alguna altra empresa o que es venda por internet? O...
3: Bueno, és una empresa que... distribuïdora.
6: Distribuïdora, ¿no? O sea, que puede pertenecer a...
3: Bueno,
6: no sé, pregunto.
3: No, creo que no, pero...
6: Vamos a ver.
3: ¿En Madrid me puedes mirar?
6: Sí, no, lo estoy buscando a nivel nacional. con este nombre, por eso le preguntaba que si podía pertenecer o vamos a ver.
2: És a dir, que encara ens donarà menys informació.
3: Mentre s'explico que, que aquesta cigarreta, en aquest cas, es va posar a la venda farà...
6: Sí,
3: sí. No, no, estoy hablando aquí con mi compañero.
6: Vale, vale.
3: Sí, sí. Estamos de chacha.
2: De chacha, serà. No de chacha.
3: Estamos aquí con la chacha. El joc al mes de novembre ja es va posar a la venda a Hong Kong. Ha sigut un èxit. I aquesta cigarreta funciona amb bateries que permeten...
6: No va resistir ningún teléfono.
3: Nada, eh? Nada, nada.
6: No, lo lamento.
3: Bueno, gracias.
6: A usted por su
3: venga,
6: adéu.
3: Bé, doncs ens queden amb les ganes que fem publicitat, eh?
2: Encara menys informacions han donat.
3: Doncs es veu que aquestes bateries permeten a l'usuari fumat sense malmetre, podríem dir, la seva salut, perquè no conté ni alquitran, ni monòxid de carboni, ni el reste de substàncies del tabac.
2: Mm. Bé, ho haurem de provar, no?
3: Sí, sí, sí. Doncs bé, aquesta cigarreta microvaporitzador, de moment ho deixem aquí.
2: Sí, perquè, clar...
3: Escolta, anem a altres temes del dia, que avui en tenim molts.
2: Sí.
3: I avui, atenció, al document sonor que us porto.
1: Catalunya triomfant, torna ja a ser rica i plena.
2: És la Núria Feliu?
3: No.
1: Acceptem tota la
3: I és real, eh, això?
2: Marina Rossell?
3: No, és un home.
1: La nostra terra.
2: És un home?
3: Sí. Escolta, escolta.

0: Escolteu bé, perquè no és broma, no és cap broma, això podria ser el nou himne de Catalunya.
1: Més gran la nostra història, estem units, estem units en pau.
0: És un músic de Barcelona que es diu Joan Calvet,
2: sí,
0: que ha compost una nova versió de l'himne als Segadors.
2: Home, una nova versió lliure.
0: Com a nou himne de Catalunya.
2: Jo no ho veig clar.
0: Per cert, que si vols quedar més tranquil, Joan Calvet,
2: sí,
0: ha confirmat que té també una versió per coral. M'ha cridat l'atenció avui a l'apartat de coses a la vida de Gran Barcelona. Anem fins a Santa Coloma de Gramenet, perquè ha imposat, l'Ajuntament ha imposat una llei seca nocturna, diu el titular, als colmados.
2: Sí, ho hem comentat.
0: Jo no sabia que colmados.

0: la norma amb multes a fins a 60.000 euros. Segons els bars, sí, amb la crisi que hi ha, la gent no va als bars a consumir, la gent va als supermercats, compra la beguda, o bé fa botelló en el carrer, o bé s'ho emporta a casa.
1: Sí.
0: Per evitar això, doncs posar aquesta llei, la llei seca, que a partir de les 10 de la nit no podràs comprar cap mena de beguda alcohòlica als colmados.
1: Per evitar els botellons.
0: Sí. Fem una cosa, però tu creus que els comerciants de Santa Coloma ja saben aquesta normativa?
1: Jo crec que no, que molts els he agafat per sorpresa.
0: Anem a l'atzar, he triat 3 supermercats de Santa Coloma.
1: A l'atzar, eh?
0: Sí.
1: A veure, un es diu Manolita...
0: No, es diu el primer Xuing o alguna cosa així.
1: Sí.
0: O 5.
1: A veure si ho saben, eh?
0: Aviam si coneixen aquesta normativa. Periodisme d'investigació en directe.
2: Hola.
0: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Es el supermercado?
2: Sí.
0: Mira, una pregunta. Yo quería saber, ¿vendéis bebidas alcohólicas?
2: ¿Cómo?
0: Bebidas, si tenéis.
2: Ah, sí, ahí tengo.
0: JBs, todo esto.
2: ¿Usted primero, usted aparte de quién es?
0: ¿Cómo? Yo soy periodista.
2: Oh. Ah, vale.
0: Y te quería hacer una pregunta.
2: Vale.
0: ¿Vendéis alcohol vosotros, no?
2: Sí.
0: ¿Y a qué hora cerráis?
2: Yo la cerrada por la
0: noche.
2: Yo mediodía no he cerrado. Hasta las 9 no he cerrado.
0: ¿A las 9?
2: Sí.
0: Ah, pero más tarde de las 9 no abrís.
2: ¿Cómo?
0: Más tarde de las 9 no tenéis abierto.
2: No, yo abierto hasta la noche a las 11.
0: Ah, hasta... Vale.
2: Mira, por la mañana 10 a las 9 a la noche,
0: vale,
2: a las 11.
0: Y una pregunta. Si yo vengo a las 10 de la noche a comprar alcohol, ¿me lo vas a vender o no?
2: Sí. ¿Usted compra alcohol?
0: Sí.
2: Pero usted de quién aparte, no sé de usted de qué.
0: Bueno, la pregunta es, si yo vengo hoy a la noche, esta noche a las 10 de la noche,
2: sí,
0: y te compro una botella de JB, ¿me la vas a vender?
2: Sí, vale.
0: Sí, ¿no? Ningún problema.
2: No.
0: Usted, vale.
2: Pero primero, ¿sabes que primero usted viene aquí a verlo? Si puedo, lo estoy diciendo. Si sabes que a partir de 10 tenemos vende alcohol prohibido.
1: Ah, sí que lo sabes, sí.
2: Sí, usted sí viene.
0: Pero yo si vengo a las 10 de la noche me lo vas a vender, ¿no?
2: ¿De dónde es usted?
0: Pues aquí de Santa Coloma.
2: Ah, vale, entonces cuando yo conocí, sí.
0: Si tú me conoces, tú me vendes, ¿no?
2: Sí.
0: Vale, perfecto. Gracias.
2: Vale, nada.
0: Gracias.
1: Bé. És que l'has posat contra les cordes.
0: Anem a una altra.
1: Tu volies demostrar que no ho sabien i sí que ho sabia.
0: Però escolta una cosa, jo vaig a les 10 de la nit.
1: Home,
0: i jo
1: però
0: et
1: és
0: dic...
1: que això també m'ho faries a mi. Tu tens un establiment,
0: sí,
1: que vens alcohol, i vinc jo al teu supermercat i no em donaràs l'ampolla. Va,
0: no,
1: home, va.
0: Perquè si em posen una multa, no... Anem a una altra. Anem al... Atenció, ha sigut Canuneguai Monjantà.
1: Sí, vinga, va, posats a inventar, no?
0: Aviam si saben aquesta normativa.
1: Per cert, Colmado no està ben dit en català, segons
0: doncs
1: el diccionari.
0: Mira, és el periódico de Catalunya.
1: El del periódico que no s'inventi paraules. Colmado no està ben dit.
0: Bé, no contesten, en aquest, en no, el és... Canunemai Mohanta, es diu, eh?
1: Ho has dit un altre cop diferent.
0: Anem a una altra. Chena Rajawa, o Radawa,
1: sí,
0: o alguna cosa així.
1: La princesa Chena.
0: Però has vist? T'ho venen igual.
1: Home, t'ho venen si et coneixen. Que no haurien de fer-ho, d'acord?
0: Clar.
1: Però és normal que ho facin.
0: Però sí, sí, sí que ho sabien, eh?
1: Com sempre, aquesta enquesta representativa,
0: sí, sí,
1: demostra que el 100% de comerciants de Santa Coloma coneix la normativa, però no la compleixen amb els seus amics íntims.
0: No. Això seria el titular, eh?
3: Bufón y Acom.
1: Com diu?
3: Por favor, grave su mensaje después,
0: bueno,
3: de la
0: és
3: señal.
0: Igual. Escolta, jo crec que amb el primer n'hem tingut prou, eh?
1: Sí.
0: N'hem tingut prou.
1: Enquesta representativa.
0: Bé, anem a altres temes del dia. Marxem de seguida fins a Andalusia per parlar de futbol i d'uns jugadors que no cobren. Avui volem parlar del club de futbol Granada, publica avui el 20 Minutos.
1: Sí.
0: Resulta que són notícia, perquè diumenge jugaven un partit contra el Melilla.
1: Sí.
0: I abans de començar, bé, l'àrbitre va xiular a l'inici del joc i tots els jugadors que estaven al camp es van posar de genolls durant 40 segons.
1: Per què?
0: Per què, doncs? Perquè es veu que la plantilla del Granada no cobra des de fa 4 mesos.
1: Ai, la crisi.
0: Sí, què et sembla?
1: Això els hi passa a molts clubs, eh?
0: Però els hi van anar bé perquè es veu que la directiva els va entregar la recaudació del partit del diumenge.
1: Això ho podien haver-ho fet abans.
0: Què et sembla?

0: Bé, doncs que hauran cobrat només aquella recaptació, però el mes que ve tindran el mateix problema.
1: Anem a trucar-hi, et sembla, aviam què ens expliquen?
0: Truquem al aquest sí, sí. Club de futbol de Granada.
1: De Granada. A veure si ens podem solidaritzar amb aquests jugadors.
0: Sí. En quina categoria juguen, ho saps?
1: Hola, buenos días. Mira, ¿me puedes pasar con prensa?
2: Pues le doy su número de teléfono.
1: Vale. Dígame.
2: 692.
0: 92. No.
2: 692.
1: Ah, 692.
2: Sí.
1: ¿Sí?
2: 69.
1: 69. ¿Cómo se llama la persona?
2: Manolo Albendín.
1: Manolo.
0: Albendín. Sí.
1: He llamado al club que no se paga a los jugadores, ¿no?
2: Sí.
1: Vale, es aquí, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Tú cobras o no?
2: No.
1: ¿Tú no cobras? Ay, ¿tampoco?
2: No.
1: ¿Y qué haces aquí?
2: Aquí estamos.
1: Bueno. Gracias.
2: De nada.
1: Hasta ahora.
2: Luego.
1: Ah, bien, sí. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Eres Manolo?
3: Sí, dígame.
1: Manolo, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
0: La más mola.
3: Hola, ¿qué tal, hombre?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Pues ahí estamos. Liadillo, haciendo cosas.
1: A ver, pregunta. ¿Tú cobras o no cobras?
3: Yo no cobro.
1: ¿Tú no cobras tampoco?
3: No.
1: ¿Qué pasa en el club?
3: Vamos a ver. En el club ahora mismo hay un problema de liquidez porque no los principales patrocinadores que iban a cubrir el presupuesto pues no están aportando lo que se esperaba. Entonces, pues como te digo, hay falta de liquidez y se le debe a los jugadores cuatro mensualidades y un poquito de otras. Y básicamente, bueno, a los jugadores, al cuerpo técnico y a los empleados del club.
1: Bueno, la gente se ha enterado por el acto que pasó el domingo, ¿no?
3: Que fue muy original, ¿no?
1: Está muy bien. Yo lo he visto por la televisión, de hecho aquí en Cataluña también se vio. Y bueno, creo que ha servido para algo, ¿no?
3: Hombre, ha servido para que por lo menos el tema tenga repercusión a nivel nacional, como está ocurriendo.
1: Perdona, que te atropellé, ¿no? Algo.
3: No, no te preocupes, que me acabo de montar el coche y sonaba la alarma de que me pongo...
1: Ah, vale,
0: vale. Pensaba que pasaba
1: el tranvía. Pensaba que era un tractor.
3: No, no te preocupes, cuéntame. O te cuento yo,
0: sí.
3: Nada, eso que te estoy contando, ¿no? Que existe este problema y que se está
1: pobre
3: tratando,
1: Gene.
3: Me imagino, de solucionar. Y es verdad que ha tenido mucha repercusión, pero que de momento no hay en la solución esperada.
0: No hay solución, cara.
1: O sea que no, la cosa pinta mal.
3: Vale, a ver, la cosa de momento ni bien, o sea, pinta mal porque no se ve una expectativa clara, evidente, aunque no sé si te has enterado de una asociación de granadinistas.
1: No.
3: Que, bien, pues te cuento, hay una asociación que se llama Asociación Granadinista Radio Foro.
1: ¿Radio Foro?
3: Un grupo de aficionados que se unieron para hacer una radio temática del Granada por internet.
0: Atención.
3: Y esta gente han puesto en marcha un... A ver, aquí puedo pasar. Han puesto en marcha un mecanismo a través de una cuenta de... una cuenta corriente para que la gente vaya ingresando dinero. Y te digo una cosa, la respuesta ahí ya ha sido bárbara, porque en apenas tres días se han recaudado en torno a 15.000 euros.
0: ¡Ostras!
1: 15.000 euros, está muy bien.
3: Me parece mucho.
1: Sí, yo, sí, sí.
3: Estoy hablando,
1: y más con los tiempos que corren.
3: Efectivamente. Pero que te digo más, han sido en torno a 80 aportaciones las que ha podido haber. Y en 80 aportaciones, 15.000 euros son bastante.
1: Es mucho dinero.
3: Ten en cuenta que el Granada tiene 5.000 socios aproximadamente, 5.100 o un poquito más.
1: Perdona, ¿en qué categoría jugáis?
3: Segunda división B.
1: Segunda B, ¿eh? Como el Badalona.
3: Sí, efectivamente, el Badalona está en segunda B.
1: ¿Cómo el Badalona?
0: ¿Y con cobra cada jugador?
3: Pues efectivamente,
0: yo voy a saber.
3: Como te digo, son 5.000 los socios y se espera que haya, pues no 5.000 aportaciones, pero sí cerca de una cifra cercana a este número. Vamos a ver qué pasa. Yo te digo una cosa, si quieres, te puedo pasar el teléfono de esta gente por si quieres hablar con ellos.
1: De
3: Radio Foro.
1: Pues sí, va, pásame.
3: Si tú quieres que yo te diga algo más, pregúntame.
1: No, pues pásame a la gente de Radio Foro.
3: Mira, te lo voy a buscar ahora mismo.
1: Sí, sí.
0: Yo hasta buscar ahora.
3: Oye, y vosotros, a ver, el hecho de que...
1: Bueno, hacemos un programa por la mañana y tenemos que llenar, tú.
3: Vale. Pues yo creo que si llama a esta gente, además de que te lo van a agradecer un montón,
0: claro.
3: Te van a aportar bastante. A ver,
1: aquí
0: en Granada... En Granada no nos escuchen, ya,
4: sí.
0: Ya se lo digo ahora.
4: Sí,
0: a la gente de Badalona le importa un pito lo que le pasa a Granada.
3: Dime tu nombre, que no...
1: Carlas,
3: mira... Carlos, el presidente de la asociación Radio Foro
1: sí.
3: Es José Antonio
1: sí.
3: Y este chaval tiene, que bueno, este chaval tiene...
0: Venga, el
3: número de teléfono.
1: El teléfono, sí.
3: El número de teléfono es el 667.
1: Sí, perfecto. Muy bien.
3: Dímelo tú.
1: Pues mira, 667.
3: Cualquier cosa, ya sé dónde estamos.
1: Gràcies.
0: I si no, no ens havia passat mai, eh? És a dir, intentem que els números privats no surtin a l'antena, però ara no hem pogut evitar-ho de cap manera, eh?
1: Això es passa per fer el que fem.
0: No ens havia passat mai, això.
1: Bé, escolta, demà seguirem el tema, et sembla?
0: Sí.
1: Tocarem a Radio Foro.
0: Sí.
1: Escolta, si això passa a Granada, això pot passar a qualsevol club, eh?
0: La crisi arriba a tot arreu.
1: La crisi arriba a tot arreu.
0: Els patrocinadors van marxar enrere.
1: Bé, escolta una cosa. Anem, per acabar, atenció, que us porto des de Califòrnia. No t'ho perdis, perquè una dona ha donat a llum a 8 criatures a cop.
0: És reial?
1: Sí.
0: I pesava 180 quilos i ara en pesa 30.
1: Jo li he preguntat avui a una mare de redacció, Mercè Roura,
0: sí,
1: que ha sigut mare fa poc, si ella seria capaç de tenir 8 criatures a la panxa.
0: És possible, però no es diferenciaria la mare del fill, diguem-ne, després. Eh?
1: Mira com surta.
0: Mira, aquest és el moment, eh? Gràcies a Ràdio Califòrnia.
1: Bé, us hem de dir que això ho ha informat el canal local de televisió Cal 9, es diu així, Cal 9. Diuen que ha estat perfecte.
0: Sí, sí. Han de passar molt poc.
1: Pesa molt poc, però estan perfectes de salut, la mare està perfecta de salut i tots estan contents i feliços i menjant anissos.
0: Sí, són com les campanades, eh? Van sortint i em vas fotent un gra de raïm, no?
1: 8, van sortir.
0: Mare meva.
1: Tu t'imagines, per exemple, per recordar-te el nom?
0: Impossible. Però què deuen ser bessons, a més?
1: Clar.
0: Clar.
1: Octillizos són.
0: Octillizos, imagina't. Octisill.
1: Sí, sí, sí, sí. Es veu que hi ha una dada que a mi m'ha cridat l'atenció. Segons la notícia, diu que els nens van néixer...
0: Sí.
1: Entre les 10:43...
0: I les 5 de la matinada.
1: I les 10:48, aviam.
0: No pot ser.
1: Que mira què posa la notícia. A veure, ho posa o no posa?
0: Sí que ho posa, sí.
1: Ho posa?
0: Sí, entre les 10:43 i les 10:48. Sí.
1: Va ser, raca.
0: Podem reproduir aquest moment?
1: Va, sí.
0: A la velocitat que
1: van sortir així.
0: A veure, podem reproduir el moment, perquè són 3 minuts, eh? A veure, si en menys de 3 minuts...
1: Mira.
0: 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8.
0: Doncs és possible.
1: Sí, és possible, és possible.
0: Si surten un agafat de la mà de l'altre, és possible.
1: Bé, així ho deixem avui. Per cert, són 6 nens i 2 nenes.
0: Ah, molt bé, doncs felicitats, eh?
1: Felicitats des d'aquí. Apa, fins demà, gràcies.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: I diga...
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No.
9: Disculpe.
1: No.
9: Necesita...
1: Que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
1: Sí. A ver, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Ay, por favor.
0: ¿Quién nivel de radio?
1: ¡Operador!
0: ¿Quién nivel de radio?
9: Disculpe por la confusión.
1: Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
4: A partir del 7 de setembre...
8: Torna al Badalona Matí.
11: Bon dia, Badalona. Són les 8.
8: Una nova mirada a la nostra ciutat.
12: La informació de proximitat.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
12: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
8: Amb Àlex Sisó.
12: El despertador de la ciutat.
4: Són les 12.
8: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
13: Notícies Badalona.
14: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments al campus de Can Ruti. Alerten que incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que es generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió amb el campus de Can Ruti des del Maresme, implantar el bus llançadora que està aprovant des de la parada de metro de Fondo i millorar les freqüències de la línia B18 que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Bufalà un cop perllongada la línia 1, una opció que ja està descartada. Diego Guerreros, coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
15: No veuen massa factible al metro lleuger. Possiblement siguin carrils segregats per al transport en superfície d'alta capacitat. O sigui que sí que nosaltres demanem millorar el transport públic. I donem més facilitat al vehicle privat, pues més augmentaria la gent que va en vehicle privat.
14: Tot i això, la taula de mobilitat sí que demana que hi hagi places reservades per a col·lectius que no es poden moure en transport públic i ho han de fer en vehicle privat. Posa com a exemple persones que estan en tractament de quimioteràpia, gent gran amb problemes de mobilitat o aquells que se sotmeten a intervencions ambulatòries. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc de la participació de la ciutat en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, Albiol ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis i també de política internacional.
16: Hemos tenido esta reunión, es una reunión muy interesante, se ha hablado de las realidades de los municipios. Uno evidentemente no se puede comparar las magnitudes, pero sí hay aspectos similares entre municipios, ciudades de China y las ciudades españolas. Se ha hablado de política internacional, de las relaciones de China con Europa y también de las relaciones de China con Estados Unidos.
14: L'alcalde també ha destacat el nivell de seguretat que hi ha a la Xina amb càmeres de videovigilància, segons afirma, cada 25 metres. L'acte central tindrà lloc demà a Yantai, on se celebrarà el segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reuneix una quarantena de ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà i la sostenibilitat, entre altres. El retorn d'un dels personatges d'animació més populars, Tadeu Jones, i el nou drama de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, són algunes de les estrenes més destacades de la setmana. Aventura, humor i viatges al voltant del món. En Tadeu i la Sara tornen a la gran pantalla amb la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Aquesta vegada, una antiga llàntia d'Aladí desencadena una cursa pel Perú, Grècia i l'Orient Mitjà. La pel·lícula, dirigida per Enrique Gato, és una coproducció catalana i arriba també doblada al català. I de l'animació al drama familiar, perquè El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, arriba després de competir a Cannes. Javier Bardem i Vicky Luengo interpreten un pare i una filla que es retroben durant el rodatge d'una pel·lícula. La convivència fa ressorgir ferides i conflictes d'un passat que tots dos havien intentat deixar enrere. En esports, el Badalona va guanyar ahir a la tarda el seu amistós número 11 de la pretemporada contra un equip de primera catalana, el Club Esportiu Aspa Poble-sec. El resultat va ser de 0 a 4 a favor dels escapulats.
17: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
14: A aquesta hora uneix a la bandera groga a totes les platges de Badalona. Hi ha marejol, la temperatura de l'aigua és de 28 graus i no hi ha meduses.
17: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
14: 30 graus de temperatura a Badalona.
18: A partir del 7 de setembre...
19: Torna al Badalona Matí.
20: Bon dia, Badalona. Són les 8.
19: Una nova mirada a la nostra ciutat.
14: Una finestra oberta a l'actualitat.
18: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
14: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
19: Badalona Matí, amb Àlex Sisó.
14: El despertador de Badalona.
13: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
21: Tony, Tony.
22: Pero esto ya está en marcha. Es el momento. Es lo que hay.
23: Intenta divertirte un poco.
24: Les rogaría que si aún tienen sus móviles encendidos, los apagasen.
25: Gracias, gracias. Disfrutad de la fiesta, amigos. Divertíos.
26: Alexa, identifica la canción, por favor.
27: ¿Os importa que ponga música?
28: Basado en hechos reales.
29: Funky Radio Show.
30: Ahora empieza la diversión.
31: Radio Ciutat.
32: He vuelto.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments al campus de Can Ruti, alerten que incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que es generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió al campus de Can Ruti des del Maresme, implantar el bus llançadora que està aprovant des de la parada de metro de Fondo i millorar les freqüències de la línia B18, que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Bufalà, un cop perllongada la línia 1. Tot i això, la taula de la mobilitat sí que demana que hi hagi places reservades per a col·lectius que no es poden moure en transport públic i ho han de fer en vehicle privat. Posa com a exemple persones que estan en tractament de quimioteràpia, gent gran amb problemes de mobilitat o aquells que se sotmeten a intervencions ambulatòries. Escoltem Diego Guerrero, que és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: Hi ha un conjunt de persones usuàries amb unes característiques específiques que no poden fer servir el transport públic. Han de fer servir el vehicle privat. Per tant, s'ha de garantir una plaça d'aparcament de cotxe privat per a aquestes persones. I l'hospital ho té molt fàcil perquè sap quines persones són les que van a Can Ruti per saber i determinar quantes places es necessitarien per donar solució a aquesta problemàtica.
3: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania a donar plasma durant l'estiu. Sota el lema "Aquest estiu suma una donació més", anima a la gent a fer una donació més que l'any anterior i a expulsar les pors que poden haver-hi al voltant de la donació. La donació de plasma consisteix en extreure sang del pacient amb una agulla. Aquesta sang passa per una màquina centrifugadora que separa els dos líquids. El plasma es guarda i la resta de components sanguinis tornen al pacient. Aquesta donació no està tan normalitzada com la de sang, però és igual de necessària. El plasma s'utilitza per elaborar medicaments per al sistema immunitari i en transfusions. En José Antonio, per exemple, n'ha donat gairebé un centenar de vegades. S'apropa a la seu del banc de l'Hospital Germans Trias i Pujol sempre que pot i assegura que el seu objectiu és arribar a les 200 donacions.
5: Mientras pueda, iré donando sangre y plasma. No solo piensen que es una tontería porque estás aquí ahora mismo en verano. Con el aire acondicionado y no molesta nada.
3: El Banc de Sang i Teixits té com a objectiu arribar a les 40.000 donacions de sang o plasma abans del 31 d'agost.
6: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: Falten només 3 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F Moef. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'ona encara la nova temporada amb 8 noves incorporacions que ajudaran a mantenir o superar els resultats de la passada temporada. La portera Txell Font, la lateral Izarne Sarasola, les migcampistes Vicky Losada, Lucía Martínez i Calu Chianyere i les davanteres Sheila Guijarro, Mirari Uria i Lauri Requena. El club ha realitzat la tradicional sessió de fotos d'inici de temporada amb un toc diferent. L'escenari escollit per fer el photoshoot ha estat el Club Natació Badalona, un dels jocs més emblemàtics de la ciutat vinculat també a l'esport. Sònia Majarín ha parlat sobre el primer rival de la temporada i ha comentat que no serà un partit fàcil. També ha remarcat la bona pretemporada de l'equip.
7: L'afrontamos con la mayor de las ganas posibles. Creo que hemos hecho una pretemporada súper buena, tanto físicamente como tácticamente. Y bueno, sí que es verdad que al final empezamos en un campo que durante la liga es un rival muy difícil de ganar allí, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ambición.
6: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
3: 30 graus de temperatura a Badalona.
0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
8: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
9: Ahora yo represento a la ley aquí.
10: Verdad. Música, por favor. Sí.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet d'èrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir. A la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Pippin Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Guerri i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant quatre hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del País Veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat, a més, que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat quatre dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al defensor del poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a durir estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones mentre que al Tíbet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vuitantena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
0: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
13: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
14: Un parc infantil es donde enseñamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que les viene encima. Es una barbaridad.
13: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
15: El punt màxim serà a les 6 i 12 minuts de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
16: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part. No?
15: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
16: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
15: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de producte productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
17: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: És un quart de tres, canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70%, i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
19: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i aguaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
18: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
20: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
21: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les ventes del vi pues, han caigut, i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi, perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
20: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
22: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
23: En conclusió, pues, no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues, a todos los trabajadores por Fogasta. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
22: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de cirque i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal, moderat pel també actor David Verdaguer.
3: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, torni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El ser querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
24: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga de Primera Divisió. El nou fitxatge Rodri jugarà, en principi, els seus primers minuts com a jugador blaugrana, i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic, a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar. El futbolista, que pot jugar de lateral o de central, ha signat per 4 temporades.
8: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte, y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria masculina, i participen el Borges i l'Olot. El club de la Garrotxa ho farà per primera vegada a la seva història. I en la categoria femenina, aquest curs a la Champions, una vegada més el Miró Ganxets de Reus. El president de l'equip de la capital del Baix Camp, Joan Carles Virgili, reconeix a Canal Reus que afronten la temporada amb reptes diferents als desitjats.
9: A vegades també va bé fer aquells punts de reflexió, de veure on estem, veure que anàvem molt accelerats i que volíem fer moltes coses, i que després ens hem trobat que possiblement no teníem ni l'estructura de personal ni l'estructura econòmica per fer tantes coses, i hem hagut que recular. Bueno, no passa res, vull dir, jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. No? Tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne 2 endavant.
7: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que digui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que descarta fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva de migrants. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sòria Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi de lluna. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet d'èrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon, de Pippin Tom, o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: En esports, el Camp Nou serà un clam aquesta nit. Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, al Barça, rep l'Atlètic Club, partit de Lliga on no hi haurà homenatge als campions del Mundial, en senyal de queixa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP a assumir-ne la protecció. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. Comprovem primer què ha donat de si la Conferència Sectorial. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional. Allà ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant quatre hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. També ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides, diu, propagades pel PP i per Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: A tot plegat, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, considera que el govern espanyol està actuant amb total passivitat i s'ha mostrat taxatiu. Tots els migrants, diu, han de tornar al Marroc.
13: Una normalidad que solo puede conseguirse de una manera, y es mediante el retorno cuanto antes a Marruecos de todos los que aquí llegaron el 30 y el 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. Y cuando digo todos.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat aquest matí una proposta al Congrés per tal de garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat quatre dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional, abans del partit entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti el Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao i el club ha animat els aficionats a dur-hi estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa.
0: El Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha més 4 espanyols no localitzats.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vintena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica encara més l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder-se provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo, després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la serra en els últims 30 anys.
0: A Cubelles, un veí ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis, tant del Garraf com del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles per a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil es donde enseñamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: Atenció, perquè 15 dies després de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial, que serà visible des de tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
16: En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
17: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc s'anirà tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts, ja es començarà a destapar una altra vegada.
16: L'eclipsi parcial de lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa 2 setmanes. Això sí, en aquest cas, no caldrà cap tipus de protecció visual.
0: Ens situem ara a Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes vinent. Les primeres actuacions seran, però, menors. De fet, és previst que les obres de més envergadura no comencin fins a finals del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per tal de conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
18: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: Són 3:15. Canviem ara de comarca, ja que el pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès ja capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes. Ha estat a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
20: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guaits nocturns, estan quiets.

0: i el rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
1: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la Bremenvert. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
0: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comence fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
2: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Ruffini tanca després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que encara han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de poder fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
3: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat el Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Ruffini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
4: En conclusión, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
3: Ruffini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
5: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
2: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Allà hi vivia una parella amb dos fills menors.
5: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
2: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans més enllà de Girona. Anem fins allà, Girona FM, Pau Villafañe.
6: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'Estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
7: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
6: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
2: De Girona fins a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest diumenge pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido, acabada d'estrenar, protagonitzaran un col·loqui moderat pel també actor David Verdaguer.
5: Atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a la taquilla.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
8: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 2:15 de la tarda. El director madrileny és un dels més

0: més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El ser querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
1: I encara en la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants de l'edat de bronze a Europa.
2: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Vilella, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar al Museu d'Albacete, a Castella-La Manxa, amb el mateix modus operandi.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
3: Bon dia, Marta. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de queixa. Escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
4: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
3: El partit contra el conjunt basc correspon a la primera jornada de Lliga, primera divisió, i el nou fitxatge, el migcampista Rodri, jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador del Barça. Balde ha entrat també a la convocatòria. Un Futbol Club Barcelona que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català segueix pendent hores d'ara de l'Atlètic de Madrid, que ha reiterat oficialment que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. Per cert, a les 6 de la tarda, avui hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions, de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana coneixerà aquesta mateixa tarda, abans del partit contra l'Atlètic Club, els seus rivals a la màxima competició continental. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich. A l'espera que es faci oficial, ha passat revisió mèdica aquest matí. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip de Manolo González. A la segona divisió A, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o central, assignat per 4 temporades.
5: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
3: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria femenina al Ganxets de Reus. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
6: Tenim clar que ja no hi ha un objectiu ni de guanyar Europa ni de guanyar la Lliga ni guanyar la Copa de la Reina. Hi ha un objectiu de jugar, veure què passa durant la temporada i segurament, si per Nadal encara estem vius, pues veurem, valorarem com han anat les coses i a partir d'allí prenem les decisions per acabar el que quedarà de temporada.
3: El Miró Ganxets Reus, que jugarà la Champions femenina, la masculina, que també comença demà. Hi haurà 2 equips catalans, 2 clubs catalans, el Borges i l'Olot.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 27 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments al campus de Can Ruti. Alerten que incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que es generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió al campus de Can Ruti des del Maresme, implantar el bus llançadora que està provant des de la seva parada de metro de Fondo i millorar la freqüència de la línia B18 que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Bufalà un cop perllongada a la L1, una opció que ja està descartada. Escoltem Diego Guerrero, que és el coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: No veuen massa factible el metro lleuger. Possiblement siguin carrils segregats per al transport en superfície d'alta capacitat. O sigui que sí que nosaltres demanem millorar el transport públic. I donem més facilitat al vehicle privat, pues més augmentaria la gent que va en vehicle privat.
3: Aquesta nit ens tocarà tornar a estar pendent dels astres, i és que aquesta matinada es podrà veure un eclipsi parcial de lluna que tindrà el seu punt àlgid cap a un quart de set del matí, un fenomen que està relacionat amb l'eclipsi solar que es va veure a Catalunya fa exactament 15 dies. En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, al ser parcial, no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. L'eclipsi parcial de lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa dues setmanes. Per veure'l, caldrà tenir una visió de 10 graus sobre l'horitzó, orientat cap a l'oest i des d'un punt elevat. Falten només 3 dies per veure el Badalona Women a la Lliga F. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'ONA encara la nova temporada amb 8 noves incorporacions que ajudaran a mantenir o superar els resultats de la passada temporada. I alerta aquesta nit per calor nocturna. Sembla que aquest estiu la calor no dona treva i el Meteocat ha emès un avís per situació de perill ben bé a tot el litoral i prelitoral català, inclòs Badalona. Segons expliquen, els termòmetres es poden mantenir per sobre dels 26 graus aquesta matinada a partir de les 2 i fins demà a les 8 del matí.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Hola, família, això és la Ruta 66, un programa de rock amb els èxits de la història i també amb novetats discogràfiques. Un espai radiofònic que fa possible en Marc de los Santos al control tècnic i davant del micro en Pitu. Avui farem un petit homenatge o tribut a la reina del rock, Tina Turner. I a la segona part del programa escoltarem noves propostes discogràfiques. Esteu preparats? Vinga, som-hi!

Back Where You Started, del 1986, que va guanyar un Grammy a la millor cançó rock interpretada per veu femenina. Pertany a l'àlbum Break Every Rule, que inclou 8 singles exitosos, entre ells Typical Male, Two People i també un country rock anomenat What You Get Is What You See.

It's Only Love, recordant a la desapareguda Tina Turner, que va marxar el passat 24 de maig amb 83 anys. Aquest track pertany al disc del 84 Reckless de Bryan Adams. Continuem amb una altra col·laboració ara amb Santana. En principi, The Game of Love l'interpretava Michelle Branch i forma part del disc Shaman, del 2002. Però Carlos Santana la va incloure en una recopilació d'èxits 5 anys més tard, amb la veu de Tina Turner.

Al llarg dels anys, Tina Turner ha col·laborat amb un munt d'artistes i va enregistrar amb el britànic Rod Stewart dues cançons. Una d'elles, It Takes Two, del 91, és la que acabem d'escoltar. Anem per un altre duet. Aquest només es pot trobar al recopilatori d'èxits de l'any 91, concretament a l'edició australiana, precisament amb la col·laboració d'un rocker d'aquell país, Jimmy Burns. Tots dos interpreten The Best.

En directe en un disc enregistrat a la ciutat de Barcelona l'any 90, Nutbush City Limits, una composició de les primeres de Tina Turner del 73. I per acomiadar la reina del rock, una versió d'una cançó de Robert Palmer, la popular Addicted to Love, enregistrada en directe a Londres i pertany al doble àlbum Tina Live in Europe del 88.

Friend of Mine és una de les noves composicions de Marty Stuart, inclosa en el seu nou treball de country rock Altitude. I després d'escoltar aquest veterà de Mississippi, ens anem amb un altre veterà, aquest de Seattle. Parlem d'un dels guitarristes dels Guns N' Roses, Dave McGahan, que presenta un EP titulat com aquesta peça, This is the Song.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Joe Perry, un altre veterà que edita treball en solitari aquest 2023. Switzerland Manifesto, on destaca el track que hem triat, Quake. I per acomiadar el programa d'avui, ens anem a Filadèlfia per presentar-vos els també veterans Hit the Ground Running, una banda d'estil aor que acaba de reeditar Control Yourself de l'any 91. Amb una de les cançons del disc, titulada Holding On, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments del campus de Can Ruti. Alerten que s'incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que es generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió al campus de Can Ruti des del Maresme, implantar el bus llançadora, que s'està aprovant des de la parada de metro del Fondo, i millora les freqüències de la línia B18 que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Búfala, un cop perllongada la línia 1. Una opció que ja està descartada. Diego Guerrero és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: No veuen massa factible el metro lleuger. Possiblement siguin carrils segregats per al transport en superfície d'alta capacitat. O sigui que sí que nosaltres demanem millorar el transport públic. I donem més facilitat al vehicle privat, pues més augmentaria la gent que va en vehicle privat.
3: L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I alerta aquesta nit per calor nocturna. Sembla que aquest estiu la calor no dona treva i el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per situació de perill ben bé a tot el litoral i prelitoral català, inclús Badalona. Segons expliquen, els termòmetres es poden mantenir per sobre dels 26 graus aquesta matinada a partir de les 2 i fins demà a les 8 del matí. I precisament una nit en la que tocarà estar pendents dels astres, i és que aquesta matinada es podrà veure un eclipsi parcial de lluna que tindrà el seu punt àlgid cap a un quart de set del matí. Un fenomen que està relacionat amb l'eclipsi solar que es va veure a Catalunya fa exactament 15 dies. En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens arriben sovint després d'un eclipsi total de sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
5: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc a poc s'aniran tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts, ja es començarà a destapar una altra vegada.
3: I en esports, faltant només 3 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F a Moef. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran el diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'ON encara la nova temporada amb 8 noves incorporacions que ajudaran a mantenir o superar els resultats de la passada temporada. El club ha realitzat avui la tradicional sessió de fotos d'inici de temporada amb un toc tifaner. L'escenari escollit ha estat el Club Natació de Badalona, un dels llocs emblemàtics de la ciutat, vinculat també a l'esport. L'enfrontament entre el Badalona Women i l'Atlètic Club es podrà seguir al web de Badalona Comunicació i en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
9: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
8: No ens cal res més que un estiu que...
0: com els d'abans.
10: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la festa major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pasdoble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany, no, de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol.
1: Que la festa major,
0: per cert, que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bueno, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem el melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura, de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran bé. No, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
2: Uf,
0: que
2: aviam,
0: són festes de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
2: He intentat agafar objectiu i intentar no
0: però és que avui no
2: és escombrar
0: el dia. Avui no
2: cap
0: és el
2: a casa.
0: Dia, no, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament.
2: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també. Sisplau, avui evidentment he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio.
0: Rivalitats, o què?
2: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors masificades, anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
2: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, mm-hmm. passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I envieu àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
2: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
2: Sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs Jordi, tot això ho desvelarem avui, a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
2: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
2: Us llegim tant a l'Instagram del programa i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696 164 665.
0: Molt bé.
2: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
2: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
2: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
2: bé, fins després.
0: Tarra, Can Perito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
1: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no?, que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major de la Millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
1: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una 30ena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'Acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi hauran 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandadó, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que estan en estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La masia a la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i tot i que demanaran una subvenció han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
5: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Uber ja, i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
5: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
5: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
6: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí, i els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però, de moment, no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
5: I, per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
6: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% a la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
5: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
6: A vosaltres, que vagi bé.
5: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
7: Bon dia.
5: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
7: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alert si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
8: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alert es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
7: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
5: Passem a altres notícies i en aquest sentit us hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
7: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
5: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, quedat per aquí. No?
7: Ens escoltem.
5: Ens escoltem. Aviat, sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS a Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i això, i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria.
0: Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, per quan, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no?
1: Per aquests temes meteorològics. Sempre s'ha d'estar pendent, sigui l'època de l'any que sigui. Sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, més d'habitatge, de tema urbà, no? Al final, coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no?, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no?, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no?, diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no?, que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic? Perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix. Diguéssim, què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment. Només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hi hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos. O sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que, han fet, i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no?, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també està hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any, de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament, que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan mos xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquest dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar el consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Yeah.
2: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
2: Ben bé no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel Consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale, vale, vale. Fantàstic. I dic, quina relació teniu les empreses amb el Consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta una població més generalitzada o és clau territori? Dic, com va aquestes sinergies?
2: Amb el Consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el Consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius, no? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el Consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el Consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el Consorci. I sempre, sempre, sempre, quan el Consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el Consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? T'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual? També forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances? Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
2: L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
1: Vale.
2: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
1: vale,
2: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no?, que a nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
2: No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
2: O sigui,
1: bona.
2: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries i, a més, les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
0: Joan, a nivell particular, ja per anar a tancar l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs, els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Diu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenint des de la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te, Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus... Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular. Quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? I anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
2: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, això va a mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no
0: li dona
2: importància.
0: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa.
2: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a lo millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li trenca un vidre de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
1: Sí, tant. Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
0: És tot un món i no els volíem. Evidentment, són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
2: A vosaltres. Merci. Gràcies. Bon dia.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Imun FM, per l'entrevista. Una abraçada.
1: Un plaer, Núria.
0: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica... Les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan estava dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirinia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Al pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar

0: de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
1: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura, aquests sons que té, és veritat, eh? No només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per la oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no? L'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és que és referència.
2: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors i també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
3: Hola, molt bon dia.
2: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
3: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas, y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
2: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, bé, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
3: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido, terminó la obra en abril del 23, y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras uh-huh. mucho más simples, que también las tenemos.
2: I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
3: Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Torredembarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino 42 kilómetros cuadrados. Sí, sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo.

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments al campus de Can Ruti. Alerten que incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris de recerca al voltant dels Germans Trias. Tot i això, la taula de mobilitat sí que demana que hi hagi places reservades per a col·lectius que no es poden moure en transport públic i ho han de fer amb vehicle privat. Posen com a exemple persones que estan en tractament de quimioterapia, gent gran amb problemes de mobilitat o aquells que se sotmeten a intervencions ambulatòries. Escoltem Diego Guerrero, que és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: Hi ha un conjunt de persones usuàries amb unes característiques específiques que no poden fer servir el transport públic, han de fer servir el vehicle privat. Per tant, s'ha de garantir una plaça d'aparcament de cotxe privat per a aquestes persones. I l'hospital ho té molt fàcil perquè sap quines persones són les que van a Can Ruti per saber i determinar quantes places es necessitarien per donar solució a aquesta problemàtica.
3: Continua la visita del govern local a la Xina. En les darreres hores, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc del segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, Albiol ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis, de política internacional i de les relacions entre Xina i Europa, també amb els Estats Units. Durant la primera jornada d'estada de la Xina, tant Albiol com la primera tinent d'alcalde, Cristina Güera, van visitar el parc industrial de Carboni Zero Tianjin 1 a Beijing, un parc que és l'exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació, tecnologia i sostenibilitat. La trobada, recordem, està organitzada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedres Xina, que es dedica a potenciar la cooperació entre Espanya i aquest país d'Orient. I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania a donar plasma durant l'estiu. Sota el lema "Aquest estiu suma una donació més", anima la gent a fer una donació més que l'any anterior i a expulsar les pors que poden haver-hi al voltant de la donació. La donació de plasma consisteix en extreure sang del pacient amb una agulla. Aquesta sang passa per una màquina centrifugadora que separa els dos líquids. El plasma es guarda i la resta de components sanguinis tornen al pacient. Aquesta donació no és tan normalitzada com la de sang, però és igual de necessària, ja que s'utilitza per elaborar medicaments per al sistema immunitari i en transfusions. En José Antonio, per exemple, n'ha donat gairebé un centenar de vegades. L'escoltem.
5: Mientras pueda, iré donando sangre y plasma. No se lo piensen que es una tontería porque estás aquí ahora mismo en verano con el aire acondicionado y no molesta nada. Aquí, cuando pinchan, a veces ni te enteras que te han pinchado.
3: I en esports, el Badalona va guanyar ahir a la tarda el seu amistós número 11 de la pretemporada contra un equip de primera catalana, el Club Esportiu Aspa Poblesec. El resultat va ser de 0-4 a favor dels escapolats. Els primers dos punts arribaven als minuts 20 i 35 de la primera part, de la mà de Sikou i Martí Alonso. A la represa, Enrique Iglesias va sentenciar el partit, marcant dos gols més, als minuts 54 i 78. El partit es va celebrar al camp del futbol La Bàscula, a Sants Montjuïc. I un apunt més d'esports, perquè ja ha sortit a la llum el disseny de les noves equipacions de la Sisa Joventut. El Club Verd i Negre ha presentat les samarretes per la propera temporada i, com a gran novetat, les equipacions porten la paraula penya escrita al pit per representar com els aficionats i el món del bàsquet s'han referit històricament a l'equip Verd i Negre. En la primera samarreta predomina el color negre i manté la gamma de colors que tradicionalment ha utilitzat el club. La segona és d'un color verd més contemporani i modern i en la d'escalfament destaca el dibuix del pont del petroli.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó poc a poc, mentre el públic la va reconeixent, i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa que peti l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma, que va il·lustrar i encara continua il·lustrant moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, que no es fa gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Santa Tecla és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, em sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, sí. Òbviament, perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat Rosa, és la presidenta, sí, de l'Esbar de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorac, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent, sí, que es demana festa per viure les festes majors, eh? Perquè,
1: això clar, això és una cosa que es fa molt, eh?
0: Sí,
1: demanar-se,
0: sí, sí,
1: festa per estar a la festa major.
0: Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
1: Tarragona, hem cobert Tarragona, per tant ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
0: Vinga, va.
3: Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martirià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles, i això, clar, fa que hi hagi la participació de molta, molta, molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per a la ciutat.
1: He de dir que hi ha una cosa...
0: Sí.
1: Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
1: Tenim Sant Martirià, sí, sí.
0: A l'octubre,
1: sí,
0: veig, no?
1: A l'octubre.
0: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després a la tardor és quan, no? Quan arriba.
1: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
0: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Hi ha aquesta doble, molt bé.
1: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any, per les barraques, per a l'octubre...
0: Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
1: Festa grossa.
0: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé, què més, què més?
1: I et sembla, si vols, ens anem cap a casa, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
4: La festa major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són cassanecs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
0: Molt bé, és que és això, és la festa major. Dones fe.
1: Dono fe, exactament, de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic,
0: sí,
1: que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit.
0: Sí.
1: Es correbars, barraques, empalmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzar de forquilla havent dormit 0 minuts en tota
0: però
1: la nit.
0: Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és no?
1: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar clar, un clar partit
0: sí
1: de bàsquet.
0: Clar que sí.
1: Però molt sí, bé. Sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor de, sí, major millor de Catalunya és un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major a cada arreu de Catalunya.
0: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots s'estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
1: Perfecte.
0: A les 11. Sí?
1: Parlem a les 11.
0: Fins ara, Jordi.
1: Fins ara.
0: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia, és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: Quin embolic escollir quina és la millor festa major de Catalunya. Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major i per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant o a la santa local o al patró local i a partir d'aquí doncs tot el tema folclòric, no, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població doncs que té tradició castellera, doncs la sardana castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de balls per la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no? La família va, potser va néixer en aquell poble i a partir d'aquí doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estima aquell poble.
0: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgó, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya.
2: Hola a todos.
0: Fight!
2: ¡Vamos!
0: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
0: De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santaeufèmia, del Prat Ràdio. I l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques se reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
0: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra, o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
0: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila-Empordanesa, són ben interessants.
2: Girona, no
0: Girona FM, Pau Villafañer i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
2: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la Festa Major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, Festa Major com la de Girona, poques, per no dir cap.
7: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la Festa Major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el ser un poble de mar, doncs, creu-lo que us digui. A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el Festival Nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
0: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
8: Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya ens agradaria tenir.
0: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori munenc, la zona de Munt FM, on aparquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rosellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial, doncs, perquè amb el jovent del poble, doncs, com fem el recinte de les penyes, que muntem cada un la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
0: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la festa major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià, però sense dubte aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cosoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
0: I atenció, que pugem cap al Tarragonès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i, a més, enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, que sortirà del seu santuari en processó, això es veu cada 10 anys, i, per tant, enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i amb aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
0: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música. I també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
0: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
0: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els segas moros, que són la imatge de les festes pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es poden veure amb cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres, tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu, ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
0: I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots.
17: Vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la Festa Major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, a la Festa Major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, eh? Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de Festa Major en Festa Major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià, de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
18: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la Festa Major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només als barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
17: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
18: aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
17: Sí, a veure, a veure.
18: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Montserrat Baldic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
19: Bon dia, molt bé.
18: I bon dia, Joan.
20: Bon dia.
18: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitjanceja ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
20: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
18: De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
20: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren. I precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
18: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana, tornen les festes del Barri del Gas, que em deia fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica, què passarà aquest cap de setmana aquí al barri?
19: Bueno, doncs pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit farem el del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
18: Molt bé.
19: I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
18: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns, perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
19: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Rí, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
18: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc ho aneu recuperant.
20: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, és molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
18: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells d'aquesta festa que està a punt d'arribar o també del barri, això que estem aprofitant.
17: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
19: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
18: Molt bé. Molt bé. El que sí que hem de dir que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes i te'n pots emportar un bon premi,
19: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
17: És això, el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides. Això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
18: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
20: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni hi havia discoteques, no hi havia... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... Era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
18: Clar. Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
19: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la festa del gas. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
18: Sí, eh?
19: Sí.
18: Molt bé.
19: Pensem que sí.
18: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
20: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
18: Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
17: Bueno, no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
18: Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la fàbrica del gas, o la plaça del gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
19: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
18: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
17: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
18: Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
19: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
18: Molt bé. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu a acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien, ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan, per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
18: Gràcies, Montse.
19: Moltes gràcies.
0: I gràcies.
18: I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes de, del, del gas de Premià de Mar.
0: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que em veuràs, me veuràs per allí. Perfecte. Doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrelada al territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
21: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament, a les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars, també. És un poble que, per exemple, per la Festa Major, a la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molta, molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb 5 colles, amb 5 parelles de gegants, amb 5 colles de gegants, que també el fa molt especial.
1: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
21: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més, és un poble superplà, vull dir que la gent gran, que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
1: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
22: Me miraria la plaça. Llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
1: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
22: Jo diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, molt bonic, han recuperat un rentador, i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps, que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riu de Canyes i de Botarell. Jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
1: Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
22: Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres diem coca en recapte, és molt típic, que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extra verge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
1: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
3: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda, doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprar les garrafetes de vermut i de moscatell, que això seria fantàstic.
1: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
4: Setembre tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes. I la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
1: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
4: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen. Però bueno, hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya, i vam decidir doncs crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
1: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
3: I estaria bé que vinguessis, doncs, al maig. Per exemple, al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte, doncs, molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
15: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
4: Bueno, aquí a Montbrió, una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha 5 colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
15: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, i potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
17: És allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast, però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar, el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?

0: no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí, fons de sí, sí, aprofitament, sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res, i tots els sucs s'aprofiten, i tant, això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby, però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple, fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina a un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, hòstia, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, perquè mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I, clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial, a, bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora d'estar als fogons, l'hora de servir els plats i veure, sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és el millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que estàs, et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
1: Uf, és molt, molt diferent. Ara que, clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, pues veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: casa. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final, la gran diferència és que, clar, cuina a casa cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: Clar, el dia a dia em costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, pues moltes gràcies a tu i, bueno, escolta, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina, avui a la companya del 9FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista, perquè és que és cuiner el seu pare, i tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust, i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del 9FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir, que...
2: Molt ben il·lustrat, eh? Aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona, els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per tres

0: llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem dues activitats, les de la Seu d'Urgell, que són a un laboratori de poemes per infants i després una mostra de Can Valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
1: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tals de vins, és un pla ideal.
0: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postado, i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això, doncs, es barreja amb els tastos de vi del celler Gigal Porrera.
1: Molt bé, passarà demà, no? Deies demà a 8:45?
0: Demà a 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
1: Molt bé, doncs Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus, la gent de...
0: No hi ha manera,
1: No hi ha manera. Bueno, es queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
0: A veure, és veritat.
1: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps, no?
0: Exacte, ralentit. A poc a poc amb calma.
1: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
0: Adéu, fins demà.
1: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
2: Aviam.
1: Com tenim això de les festes majors?
2: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
1: Molt bé.
2: Que m'he tornat a portar al meu territori, clar, però al meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
1: Sí, digues,
2: el primer àudio.
1: Ràpid, sí.
3: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu. Amb poques festes majors, tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito Més, una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival, i al final, doncs, també és molt participativa i fa que, doncs, es pugui fer entre tots, no?
1: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
2: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pique amb Cardedeu.
4: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
1: Jordi, ho hem de deixar aquí, sap greu? Mira, molt
2: cap
1: bé.
2: Problema, va, acabava just aquí l'àudio. Llinars Cardedeu.
1: Doncs demà més coses, ràpid, digue'ns el què.
2: Demà més coses, demà parlarem d'amors d'estiu.
1: Amors d'estiu, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu, demà ho comentem àmpliament.
2: En parlem demà.
1: Molt bé, Jordi Mariscot, des de Cardedeu, gràcies, company.
2: Fins demà.
1: I tanquem l'Over per vacances d'avui.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments del campus de Can Ruti. Alerten que s'incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que es generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió al campus de Can Ruti des del Maresme i implantar el bus llançadora, que s'està aprovant des de la parada de metro del Fondo, i millora les freqüències de la línia B18 que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Búfala, un cop perllongada la línia 1. Una opció que ja està descartada. Diego Guerrero és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: No veuen massa factible el metro lleuger. Possiblement siguin carrils segregats per a transport en superfície d'alta capacitat. O sigui que sí que nosaltres demanem millorar el transport públic. I donem més facilitat al vehicle privat, pues més augmentaria la gent que va en vehicle privat.
3: L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I alerta aquesta nit per calor nocturna. Sembla que aquest estiu la calor no dona treva i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per situació de perill ben bé a tot el litoral i prelitoral català, inclús Badalona. Segons expliquen, els termòmetres es poden mantenir per sobre dels 26 graus aquesta matinada a partir de les 2 i fins demà a les 8 del matí. I precisament una nit en la que tocarà estar pendents dels astres, i és que aquesta matinada es podrà veure un eclipsi parcial de lluna que tindrà el seu punt àlgid cap a un quart de set del matí. Un fenomen que està relacionat amb l'eclipsi solar que es va veure a Catalunya fa exactament 15 dies. En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens arriben sovint després d'un eclipsi total de sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
5: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc s'anirà tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa, no? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts i ja es començarà a destapar una altra vegada.
3: I en esports, faltant només 3 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F-AMOEF. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran el diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'ONA encara la nova temporada amb 8 noves incorporacions que ajudaran a mantenir o superar els resultats de la passada temporada. El club ha realitzat avui la tradicional sessió de fotos d'inici de temporada amb un toc tifaner. L'escenari escollit ha estat el Club Natació de Badalona, un dels llocs emblemàtics de la ciutat, vinculat també a l'esport. L'enfrontament entre el Badalona Women i l'Atlètic Club es podrà seguir al web de Badalona Comunicació i en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.
3: Parlem nosaltres d'innovació aplicada a la salut, de realitat virtual, que s'està obrint camí als centres sanitaris també, no només per tractar pacients, sinó també per cuidar els professionals. A Badalona, serveis assistencials, el doctor José Ferrer, que lidera projectes pioners en aquest àmbit i recentment ha rebut una beca TIC Salut Mental per continuar investigant també com aquesta tecnologia, la de la realitat virtual, pot millorar el benestar emocional dins del sistema sanitari. Un dels projectes més destacats és el programa de benestar amb realitat virtual immersiva, que ja operen, que ja ha demostrat resultats positius entre professionals a BCA i que ara rep amb aquesta beca un nou impuls. Doctor Ferrer, què tal? Molt bon dia gràcies per ser amb nosaltres.
10: Gràcies, Núria, bon dia.
3: Ha rebut recentment la beca TIC Salut Mental, que atorga la Fundació TIC Salut i Social i també la Fundació Barbosa en Petit, no? En què consisteix? Quin nou pas permetrà fer aquesta beca a un sector al qual doncs, vostè ja ha aplicat els seus esforços en aquests últims anys, no? De la realitat virtual aplicada en l'àmbit de la salut.
10: Sí, aquesta beca és molt important per promoure aquest projecte de doctorat que fa una valoració de com implementar i adoptar aquesta tecnologia. Uh-huh. Perquè no basta tenir la tecnologia a les ulleres, però s'ha de saber com implementar. Bé, implementar adaptada, de forma adaptada i segura a les persones que utilitzaran. Uh-huh. I no és igual fer un programa de rehabilitació cognitiva amb persones majors que fer un programa educatiu amb nens. Uh-huh. Doncs això s'ha d'estudiar. S'ha d'estudiar els criteris d'implementació i de seguretat, sobretot.
3: No? I s'estudiaran amb tots els sectors d'edat, amb totes les franges d'edat?
10: Exacte, perquè és un projecte transversal que es fa en col·laboració de BCA amb la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, en la que faig jo la part aquesta del doctorat, que és de desenvolupar una eina que valora com començar a implementar i adoptar aquesta tecnologia a centres sanitaris. Doncs s'avalua no només el tip de l'ús, però també les condicions laborals i dels professionals i de les persones que utilitzaran la tecnologia.
3: De fet, tinc entès, no?, que vostès ja fa temps que treballen amb realitat virtual. Com neix aquest projecte de benestar dins de BCA, inicialment dirigit, tinc entès, també els professionals, no? I crec que aquest inici té molt a veure també amb la pandèmia, amb la Covid, no?
10: Exactament, sí. Va començar el 2021, justament després de la pandèmia, amb una situació bastant trista dels professionals que estaven molt cremats, no?, amb un burnout, que és com es diu, i per ajudar els meus companys, com jo ja feia com un hobby aquesta part de la realitat virtual, i estava jo de metge de capçalera primària des de fa 20 anys a BCA, vaig veure que era una oportunitat d'aportar aquesta tecnologia i m'he juntat amb una altra companya, també metge de família, que és experta en mindfulness per a professionals, i vam crear aquest programa educatiu que ensenya tècniques de gestió emocional i mindfulness pels professionals, tots els tipus de professionals.
3: Quin ha estat el resultat d'aquesta aplicació, no?, en els professionals en aquests últims anys?
10: L'estudi que s'ha fet, el pilot de 2021 fins al 2023, va fer una valoració prèvia i posterior de la intervenció i va millorar el benestar emocional i la situació de cansament, que es diu que és un dels criteris de burnout, d'estar cremat.
3: Aquesta fatiga, eh?
10: Aquesta fatiga emocional. I això va ser la part clínica, però jo crec que el més important va ser la introducció d'aquesta tecnologia en primera persona als professionals. Uh-huh. I d'ahir va sorgir moltíssimes idees interessants de com emprenar aquesta tecnologia als pacients en la pràctica clínica d'aquestes persones, perquè no va sorgir des del Departament d'Innovació, perquè això va ser una altra conseqüència, que jo vaig passar de primària a innovació i recerca, però no és un projecte que arribem amb la tecnologia i la forcem a una rutina assistencial. És al contrari. Les persones que fan l'assistència van conèixer aquesta tecnologia i van valorar ells mateixos on podia ser útil per facilitar la seva tasca diària.
3: Clar, estem parlant doncs d'aquest programa desenvolupat, com ara ens deia, no?, a través de dues potes bàsiques, no?, com és aquest mindfulness, aquest impuls, intentar impulsar aquest benestar emocional, no?, aquesta calma en contra de la fatiga, alhora doncs, amb aquesta, diguéssim, combinació de realitat virtual. No? Com funciona exactament? Com ens hem d'imaginar? No? Nosaltres, els oients, també parlem de sessions curtes, de 10 a 15 minuts, que això permet doncs, integrar, diguéssim, aquesta dinàmica també en el dia a dia, en aquest cas dels professionals, però també està pensat així, que pugui arribar als pacients?
10: També. De fet, utilitzem moltes de les sessions del programa Benestar amb els pacients de fibromiàlgia, perquè són tècniques de gestió emocional i de mindfulness que poden ser generals. Hi ha algunes sessions que sí que són específiques per a situacions clíniques o professionals, però la majoria són genèriques, doncs es pot utilitzar amb altres persones que no siguin professionals de la salut. I són, bàsicament, és per il·lustrar la tècnica. Per exemple, si jo vull explicar una tècnica d'escaneig corporal, que s'ha d'imaginar una llum que passa des de cada part del cos, baixant del cap fins als peus, molta gent que està molt estressada, quan tanca els ulls i s'ha d'imaginar aquesta llum, deia que no, jo tanca els ulls i només veig la situació que m'estressa, no? I no me relaxo ni imagino la llum. Però si estàs dintre de... Perquè quan poses les ulleres estàs dintre de la situació, del vídeo. No és que veges a una pantalla. Tu mires a tots els costats i estàs dintre d'aquesta situació. És molt immersiva. I aquesta immersió ajuda molt a una experiència educativa i experiencial. Perquè no és només veure, però experimentar.
3: Què aporta la realitat virtual? No? Que no aportin altres tècniques de gestió emocional que poden ser més tradicionals?
10: Bueno, les tècniques de gestió emocional més o menys són les mateixes. El que aporta més la realitat virtual és el foco de l'atenció.
3: Ens fa concentrar?
10: Fa concentrar perquè no pots mirar el mòbil ni per la finestra. Estàs dintre del vídeo, és que literalment no pots veure res més. Per això facilita molt les intervencions educatives.
3: Heu detectat bona acceptació per part dels professionals? Tinc entès que una vuitantena de professionals, no?, s'ha fet aquesta prova pilota amb ells. No sé si hi havia reticències inicials.
10: Sí, molta gent veia que era com un joguet, que això pot ser divertit, però que no ho veia una aplicació clínica. I una vegada que ho van utilitzar per ells mateixos, perquè dintre d'aquest programa Benestar sí que han fet un canvi de paradigma o de visió, no? I van veure que sí que tenia sentit utilitzar en alguna situació. Per exemple, als pacients petits, als nens que tenen por de fer una extracció, una vacuna, si poses les ulleres en un vídeo distractor, pues ja no pateixen. És un patiment que es pot evitar. O situacions de pacients majors que tenen unes úlceres cròniques, unes ferides cròniques, doloroses, que han de fer una cura durant 15 minuts, 3 vegades a la setmana, i en lloc d'estar mirant a la cura o a la paret, estan vent pues, al fons del mar o passegen per Venècia.
3: Clar, un exemple interessant, pensava, potser és el tractament de fòbies, no? Perquè com funciona aquesta exposició virtual? En el sentit de que potser doncs, algú que tingui una por descontrolada pot anar entrant, diguéssim, en un context més o menys plausible, controlat, no?, segons la seva fòbia, i de manera gradual. Això ho permetria la realitat virtual, per exemple?
10: Sí, i de fet és un dels casos d'usos de la realitat virtual que més evidència científica té, perquè s'utilitza des de fa dècades i fa exactament com vas explicar molt bé. És una exposició progressiva. Si tens por a aranyes i vas fent les sessions progressivament. Primer les aranyes estan molt lluny, després estan més a prop, no, estan immobles, després mouren, no, fins i tot quan arribes a tocar. I això, a la vegada, sents que estàs aquí a la consulta, a una cadira segura, però com és immersiva, també estàs entrenant el cervell de gestionar aquest estrès en una situació real.
3: I això es pensa que pot ajudar després, una vegada, diguéssim, o pugui permetre el pas, diguéssim, aquesta superació de la fòbia a nivell virtual a un nivell també físic, no?
10: Sí. Això és la gràcia de la realitat virtual, perquè és molt transferible al que estàs entrenant de forma immersiva a la vida real, perquè el cervell ho viu com una situació real. i això s'entrena, com fem també el deteriorament cognitiu, que és un altre tipus d'usos.
3: També s'està utilitzant en addiccions, és així?
10: Addiccions també és molt semblant a les fòbies, perquè també és una exposició progressiva a situacions que donen ganes de consumir el que sigui, no?
3: Per tant, es treballa una possible recaiguda per mirar d'evitar-la, no?
10: Exacte.
3: En un context social on, per exemple, una persona que pateix alcoholisme es torna a trobar en una taula on hi ha algú que està consumint alcohol, doncs pot fer pràctiques, no, per dir-ho d'alguna manera, de quin hauria de ser doncs, el seu punt. No, de,
10: està construint la resistència a aquesta situació.
3: El seu punt de resistència. I en l'àmbit de la formació, també té recorregut la realitat virtual? Com s'està aplicant en la formació de professionals sanitaris, per exemple?
10: Utilitzem, per exemple, pels residents de medicina de família i infermeria per entrenar casos clínics amb pacients virtuals. En lloc de tenir que decidir situacions de vida o mort a la primera vegada a una persona real, poden fer-ho a un pacient virtual on tenen l'oportunitat d'equivocar-se sense fer mal a una persona real. I això dona un entrenament molt immersiu i molt real per a situacions que després utilitzaran a la sala d'urgències.
3: Això en l'atenció mèdica, però, per exemple, aquests dies, no?, que s'ha parlat molt també als mitjans de comunicació, de casos d'agressions al propi personal sanitari, no? Podria servir també per treballar protocols d'actuació i de defensa, no?, una mica de protecció també del professional que està a consulta?
10: Sí, sobretot identificació, no?, la identificació precoç d'una situació de possible perill. I això pots fer tant amb simulacions digitals com amb vídeos 360, 360 graus, que són també immersius.
3: Doctor, quin és el període que abarca aquesta beca, no? Què és el que es vol demostrar amb aquests nous estudis, no?, que s'impulsaran gràcies a la beca, i durant quin marge de temps es té per treballar?
10: La beca ajuda al programa de doctorat, que és un parell d'anys. No va definida per la beca directament. La beca és una vegada, és un premi, diguem, que dona ara puntualment, però pots utilitzar durant aquests 2 anys. Sobretot ajudar, perquè fer recerca a Espanya no és fàcil. Per exemple, hem de publicar els resultats i això no és gratis. I aquesta beca ajudarà bastant en això.
3: Creu que estem només al principi del que pot oferir aquesta tecnologia?
10: Al principi no, perquè ja és una tecnologia utilitzada des de fa, com he dit, dècades. Des del 1990 ja tenim publicacions importants, però sí que encara és una novetat. Quan explica els projectes que tenim reals en pacients a congressos mèdics, encara es veu com una novetat. Molta gent mai va utilitzar unes ulleres, doncs tenim molta feina encara de canviar aquesta visió de que no és un joc, però sí una eina que ajuda els professionals a arribar als seus objectius terapèutics. Tampoc substitueix els professionals, però ajuda, potencia.
3: No és un joc, i aquesta eina el que al final acaba propulsant són experiències, no?, que poden ser també utilitzades a nivell doncs, assistencials. Quins són els principals, ja per acabar, reptes, no?, perquè s'acabi estenent, diguéssim, aquesta pràctica, no?, el cos, la formació, cultura organitzativa dins d'un centre sanitari, per exemple.
10: Has nombrat tres barreres molt importants. Els costos sí que van millorar, perquè va baixar bastant el cost de les ulleres, però clar, no és només tenir les ulleres, la formació del personal, que tinguin la seguretat de com utilitzar amb les persones que són els pacients, que moltes vegades amb dificultats o per l'edat o per la patologia que tenen, i el suport institucional, que és molt important. Per això ABSA tenim bastant suport.
3: Doncs, doctor José Ferrer, metge i investigador de l'equip d'innovació i recerca de BCA, doctorant a la Universitat Oberta de Catalunya i investigador de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé i fins la pròxima.
10: Moltes gràcies.
3: Bon dia.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
3: I anem a aquesta hora del matí amb la secció Petjades. Ens acompanya un cop més a Rosa Sánchez. Rosa, què tal? Com va?
11: Hola, molt bon dia.
3: Avui vens molt acompanyada,
11: hombre.
3: Molt ben acompanyada.
11: Hombre, diu, pues, mira, avui parlarem de les teràpies assistides amb animals, una forma d'intervenció que utilitza el vincle entre les persones i animals per millorar el benestar físic, emocional i social. Concretament, ens centrarem en l'equinoteràpia, que es realitza en cavalls. i la teràpia en gossos. Aquestes teràpies poden ajudar persones de totes les edats, aporten beneficis a l'autoestima, la comunicació i la mobilitat de la gestió emocional. Per explicar-nos-ho millor i de primera mà, avui ens acompanya l'Elvira Navarro, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Presidenta de l'Associació Divers, i la Natàlia Jiménez, voluntària de l'entitat. Bon dia, Natàlia.
13: Bon dia.
11: I també tenim, com a no, a una convidada molt especial, la Neula. Bon dia, Neula.
12: Aquí la tenim.
11: Una Golden Retriever de 3 anys que des de que va néixer s'ha estat preparant per acompanyar i ajudar aquestes teràpies.
13: Per tant, equinoteràpia, però amb gossos?
12: No, equinoteràpia amb cavalls i intervenció assistida amb gossos, també. Nosaltres ens dediquem a les dos vessants, diríem. La intervenció assistida amb animals, de fet, és molt àmplia, però ens hem centrat en això, cavalls i gossos, per experiència pròpia, per el que hem vist que funciona molt bé. Alguna vegada hem treballat amb rèptils i amb animals de granja, però ara la veritat és que ens hem centrat en cavalls i gossos.
13: Intervenció assistida amb gossos, què significa? Per aquells que no hi estiguin acostumats.
12: Doncs significa que ofereixes una activitat on el recurs és un gos per aconseguir certs objectius amb els usuaris que treballes. Tenim diferents usuaris, des de gent gran a residències, centres de dia, centres d'educació especial, residències de persones amb diversitat. És molt ampli, realment, tota la gent amb la que pots treballar. Llavors, el que fas servir és el gos ens acompanya, sempre donant prioritat al benestar animal, això ha de quedar molt clar, per aconseguir certs objectius. Per exemple, treballar la psicomotricitat, treballar l'equilibri, la comunicació. En residències també es treballa molt a nivell emocional, és molt, molt, molt bonic.
11: Okay. I com neix l'associació Divers i en quina motivació?
12: És complicat. Jo sóc mare d'un noi amb diversitat funcional, de l'Eric, de 21 anys, i des de petit jo em vaig formar en pedagogia i el vaig portar des dels 3 anys a fer quinoteràpia. Vaig veure de primera mà que era un tipus d'intervenció que funcionava molt bé. Amb ell realment l'ha salvat d'operacions, està afectat, té una hemiparèsia a la part dreta del cos, no és verbal, no parla. Llavors, en cada etapa de la seva vida l'ha ajudat amb alguna cosa diferent, no? Física, emocional. I llavors jo portava l'Eric a un centre on ens vam trobar 3 persones que teníem en comú la diversitat funcional i els animals, i vam decidir muntar l'associació amb dos grans objectius, que era donar visibilitat a la diversitat i oferir aquest tipus d'intervencions a persones que ho necessitéssim. I així va néixer Divers. És una associació sense ànim de lucre on tothom posa el que pot i busquem poder oferir això i millorar el benestar de les persones.
13: I ha passat quant de temps des que va néixer Divers fins a dia d'avui?
12: 2020, finals 2020, principis 2021.
13: O sigui que justament també després de la pandèmia, sí. O pels vols de la pandèmia, no?
12: Realment ja estàvem en contacte amb tot això. Jo, com et dic, com a mare ja portava el meu fill a realitzar això i estava molt en contacte també amb els cavalls i el que ell feia. Però l'associació com a tal, sí. Després de la pandèmia.
13: Parlem primer dels cavalls, de la quinoteràpia, sí. No? Després entrem també aquesta teràpia assistida amb gossos. Tothom és susceptible de fer teràpia amb cavalls? I què ens aporten els cavalls?
12: Si no hi ha una contraindicació mèdica que digui que no pot muntar cavall o que, perquè es treballa molt peu a terra també, tothom, ens aporten moltíssim. És que és màgic, el món del cavall. De fet, la Natàlia m'ajuda amb el cavall. I podria enrotllar-me molt, amb això, perquè ho he viscut en primera persona amb el meu fill, amb mi mateixa. El cavall, parlant a nivell una mica més més clínic, el patró que té el cavall al caminar, hi ha estudis que demostren que a nivell neurològic és com que dilata certs conductes neurològics, les neurones circulen millor i ja provoca això doncs, com una connexió. No? Això no ho domino gaire, però hi ha estudis que estan penjats a internet. Per altra banda, el que nosaltres hem viscut en primera persona és que quan un nen, per exemple, un nen diagnosticat té autisme amb una... diríem falta de connexió, que li costa molt connectar, situar-se al moment...
13: Aquesta comunicació social, no?
12: Sí. un cop a dalt del cavall és brutal perquè fan un clic i llavors des d'aquí dalt podem treballar moltíssimes coses. Mm-hmm. Autocontrol, autoestima, psicomotricitat, comunicació verbal... És com... Ja es genera un vincle, es genera una situació que fa que sigui molt fàcil treballar. Mm-hmm. I el cavall només ha d'estar allà, realment. Es pot treballar des de dalt o peu a terra. A nivell sensorial, raspallar, pentinar, netejar un cavall, tot això també els ajuda moltíssim a preparar-se pel món, no? I la societat en la que vivim.
13: Això vol dir, Natàlia, per exemple, no? que ajudes amb aquestes teràpies de quinoteràpia, que una persona que pateixi una mobilitat reduïda pot també doncs, treballar amb cavalls, tot i que ens pot semblar que per la mida, diguéssim, de l'animal, no? que pel moviment pot estar com contraindicat, però estimula precisament això, la mobilitat?
14: Sí? El moviment del cavall apareix molt sincrònic i també ajuda, si tenim mobilitat reduïda, que des de sobre del cavall, amb el seu moviment, al caminar, ara no em surt la paraula... provoqui, no, aquest moviment involuntari en la persona, que simplement per el fet d'estar a sobre pues ja roda amb el cavall. Aleshores, no és que estigui contraindicat, sinó que seria molt beneficiós per a una persona en aquesta situació que ho provés i s'animés. Mm-hmm. I també deixar de banda, no, aquestes pors o aquestes prejudicis que tenim, no, sobre aquestes coses. Al final, un animal de teràpies està preparat per poder estar tranquil al costat de...
13: I calen moltes sessions per començar a veure, diguéssim, beneficis d'aquesta teràpia amb cavalls o no?
12: No, jo crec que des del minut
13: 1
12: passen coses, per dir-ho d'alguna manera. És evident que hi ha un progrés. Nosaltres treballem a nivell molt particular, també. A vegades podem fer alguns tallers en grup, però a nivell individual... es creen uns objectius a treballar, no? I s'ha de seguir fins que arribes a aquests objectius. Fa poc, amb un nen, doncs hem trigat 3 mesos que pogués muntar a sobre del cavall, però ha sigut un nen molt especial per nosaltres, perquè a més tenia molta por als animals, li afectava, diríem, a la seva vida diària, i aconseguir, al primer moment, ni tan sols s'acostava al cavall. El fet de veure'l somrient a sobre del cavall i poder treballar, tots plorant, o sigui, ha sigut un momentazo. Crec que des del primer moment els animals ens ajuden a sentir coses, a fer-nos moure i interactuar de certa manera, i això es veu des del primer moment.
11: I com es preparen els cavalls per fer aquesta feina?
12: A veure, no deixen de preparar-se mai, perquè sí que és cert que un cavall que sigui tranquil, que ja hi ha cavalls que per la raça...
13: El
12: temperament és diferent, no? Si ja busques un animal que sigui tranquil de caràcter, amb una certa edat, no pots agafar tampoc un cavall molt jove, que hi hagi doncs, estat domat i preparat perquè una persona pugui pujar, perquè el toquin, però després hi ha una part molt important de procés de sensibilització. Com sabeu, els cavalls són animals que són preses, no? I llavors qualsevol soroll, s'espanten, poden sortir corrents, aquests cavalls han d'estar superpreparats perquè qualsevol imprevist no surtin corrents, no ens donin un susto.
11: Diuen que els cavalls senten el que tu... No sé si és cert o no és cert, que...
12: Nosaltres creiem que sí. Nosaltres creiem que saben perfectament en quin estat d'ànim ens trobem, si estem vivint un procés emocional intens, si necessitem que estiguin a prop, si no s'aparten. Jo, personalment, amb el Pancho, amb el meu cavall, vaig viure el meu procés de dol per la pèrdua de la meva mare, i ell era com el meu refugi, no? I llavors jo anava, passava estones amb ell... I quan jo entrava en un estat molt de dolor, de plorada, d'allò que t'ancles molt en la pena, ell s'apartava, estava al meu costat però s'apartava, o sigui, era com una... No et quedis aquí, no? Em feia reaccionar. Has de veure-ho molt, precisament...
11: Tot, o sigui, tots els animals, exacte.
12: Has d'interpretar molt bé.
13: Per donar-los atenció.
12: Exacte.
13: No, al final. I en el cas de les teràpies amb gossos, com es desenvolupa una sessió?
12: Al final és una mica similar, diríem, a... Tot comença presentant l'animal, després fem una sessió gairebé sempre d'higiene. Amb els gossos és molt diferent, perquè clar, treballem amb diferents gossos de diferents mides, textures, colors. Mm-hmm. Llavors, depenent del que vulguin, treballem amb un o amb un altre. Es passa la presentació, la higiene, saludar, sempre tenint molt en compte si alguna persona li fa més de respecte, si no. I després fem ja els jocs. Tot es fa d'una manera molt lúdica, inventant-nos jocs. Aquí la imaginació en el poder, perquè depèn del que vulguem treballar, hem de preparar un joc o hem de preparar un altre. I ens tirem, doncs, el cos de la sessió pròpiament dit, que serien uns... Hem de tenir també en compte els tempos de treballar dels animals, mm-hmm. que no superin els 45 minuts, seria l'ideal, perquè s'esgoten mentalment, pensant. Mitja hora de jocs, depenent de si tenim un grup, si treballem amb una persona de manera individual, si treballem amb una residència que acostumem a tenir 10... L'ideal són 10-15 usuaris, seria l'ideal per també... Per això, pel benestar de l'animal, per poder fer una bona intervenció. I al final, doncs, ens acomiadem i intentem fer un moment una miqueta de relax.
13: És molt diferent la reacció, per exemple, de gent gran, no?, que parlàveu de residències a nens, a la infància.
12: La gent gran...
13: Aquí potser hi ha un record associat, no?, de gent que ha tingut animals quan han estat joves.
12: Jo crec que és més emotiu amb la gent gran. Els infants i joves s'ho prenen molt bé, perquè pensen, oh, que xulo, no? És una activitat diferent, ho veuen d'una manera més divertida, però la gent gran s'emociona més. I sí, és cert que quan entrem a algun centre amb els gossos, les cares són realment el premi que rebem, perquè és molt bonic. Hi ha de tot, hi ha gent que, doncs, no, hi ha gent que no li agraden els gossos, això és així, no? Uh-huh. Però la gran majoria, i sí que és veritat això que comentaves tu, que activem molt la memòria. Jo tenia un gos, es deia així, uh-huh. em feia cas, i és molt maco.
11: Uh-huh. I quins principals reptes us trobeu com a entitat?
12: Doncs som una entitat sense ànim de lucre. Uh-huh. Al final, el que entra divers, que intentem que sigui tot a través de beques o entitats privades que ens poden contractar, no? Doncs això, mantenir una mica els animals, la formació i sobretot doncs això, poder seguir lluitant per donar visibilitat a aquesta professió, que fins fa pocs anys estava molt, no era molt coneguda, hi havia molt d'intrusisme, qualsevol que tenia un cavall o un gos bo podia fer teràpies o intervenció, i intentar fer-ho d'una manera ètica, amb professionals formats, amb animals que realment estan preparats, sensibilitzats, i que ens coneguin per la feina ben feta. Això de sempre ha sigut un dels meus objectius, rodejar-me de persones sensibles, que volen realment ajudar de cor i que tenen sensibilitat. És veritat que per mi també és molt important fer un equip maco, normal, perquè treballem amb persones en risc social, i crec que ho hem de fer tot des del cor. Llavors, fer-ho d'una manera ètica, per mi, és un dels...
13: En aquest sentit, no?, perquè ens explicaves que sou una entitat sense ànim de lucre i que és important al final l'equip, no?, que du a terme l'activitat. Natàlia, tu com vas conèixer Divers, no?, i una mica en què, doncs, en què consisteix la teva participació com a voluntària al projecte?
14: Bueno, nosaltres ens vam conèixer de casualitat. Vam coincidir on ella portava el seu fill a fer la equinoteràpia, i bueno, a partir d'allà, doncs, vam iniciar la nostra relació, i així, o sigui, va ser tot molt casual però molt natural. Uh-huh. També, aleshores, després, quan va començar, perquè després va haver un moment de separació per, bueno, uh-huh. per temes que no venen ara al cas, però després, quan va iniciar el projecte i el va portar cap a casa seva a l'hora de fer les teràpies, llavors vam tornar a contacte i em va convidar a formar part d'aquestes sessions.
13: Si alguna família o persona està interessada a participar, diguéssim, o en els serveis que oferiu des de l'associació Divers, com ho pot fer? Com entra en contacte amb vosaltres?
12: Nosaltres ara mateix, la web està en construcció, llavors tenim actives xarxes socials, que és Associació Divers, el telèfon que surt a internet també, i el correu, però sobretot per xarxes intentem estar una miqueta més actius i al dia.
11: I ara ja per acabar, què sentiu quan veieu el somriure o el progrés d'una persona després d'una sessió?
12: Uf, a mi em fa feliç, em fa molt feliç. És que No sé explicar-ho realment, o sigui, a mi m'omple això. És, estic segura que un dels meus propòsits de vida era això. La vida m'ha fet ser mare de l'Èric, l'Èric m'ha portat una mica en aquest camí i, de fet, l'Èric, el meu fill, també ens ajuda moltes vegades perquè és un nano que treballa molt i domina molt els animals i tal. No tinc paraules, Rosa, yeah. és que em fa molt feliç, és maco, és màgic poder ajudar i fer-ho a través dels animals, que a mi m'encanten, doncs, no sé, em sento molt privilegiada.
13: Doncs Elvira, Natàlia i també la Neula, que s'ha portat superbé aquí l'estudi, sí, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi
12: gràcies
13: molt bé.
12: A vosaltres.
13: Per haver-nos explicat també doncs, això, el motiu de la vostra entitat. I avui acabarem el Petjades amb la curiositat del dia, a veure si li podem donar una miqueta doncs, d'impacte en aquesta curiositat que avui passa pels pingüins.
15: Doncs avui vull parlar de com els pingüins demanen parella. Sabies que alguns pingüins fan la seva proposta amb una pedreta? Espècies com...
13: Mira els que monos, ells.
15: Sí, quina monos. Pingüí Adelia. Tenen un ritual molt curiós. El mascle busca la pedreta més bonica que troba i l'ofereix a la femella. Si ella accepta, apa, tens nòvios. No és només un gest romàntic, ai, sinó també
13: la rosa de Sant Jordi,
15: una pedreta. Amb aquestes pedretes construeixen el niu per mantenir els ous separats del gel de l'Antàrtida i protegir-los del fred. I encara hi ha més. Moltes espècies formen parelles estables durant tota la temporada de cria i algunes es troben any rere any. Això deu ser que a l'amor els arriba molt a fons. Sí.
13: Doncs, Rosa, gràcies per aquest espai i fins la pròxima, que vagi bé.
15: Molt bé, gràcies.
13: Adéu.
16: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
17: Badalona Matí, edició d'estiu.
13: Un 34,7% dels joves entre 15 i 29 anys declara haver-se autolesionat alguna vegada, segons el baròmetre Joventut, Salut i Benestar del Reina Sofia de Madrid. També diu aquest baròmetre que un 16,5% afirma que ho fa amb freqüència. De fet, tot i que l'autolesió pot donar-se en diferents etapes vitals, veiem que apareix sobretot en l'adolescència, una etapa que està marcada també per canvis profunds a nivell emocional, social, també per personal. Hem convidat la Sandra Anguita, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona 1, de Badalona Serveis Assistencials, perquè ens doni eines per estar alerta i, si és el cas, acompanyar bé a qui realitza doncs, aquesta pràctica, les autolesions. Què tal? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
13: De fet, deia, és una etapa a l'adolescència de canvis profunds a nivell emocional, social i personal, però segurament també a nivell orgànic, físic, no?
18: 100% en tots els nivells. Per això és tan important, no?, poder fer un acompanyament en tots els sentits, no?, a nivell familiar, és molt important també en aquesta etapa la relació amb els iguals uh-huh. i el poder sentir-se escoltats i generar aquests espais d'escolta segura.
13: Que un 35% dels joves d'entre 15 i 29 anys s'hagi autolesionat alguna vegada a la vida, què vol dir, no?, que hi ha darrere d'aquestes dades? Vol dir que alguna cosa no s'està fent bé, que no estem escoltant prou els joves?
18: Clar, no és tant que algú estigui fent, no?, alguna cosa bé, cap d'aquests àmbits ara mateix estigui fent quelcom diferent com s'havia fet anys anteriors o que estigui malament, sinó que potser sí que hem perdut, no?, alguns espais d'escolta més presencials, no? Estem en un moment on la comunicació, no?, per altres vies clarament ha millorat moltíssim, no?, i això té molt de positiu, però també és veritat que estem perdent segurament el poder relacionar-nos més de manera personal, que és l'espai on realment es poden compartir els sentiments, uh-huh. no?, i aquell, bueno, tot allò més profund d'una persona i més íntim, no? Uh-huh.
13: Aquells detalls que poden denotar moltes coses i que se'ns passen per alt per la via digital, no?
18: Ah, exacte.
13: No estem al seu damunt, per exemple, observant què miren a les xarxes, uh-huh. no?, els joves. El fet és que les dades també revelen que un de cada 5 menors busca contingut relacionat amb autolesions a les xarxes socials, amb TikTok al capdavant d'una de les plataformes, no?, on més es consulta aquest tipus de contingut. Com saber que alguna cosa doncs, no va del tot a l'hora, no? No va bé.
18: Clar, habitualment no és que hi hagi, no és que les xarxes socials siguin com a tal una, una via per la qual després hi haurà, no, dificultats a nivell de salut mental, sinó que nanos que ja estan tenint malestar emocional, si a més fan servir les xarxes com a manera d'obtenir més informació relacionada amb tot això, clar, encara és un factor de més risc, no? Llavors, aquí és molt important també fer un acompanyament a l'ensenyament digital, no? O sigui, no és una cosa, no pot ser el mòbil una cosa que es regala a X edat i que llavors els nanos ja van sols. En això també s'ha d'educar, com a qualsevol altra cosa. I, per tant, és important que els pares puguin posar límits, puguin supervisar i puguin acompanyar en tot això.
13: Veiem com a les xarxes es viralitzen reptes que protagonitzen precisament en la seva majoria els joves, no? I alguns d'aquests reptes són precisament autolesions?
18: Bueno, podria ser. A veure, sí que és veritat que en principi les xarxes haurien de tenir un mínim de filtre, no? Però, clar, tot pot ser fins que realment algú s'assabenta i aquella publicació es treu. Sí que pot haver-hi, suposo, sí.
13: A què va lligada l'autolesió? A un voler cridar l'atenció, a una moda, a un malestar emocional que hi ha al darrere, tot plegat?
18: Clar, hi ha molt mite com que és un cridar l'atenció, no? Però al final, el fer-se mal a un mateix té darrere un malestar emocional. Que també pot ser la manera d'expressar, no? Allò que m'està passant, aquell malestar intern, sí, pot ser una manera d'expressar-ho. Quan no tenen ells, quan no tenen les eines o els espais per fer-ho d'una altra manera. Però sempre hi ha un malestar emocional al darrere.
13: Pot ser el preludi d'un mal major, aquesta autolesió?
18: Home, és un punt que hem de poder realment... Ha de servir com a detector de que alguna cosa està començant a anar malament, no? O sigui, que realment hi ha un malestar i aquest jove no s'està sentint escoltant d'altres maneres.
13: Quants menors atenen a BCA per casos d'autolesions?
18: Molts. No, però no únicament. Clar, l'autolesió pot ser un símptoma més. Sí, de fet, hi ha molts nanos que, amb aquestes xifres queda bastant clar, no? Hi ha molts nanos que s'autolesionen i que no tenen un problema de salut mental. Però sí que nanos que tenen ja un problema de salut mental, sobretot a nivell, no?, d'aquesta part més de trastorns emocionals, com pot ser ansietat, depressió, sí que és veritat que en els últims anys és més sovint que hi hagin també autolesions, com a un intent de regulació, d'estratègia d'enfrontament, que evidentment doncs, no acaba ajudant.
13: Quines són les autolesions més comunes? Vull dir, perquè nosaltres en puguem ser coneixedors i estar alerta i que no se'ns passi per alt el que doncs, ens poden fer creure que és una simple ferida i que amagui darrere doncs, això, una pràctica d'autolesió.
18: Clar, habitualment són talls profunds.
13: Talls profunds.
18: Poc profunds.
13: Poc profunds.
18: Sí, sí, sí, sí. Clar, sí que és veritat que, bueno, poden ser diferents parts del cos i, per tant, no és tant el anar, no?, a detectar si físicament el nano, no?, té alguna... que potser ni tan sols ha sigut, no?, una autolesió, potser s'ha fet mal d'una altra manera. Per tant, no és tant aquesta via, la d'anar a detectar, no?, físicament si hi ha una autolesió, sinó que realment puguem crear, no?, amb l'adolescent aquells espais on compartir els seus sentiments. O sigui, nosaltres el que valorem molt és la prevenció que es pugui fer des de les famílies i les escoles.
13: Quin és el tractament que es fa en aquests casos?
18: Bueno, s'ha de fer molta psicoeducació. Bueno, primer s'ha de realment explorar, no?, què hi ha darrere de tot això, perquè si estem parlant de que hi ha un malestar emocional al darrere, si no entenem què és el que està succeint al seu ambient, quines altres estratègies realment té, que serien les que realment hem de, bueno, poder implementar, no?, i ensenyar. I després fer una psicoeducació en relació a que l'autolesió, tot i que en aquell moment pot tenir una certa finalitat, no?, com de regulació, sí que és veritat que 5 minuts més tard ja no t'està ajudant.
13: A quines edats afecta més, no? Ens centrem en els joves, però no sé si hi ha doncs, això, una franja d'edat on és més habitual o on comença.
18: Clar, adolescència i joventut és el que sembla que ara estan, no?, tenint aquestes xifres tan altes i a més, evidentment, és el que veiem des del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, no? Però sí que podríem dir que bueno, nosaltres a partir dels 18, no?, ja no els tenim. Sí, cap als 12, 12-18.
13: Com detectar aquests casos?
18: S'ha d'estar pendent d'un fill i d'un alumne. Sí, o sigui, no és tant anar a detectar si hi ha una lesió, sinó realment conèixer els nostres adolescents. O sigui, s'han de poder fer activitats en comú, s'han de poder compartir moments, no?, de cap de setmana. S'ha de poder estar allà quan tenim la sensació de que potser està passant una època de més aïllament, o que hi ha hagut algun canvi a la conducta, o que hi ha hagut algun canvi en la vestimenta. O sigui, hi ha altres senyals que van abans, potser, de detectar una autolesió, que segurament l'adolescent no t'ensenyarà.
13: S'ha de conèixer un fill, dius, i un alumne, no? També es detecten casos a l'aula?
18: Sí, a vegades sí. Sí, perquè passen molt de temps a les escoles i els professors els coneixen molt bé. I també coneixen molt bé les dinàmiques entre companys, i allà es veuen moltes coses.
13: I ens deies que cal psicoeducació. On i en què ha de consistir aquesta psicoeducació?
18: Psicoeducació no només de com detectar... No és tant el com detectar la lesió, sinó com fer un acompanyament emocional a un adolescent quan va creixent. O els alumnes quan van creixent, no?, i passen per les diferents etapes. Sí que és veritat que en el cas del professorat suposo que és més fàcil, no?, perquè tenim, bueno, ells es preparen, no?, per fer aquesta feina. Ja fa molt temps que no se'ls demana, no?, pobres, el tema més acadèmic, sinó que també aquestes com eines, no?, per treballar amb adolescents. Però sí que és veritat que les famílies també tenen a favor que, vull dir, els tenen des de petits, i per tant, si tu realment quan tens 5 anys pots dir que el coneixes perfectament, bueno, doncs quan té 12 i 15 també. Sí, si realment fas tot aquest acompanyament i aquestes activitats i aquests espais segurs amb el nen i adolescent.
13: Cal diferenciar entre autolesió suïcida i autolesió no suïcida? Expliqui'ns que desconec com actua el jove o la jove en cada cas.
18: Sí, perquè clar, el nivell d'alarma és molt diferent, no? Veiem que les autolesions bueno, estan en un percentatge molt alt, però clar, són autolesions no suïcides. O sigui, hi ha un intent d'ajaulleria el malestar, sí? Com d'autoregular-se normalment. O, en tot cas, també pot ser que hi hagi com una manera d'expressar el malestar d'una altra manera que no sigui verbal. Però, clar, quan parlem d'autolesions a mediació suïcida, aquí el que realment hem de fer l'alerta no és tenir l'autolesió, sinó la ideació suïcida. Clar, aquí hi ha un desig de morir, sí? Pot ser més o menys estructurat, però sí que hi ha, no?, com pensaments reiterats en els que estàs pensant que poder l'única sortida en aquest malestar és la mort, no? I clar, realment és diferent.
13: Cal evitar respostes que minimitzin els seus sentiments, no? Seria una de les claus, vull dir, validar les emocions també dels joves, que a vegades doncs, podem entrar a les presses, l'estrès, qualsevol excusa, no?, que puguem trobar segurament, doncs això, minimitzar o no parar prou atenció.
18: Clar, al final tota emoció de qualsevol persona és vàlida, perquè les emocions les tenim tots i surten com de manera molt innata, no? Però més en el cas dels adolescents hem de pensar que, i a més que ho hem sigut tots, no? O sigui, les coses es senten de manera diferent, és tot molt més intens, tot és com molt més immediat, no? El que m'ha passat un dia pot fer que realment aquell dia sigui un dia horrible i potser ha sigut com un detall. I sí que des d'una perspectiva adulta, no?, més reflexiva, pot semblar que no n'hi ha per tant. Però una cosa són els pensaments i una altra cosa són els sentiments. I els sentiments en aquell moment estan. I potser s'està sentint molt sol, s'està sentint molt trist, està molt preocupat per una cosa que un adult, doncs, bueno, realment ho podria gestionar molt millor, però per l'adolescent en aquell moment està sent una cosa molt dolorosa, no?
13: Els casos d'autolesions van a l'alça?
18: Bueno, ja fa anys, no?, que estan en l'alça. Sí que, segons, no?, els articles que es publiquen i així, o com es facin, hi ha anys, no?, que són més alts, altres que són més baixos, però home, Déu-n'hi-do, sí, d'anys cap enrere, sí. Sí que han augmentat.
13: Ho dic perquè no sé si tenen molt o poc a veure les xarxes socials. Entenc que quan no hi havia un ús, diguéssim, tan intensiu del mòbil, també en aquestes etapes, no?, l'adolescència i fins i tot en la infància, doncs era una pràctica més en la intimitat, potser costava desemmascarar-la. Ara, abans fèiem referència a aquests reptes virals, no sé si es tendeix fins i tot a pensar que pot arribar, o que els joves poden pensar que pot arribar a ser una moda, no?
18: Clar, realment, el fet de que ja busquis aquest contingut a les xarxes és que ja és signe de que el símptoma està. Sí, el que fan les xarxes és augmentar-ho, no? Perquè si jo ja tinc aquest malestar i estic pensant i algú m'ha dit que això existeix, perquè d'entrada potser, no? Abans de buscar aquest contingut, potser ho has pogut parlar amb algú, perquè entre ells també s'ho expliquen. Si a més després busques el contingut a les xarxes i ja és un contingut encara més clar i estructurat, doncs evidentment això no ajuda gens. Uh-huh. Sí? Però jo crec que la gran diferència és que

0: La crítica social.
1: En aquest context i veient aquesta realitat i tractant a diari doncs, casos de joves que pateixen precisament aquesta, aquesta autolesió, no? Que s'autolesionen per mirar de regular-se a nivell emocional, ens explicaves com veu la mesura que proposa el govern espanyol de limitar l'accés a xarxes socials als menors de 16 anys?
0: En la meva opinió, això ja és més personal, jo crec que ajudaria bastant. Sí, perquè el que m'agrada explicar a les famílies és que com a qualsevol altra eina existeix perquè té la seva funció i clarament l'ús d'un smartphone té moltíssimes funcions i moltes molt útils, però s'ha de saber utilitzar. I una cosa és tenir un mòbil dels abans, que truques, però i després que pugui ser la manera d'entrada que quan realment veus que el noi ja el fa servir correctament podem passar l'smartphone, però sense internet al carrer, que sigui només a casa, on els pares veuen què està fent, que pugui tenir algun joc o que pugui parlar per WhatsApp al cap de setmana o fer alguna videotrucada. I ja més endavant, per exemple, als 16, parlem de xarxes, no? Però que hi hagi com aquesta escalada progressiva i no tant en funció de l'edat, sinó del que veiem que el nano és capaç d'assumir. Que se l'està educant i està aprenent.
1: Entenc que en aquests casos no, d'adolescents que s'autolesionen juga un paper també molt important la família. Abans ens deies la família d'estar abans, no, amb aquests espais una mica doncs, de compartir sentiments, de compartir moments, de veure'ns, d'observar-nos, no? Però entenc que quan, malgrat això hagi passat o no hagi passat, una vegada es coneix ja aquest cas, no? Aquesta autolesió en el menor, entenc que les famílies, no sé si llavors tenen un sentiment de culpa, com es gestiona això? Formen part del procés també de recuperació?
0: Bueno, habitualment el que fan és preocupar-se molt, sí? I desconeixen els factors pels que està passant, no? Llavors aquí és també el poder explicar a les famílies que no... que potser, clar, cal explorar amb el nano què és el que està passant realment, no? I després explicar a les famílies escolta, la cosa va per aquí, no per allà, no? I poder donar consells.
1: Sandra Anguita, psicòloga de Badalona Serveis Assistencials, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
1: I arran de la proposta de llei que el president Pedro Sánchez va fer ara fa uns dies per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, avui hem decidit tractar aquest tema a la nostra secció de salut. I per fer-ho ens acompanya la doctora Rosa Novell, que és psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, que ens ajudarà doncs, a esclarir dubtes i a explicar quins són els riscos també associats a un mal ús del telèfon mòbil en doncs, edats primerenques i potser no tan primerenques. Què tal? Molt bon dia, doctora.
4: Hola, bon dia.
1: Quina diferència hi ha entre un ús del mòbil, podríem dir, adequat, un d'intensiu i un d'addictiu en l'adolescència? Com es diferencien comportaments i si cada vegada n'estan trobant més doncs, que poden arribar a ser de problemàtics, no? Consulta.
4: Bé, jo el que diferenciaria d'un ús problemàtic d'un ús normal seria que bueno, aquest ús que a vegades interfereix molt amb la vida diària, no? Ja sigui amb l'escola, amb les relacions familiars, en l'estat d'ànim, en el son, sí? Més que passar moltes hores davant d'una pantalla. Això en si no és significatiu, sinó és més aviat els efectes nocius que això pot produir.
1: Tracteu molts infants, molts adolescents amb trastorns com, per exemple, depressió o ansietat que puguin estar derivats d'una exposició compulsiva a les xarxes socials?
4: Bé, jo penso que l'ús de les xarxes socials i l'ús de les noves tecnologies pot empitjorar algunes problemàtiques d'ansietat o baix estat anímic. Però sí que no és jo diferenciaria que no és un símptoma com a és un símptoma, no és una causa única, diguéssim que les noves tecnologies o aquest ús a vegades excessiu pot amplificar problemes previs però que no és la causa única d'aquests problemes.
1: De fet, podríem dir que l'exposició, com notem, no? Que potser els nostres fills, alumnes, doncs estan...

0: fent una exposició excessiva a les xarxes. Això pot generar, per exemple, irritabilitat o una baixada del rendiment escolar entre els joves?
1: Sí, evidentment, els senyals d'alarma, no, que ens podien preocupar són, doncs, aquesta pèrdua de control quan es fa ús del dispositiu, la irritabilitat quan no es pot fer ús, no, quan s'ha de retirar, sí, problemes en el son, no, rendiment escolar baix, distanciament social, és a dir, poca relació social amb els iguals, i aquests són signes que s'haurien d'anar acompanyant de més a prop.
0: També problemes de concentració o de socialització?
1: Sí, sí, evidentment, quan un adolescent està molt centrat en els dispositius, doncs evidentment descuida totes les altres àrees de la seva vida, no? I per això parlem d'ús problemàtic o addicció, no? Sí.
0: Anava a dir, els professionals de la salut incidiu molt en la necessitat de garantir un bon descans, que és necessari per recarregar piles, no? I el fet que molts menors estiguin enganxats al mòbil fins a entrada la nit, imagino, doncs, que també és un problema, no? Precisament això, per deixar descansar el nostre cervell.
1: Sí, evidentment, fer ús de les noves tecnologies quan abans d'anar a dormir, doncs, és un problema que és un hàbit que interfereix en el son, i evidentment l'endemà interferint en la concentració i és una dificultat per un bon aprenentatge. Per això diem que un dels signes d'alarma seria un baix rendiment escolar, no? Perquè aquell adolescent, aquell noi, no, aquella noia no estan plenament concentrats en el que han de fer, no? I llavors això seria un indicador, no, d'un mal ús de les noves tecnologies.
0: Quin paper tenen les famílies en la prevenció i en la detecció d'aquests casos?
1: Bé, la detecció seria, doncs, posar atenció, no, en tots aquests senyals d'alarma que hem dit, no? No cal que s'arribi a situacions extremes, però algunes d'aquestes dificultats ens poden indicar que hi ha una problemàtica. Jo crec que és molt important l'acompanyament familiar, sí? Que les famílies siguin capaços de posar límits clars, coherents, consensuat, estables en el temps, no? Fomentar activitats saludables fora de l'ús de la pantalla, mantenir un diàleg obert amb els fills. Jo crec que l'acompanyament familiar és clau en aquest sentit.
0: Com es tracta l'addicció al mòbil, no? És comparable a d'altres drogues?
1: Bé, en alguns aspectes sí, però jo crec que estem parlant d'una població, doncs, bueno, d'unes franges d'edat, adolescents, no, que estan fent aquesta transició del món infantil al món adult, no, amb les seves particularitats, val? Evidentment, hi ha matisos, no, que serien diferents, no, i que s'haurien de tractar d'una forma diferent, sí? En tot cas, jo sempre sóc molt cuidadora en aquest aspecte de no parlar d'addicció, no? De no alarmar, sí? Perquè bueno, a vegades és un trànsit puntual que es fa en aquesta època, sí? Però no en aquesta etapa de la vida. Però no significa que aquell adolescent hagi de tenir una addicció i tenir després dificultats.
0: Sinó que parem atenció, no?, entre professionals i famílies per estar alerta i saber com redreçar aquesta situació, no? I afavorir, sí, aquest benestar de l'infant. Doctora Rosa Novell, psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per convidar-me.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments al campus de Can Ruti. Alerten que incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris de recerca al voltant dels Germans Trias. Tot i això, la taula de mobilitat sí que demana que hi hagi places reservades per a col·lectius que no es poden moure en transport públic i ho han de fer amb vehicle privat. Posen com a exemple persones que estan en tractament de quimioterapia, teràpia, gent gran amb problemes de mobilitat o aquells que se sotmeten a intervencions ambulatòries. Escoltem Diego Guerrero, que és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: Hi ha un conjunt de persones usuàries amb unes característiques específiques que no poden fer servir el transport públic, han de fer servir el vehicle privat. Per tant, s'ha de garantir una plaça d'aparcament de cotxe privat per a aquestes persones. I l'hospital ho té molt fàcil perquè sap quines persones són les que van a Can Ruti per saber i determinar quantes places es necessitarien per donar solució a aquesta problemàtica.
3: Continua la visita del govern local a la Xina. En les darreres hores, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha reunit amb el viceministre d'Exteriors del Partit Comunista Xinès en el marc del segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya. A través de les xarxes socials, Albiol ha detallat que ha estat una trobada interessant on han parlat de les realitats dels municipis, de política internacional i de les relacions entre Xina i Europa, també amb els Estats Units. Durant la primera jornada d'estar de la Xina, tant Albiol com la primera tinent d'alcalde, Cristina Güera, van visitar el parc industrial de Carboni Zero Tianjin 1 a Beijing, un parc que és l'exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació, tecnologia i sostenibilitat. La trobada, recordem, està organitzada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedres Xina, que es dedica a potenciar la cooperació entre Espanya i aquest país d'Orient. I el banc de sang i teixits fa una crida a la ciutadania a donar plasma durant l'estiu. Sota el lema "Aquest estiu suma una donació més", anima la gent a fer una donació més que l'any anterior i a expulsar les pors que poden haver-hi al voltant de la donació. La donació de plasma consisteix en extreure sang del pacient amb una agulla. Aquesta sang passa per una màquina centrifugadora que separa els dos líquids. El plasma es guarda i la resta de components sanguinis tornen al pacient. Aquesta donació no és tan normalitzada com la de sang, però és igual de necessària, ja que s'utilitza per elaborar medicaments per al sistema immunitari i en transfusions. En José Antonio, per exemple, n'ha donat gairebé un centenar de vegades. L'escoltem.
5: Mientras pueda, iré donando sangre y plasma. No se lo piensen que es una tontería porque estás aquí ahora mismo en verano con el aire acondicionado y no molesta nada. Aquí, cuando pinchan, a veces ni te enteras que te han pinchado.
3: I en esports, el Badalona va guanyar ahir a la tarda el seu amistós número 11 de la pretemporada contra un equip de primera catalana, el Club Esportiu Aspa Poble-sec. El resultat va ser de 0-4 a favor dels escapulats. Els primers dos punts arribaven als minuts 20 i 35 de la primera part, de la mà de Sicou i Martí Alonso. A la represa, Enrique Iglesias va sentenciar el partit, marcant dos gols més, als minuts 54 i 78. El partit es va celebrar al camp del futbol La Bàscula, a Sants Montjuïc. I un apunt més d'esports, perquè ja ha sortit a la llum el disseny de les noves equipacions de la Sisa Joventut. El Club Verd i Negre ha presentat les samarretes per la propera temporada i, com a gran novetat, les equipacions porten la paraula penya escrita al pit per representar com els aficionats i el món del bàsquet s'han referit històricament a l'equip Verd i Negre. En la primera samarreta predomina el color negre i manté la gamma de colors que tradicionalment ha utilitzat el club. La segona és d'un color verd més contemporani i modern i en la d'escalfament destaca el dibuix del pont del petroli.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a les teves botigues Beds de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Beds Badalona al carrer de la Independència.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
0: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
9: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
10: Momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termòmetre rectal per a què és?
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: ¿Me tengo que poner un termòmetre por allí?
9: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
10: Ah.
0: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui s'ha estat llegint i rellegint el Carles Carvajal.
3: I avui comencem amb un cas d'aquells que potser espantarà a la població.
2: D'aquests alarmistes que t'agraden a tu.
3: Bé, no, de veritat és un cas que hem d'estar alerta, tots plegats, perquè Facua, aquesta entitat de consum, ha alertat de 5 marques de calçat que podrien estar contaminades.
2: Ai, sí.
3: Es veu que si et poses aquestes sabates et queden als peus...
2: Tot ple de llagues, vermells...
3: Escarrosos.
2: Sí. Jo crec que hem de posar una música aquí de por, eh?
3: Jo crec que sí, eh?
2: Una música, perquè això realment és un tema alarmista.
3: És un tema que bé, que n'hem de parlar perquè, atenció, hi han ara mateix al mercat sabates contaminades. Són nous models a calçat que podrien estar contaminats. L'organització de consumidors Socua alerta de 5 marques de roba que tindrien al mercat sabates contaminades amb un producte anomenat dimetilfumarat.
2: Oi.
3: O algo així. Sí, es diu dimetilfumarat.
2: Morat et deixa el peu.
3: Es tracta d'unes sabates de nen de diferents marques, també de botes, de la marca Amelia Saragossa, unes botes de la marca Maria Mara...
2: A veure, quines marques són aquestes?
3: Unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i un model de la marca... es diu així.
2: Com?
3: Sí, perquè es diu S-P...
2: Què vol dir?
3: A veure, S-P-W-S-H, com ho diries?
2: Sí.
3: Com ho dius, això?
2: No ho sé.
3: Eh? Com ho dius, això?
2: No ho sé. Suebs.
3: Els models han estat inclosos dins de la xarxa d'alerta de productes insegurs perquè el producte que porten és irritant. Pot provocar al·lèrgies greus i fins i tot problemes respiratoris. La desgràcia ha arribat a les sabateries... Sens dubte amb aquest tema, eh?
2: Anem
3: a trucar a l'atzar, eh? He buscat una sabateria de Catalunya.
2: Sí.
3: Aviam si coneixen aquestes marques. Truquem a la sabateria Enriqueta Soler.
2: A l'atzar, eh?
3: És a l'atzar.
2: A l'atzar, Enriqueta Soler.
3: Sí, Enriqueta Soler, de Sant Sadurní.
2: Que té nom de cuinera de la tele.
3: Sí.
2: Avui va callar amb patates amb Enriqueta Soler.
3: A tele Badalona, que ni això tenim. Ni programa de cuina, ja.
2: Home, i a la Rosalia.
3: Però hi ha programa de cuina. Bueno, sí, el Tàpies.
4: Sí, digui'm.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: He trucat a la sabateria Enrique Soler?
4: No.
3: Ah, no és aquest telèfon?
4: No.
3: On he trucat?
4: És una empresa, això.
3: Però no de sabates?
4: No, de sabates no. De ferros.
3: De ferros, imagina't. Sí. No té res a veure. Molt bé, gràcies. Un dia més, internet va bé, eh, en aquesta casa? Sí.
2: Bé, això no és culpa del funcionament d'internet, és culpa de les bases de dades d'internet, no?
3: Sí. Anem a trucar telefònica, aviam si ens poden localitzar aquest telèfon.
2: Llàstima, perquè Enriqueta Soler prometia.
3: No, anem a buscar aquest telèfon.
2: El d'Enriqueta Soler?
3: Sí, jo crec que és Sole, no?
2: O Sole, Enriqueta Sole, no sé. Depèn de si hem posat l'accent o no.
3: Anem aviam si ens ho busquen, això, telefònica. Ja comencem la setmana trucant a telefònica, eh?
2: Saps que és dilluns i això és complicat.
3: Bé, de seguida també trucarem a Facua, a Consumidors en Acció, que ens donin més dades. Hola, bon dia. Estic buscant una sabateria a Sant Sadurní de l'Anoia.
2: Hola.
5: Ui, està molt
3: bé. Però d'on està? Te escucho fatal.
5: Yo le escucho perfectamente.
3: Ya, pero lo importante es que yo le escuche, no usted. ¿Oiga?
5: Señor, ¿cómo se llama la zapatería, por favor?
3: A ver, bueno, això no és un servei ni res. Enriqueta Soler. En Sant Sadurní d'Anoia.
2: ¿Tú crees que...?
3: Sí, ¿tú crees que es paga un servei?
2: Es paga un servei i se sent...
5: A ver, un momento, si es tan amable que estamos realizando la búsqueda.
2: Molt bé.
3: Jo crec que truquem mínim a Marroc.
2: Hi ha una central, no?, de telefònica al Marroc.
3: Sí.
5: Un momento.
2: Sí, esperamos un moment.
5: Se llama Enriqueta Sole.
3: Sí, Enriqueta Sole, sí. Sí, truquem al Marroc, confirmem.
2: Bé, però si són professionals no importa on truquem, sempre quan facin bé la seva feina.
3: Sí, però clar, que el so sigui correcte.
2: Això sí. I sobretot si truquem a Telefònica.
3: Clar.
2: No?
3: Estàs encostipat, oi?
2: Estic una mica encostipat, sí.
3: Ja, ja es nota.
2: No paro de tossir.
3: Si no, perdone.
2: No puc respirar bé.
3: Sí, sí. Perdone.
5: Sí?
3: Si no, una altra sabateria, m'és igual.
5: A ver, un moment, tampoc que no estoy consultándolo. A ver.
2: Molt bé.
5: Porque como en Enriqueta
3: sí.
5: Solé,
3: sí.
5: Sí que me consta, pero únicamente que está en la plaza Homenaje Belleza, ¿no?
3: Sí, esto, este.
5: Pues, tome nota. 93. Sí.
3: 93.
5: 09.
3: Sí.
5: 22.
3: Ah, 22. 22, vale.
5: ¿Le paso con el
3: número? No, ya llamo yo, gracias.
2: Gracias, y mejor el sonido.
3: Equivocado. Sí, sí. Ens havíem equivocat d'un número.
2: Truquem.
3: Ara sí, contacte directe...
2: amb Enriqueta Soler.
3: Sí.
2: O Enriqueta Soler.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
3: Hola, és la sabateria.
1: Sí.
3: D'Enriqueta Soler.
1: Sí.
3: Mira, escolta una cosa, volia fer-li una pregunta.
1: Sí.
3: He vist al diari unes marques a calçat que surten avui que podrien tenir sabates contaminades. Vostès tenen aquestes marques?
1: Ostres, no...
3: No té ni idea del que estem parlant.
1: No.
3: No, es veu que des de Facua, des de l'Organització de Consumidors, han alertat de 5 marques de roba que hi hauria al mercat que serien contaminades.
1: I això...
3: Jo tinc aquí les marques.
1: Sí.
3: Una és unes sabates de nen que es diuen Pasite.
1: No.
3: No, ni idea. Una altra marca que es diu Amelia Saragossa.
1: No.
3: Tampoc. Marie Mare.
1: No.
3: Bimba i Lola.
1: Bimba i Lola.
3: Sí, que són unes sabatilles de ballarina.
1: No.
3: Tampoc.
1: No.
3: I una marca que es diu SPWSH.
2: Spish.
3: Spish o alguna cosa així.
1: No, tampoc.
3: Tampoc, o sigui, ni idea, aquestes marques.
1: No.
3: Vosaltres no les teniu.
1: No.
3: Val, perfecte, gràcies.
1: Pues vinga.
2: Adéu.
3: Escolta, no...
2: Si no ho té Enriqueta Soler, sí. O Enriqueta Soler, és que no hem de
3: anem
2: patir,
3: són
2: marques minoritàries.
3: Aviam què ens diuen, et sembla?
2: Sí.
3: Perquè es veu que des de Facua demanen que es faci pública el llistat de marques i models inclosos a la xarxa d'alerta. Mira, està comunicant. Tothom truca.
2: Perquè això, exactament, sabem si són marques així de gran format o són minoritàries...
3: És que no posa notícia, això. I on venen aquestes marques, seria la pregunta.
2: Això és el que jo m'estic preguntant.
3: Algú li sona aquestes marques? Si algú li sona, que ens estàs escoltant, que ens truqui.
2: Sí, 933954004.
3: Mira, torno a repetir les marques. Digues el telèfon.
2: 933954004.
3: Atenció, eh? Una és sabates de nen, Pasite. Marca Pasite. Diferents models de sabates i botes a la marca Amelia Saragossa. Aneu a buscar les sabates a casa vostra, aviam si us sona. Unes botes de la marca Maria Mare.
2: Sí.
3: I unes sabatilles de ballarina de la marca Bimba i Lola i el model d'aquesta marca que es diu SPWSH. Si alguna persona li sona aquestes marques, que ens truqui, no?
2: Que ens truqui, 933954004.
3: Anem a Facua. Truquem aviam què ens diuen.
2: Hola? Hola?
3: Hola?
2: Facua?
3: Facua, també el telèfon el tenen bé, eh? El tenen
2: Facua.
3: Correcte, eh? Tornem-hi, si no... Ho deixem aquí de moment aquest tema i aviam si minuts més tard podem tornar-hi.
2: Perquè vegin els oients com és de difícil informar, eh?
3: Sí, sí.
2: Intentem donar una informació clara i no es pot, eh?
3: No es pot. Recordem, eh? Serien 5 marques al calçat que podrien estar venint sabates contaminades. I això ho ha denunciat aquesta organització que es diu Facua.
2: Sí.
3: Uy, sí, momentito, no tenemos muchos, ¿eh?
2: Señorita. Vale, vamos, señorita.
3: Hola, buenos días.
6: Hola.
3: Mira, te llamo por un tema, bien, a ver si me puedes ayudar un poco.
6: ¿De qué provincia me llama?
3: De Barcelona.
6: Vale, ¿en relación a qué tema?
3: A un calzado que hoy he visto por la tele y por el periódico,
6: sí.
3: Que podrían estar contaminados.
6: Sí.
3: ¿Esto me puedes informar un poco las marcas y modelos y tal?
6: No, no te puedo decir. Eso estará, en todo caso, colgado en nuestra página web.
3: Pero las marcas tampoco.
6: No lo sé si está ahí, si los compañeros lo han publicado o no, no te puedo decir, ¿eh? Si quieres acceder a nuestra página web, a la página de prensa, que si han sacado algo, pues estará ahí. No llamas de ningún medio, ¿no?
3: No.
6: Con particular. hablar, ¿no?
3: ¿Pero esto puede provocar algún acoso o qué?
6: ¿Acoso de qué?
3: Digo, porque, o sea, están contaminadas. ¿Esto tienen alguna reacción estas ese calzado?
6: Sí, claro. Yo te aconsejo que entres en nuestra web y veas la página web. En portada, en la página principal.
2: Tercera vegada que
6: tiene fotografía de lo que provoca ya. Los usuarios, ¿eh?
3: Ya, ya, ya.
6: ¿Vale?
3: Ya, y si no tienes internet, pues no, no puedes mirarlo, claro.
6: Yo, hombre, por teléfono no te puedo enseñar la fotografía, lógicamente.
3: Ya, pero las marcas.
6: No te las puedo decir, ¿eh? No sé si está colgado en la web.
3: Vale.
2: Cuarta vegada que diu sí. Web.
3: Vale, perfecte, gràcies, eh? Ara. Vinga, ja veig que és un servei perfecte, no serveix per res aquest Facua.
2: Quina amabilitat tenen els de Facua.
3: Tenen la web, tenen la web. A veure, senyors de Facua, no tot el món té internet encara a casa.
2: Això és com si truca algú a Radio Ciutat de Badalona preguntant per una notícia i li diem, escolti la ràdio, el proper 8 de dia, a mi què m'explica?
7: El preu des de la xarxa telefònica d'Espanya és de 17
2: cèntims per establiment
7: i un 5,8 per segon amb els impostos.
3: Farem una prova i és ja l'última que ens queda. Provem si algun bazar xino té alguna d'aquestes marques.
8: Buenos días, la tienda Pilar, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hola, buenos días. Mira, a ver si me puede ayudar. Mira, estoy buscando una tienda de zapatos.
8: ¿De una zapatería, dígame?
3: Que sea china.
8: ¿Que sea china?
3: Sí, un bazar oriental en Badalona.
2: Uy, qué complicado eso, ¿no?
3: Es que quiero comprar unos zapatos baratos.
8: ¿En Badalona me
3: dijo? Sí, en Badalona.
2: Pero ¿bazar chinos només, o chinesos només de zapatos?
8: Hay bazares orientales.
3: Sí.
8: Uno está en la calle, yo sé, María de Segarra.
3: Pero ¿le sale si tienen zapatos?
8: No, como con zapatos no lo facilitan. Voy a intentar buscarle, a ver...
2: Pero bazar, todos lo venen, ¿no?
3: Sí, todos lo venen.
2: Zapatos, yo diría que sí.
3: Sí, pues, deme un teléfono, que yo creo que venden zapatos, ¿no?, en los chinos.
8: Sí, normalmente sí, o últimamente sí. A ver, oriental.
3: Son baratos, es que...
8: Hay dos líneas como bazares orientales.
3: A ver.
2: Sí, a ver.
8: Tome nota, si es tan amable. Es el 933...
3: Sí.
8: 83...
3: Sí.
8: 06...
3: Sí. Perfecto.
2: Y dos números más.
3: ¿Y el otro?
8: Le facilito una nueva línea, 933.
3: Sí.
8: 83.
3: Sí.
8: 25.
3: Sí.
2: Y dos números más.
3: Perfecto.
8: ¿Alguna otra información?
3: No, gracias.
8: Gracias por su llamada, buenos días.
2: Molt bé, ràpida, eficaç.
3: Ràpida. Va, anem al tema aquest, perquè tenim d'altres temes avui, que sembla que no.
2: I estem perdent aquí el temps.
3: Però entrem a aquestes marques, eh?
2: Sí. Una altra cosa que vol dir.
3: Sí, primer...
2: Perfecte, el primer telèfon molt bé, des de Telefònica, anem al segon telèfon.
3: És la prova, eh? És la prova que aquests telèfons que donen mai serveixen.
2: Truquem a l'altre telèfon. A veure si...
3: Vés a saber què surt.
2: Bazar xinès, per preguntar si venen alguna d'aquestes marques contaminades.
9: Ué.
3: Buenos días.
9: ¿Qué día?
3: Hola, ¿es el bazar?
9: Sí.
3: Una pregunta, ¿vendéis zapatos?
9: No.
3: No hay zapatos.
9: No.
2: Dile feliz año en chinés.
3: De acuerdo, pues nada, feliz año, ¿eh?
9: Igualmente, ¿eh?
3: Venga, adiós.
2: Bien. Yeah.
3: Bé, escolta, tanquem aquí el tema.
2: El que en xinès és web.
3: Sí, tanquem aquí el tema. Escolta, ja ho sabeu, aquestes marques de sabates són les que podrien estar contaminades.
2: Molt bé.
3: Va, seguim i parlem de consum també en els propers minuts. M'he quedat aturat a la notícia d'aquest primer dia de setmana del 20 minutos.
2: Què ha passat?
3: Diu, cop a la butxaca del consumidor amb el pa.
2: Ha pujat el pa.
3: Diu que apugen el preu d'una barra de pa 56 cèntims. Es veu que de 0 a 79 a 1,35 euro.
2: És reial?
3: Però és que la notícia diu, de cop i volta i sense avisar, la butxaca d'en Tomàs... I qui és en Tomàs?
2: Qui és en Tomàs?
3: Qui és en Tomàs?
2: No ho sé.
3: Què és en Tomàs Molina?
2: No ho sé.
3: I la d'altres consumidors, això algú l'ha fet a la redacció en plan, bueno, digue'm un nom, Tomàs, va, Tomàs. Diu, i la d'altres consumidors s'ha vist afectada per una nova pujada de preus. En aquest cas, la de barra, que es fa amb pa d'aquest del Pirineu, saps? Mm. El pa aquest que es fa amb fusta, diuen.
2: Sí.
3: Diu que... De cop i volta, diu, ell la va comprar en un supermercat i després de les festes de Nadal, i d'un dia per l'altre, el preu ha passat de 0,79 euros a 1,35 euros, gairebé el doble.
2: Això és pitjor que puja la tussa, és caríssim, això.
3: Tu sabies o no, això?
2: No.
3: En Tomàs assegura que aquest increment, que qualifica de barran, és exagerat. Mm. Sí, ho posa aquí, la notícia. Diu, no estem parlant que hi havia un producte... en promoció i que després torna al preu que toca. Es lamenta 20 minutos. Diu que, tot i que va preguntar al personal si hi havia algun error en l'etiquetatge, li van deixar clar que no, que havia pujat De cop i volta, 56 cèntims.
2: Mm.
3: Com t'has quedat?
2: M'he quedat esturat, eh?
3: Tant ha pujat el pa.
2: És un escàndol, això.
3: Anem a trucar a un forn de pa de la ciutat, et sembla, i preguntar-ho? Anem al forn Bertran. Però del carrer Canonja Bananera.
2: Oi, oi.
3: Ha pujat tant el pa? En propers minuts ho analitzem.
10: Benvinguts a Fort Bertran. Oi? En breus moments l'atendrem.
3: Què és això tan modern?
2: Quina modernitat.
10: La seva trucada està a l'espera.
2: Fixa't.
10: En breus moments.
3: Això ni va donar una comunicació, té.
2: No, és cert.
3: Aquí no, no. Surt una música de l'any 80.
2: Home, és que... No, de l'any 80 no, de l'any 70.
10: Sisplau, sí. Continuï a l'espera.
3: Mira.
10: Li atendrem en breus
3: i la veu és preciosa.
2: És preciosa.
3: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
11: Uh-huh.
3: Mira, volia fer una pregunta. Escolta una cosa, ens ha arribat, aviam si em pots ajudar, eh? Que darrerament en els darrers dies s'ha pujat molt una barra de pa.
11: Ha pujat molt?
3: Sí.
11: Fa bastant.
3: Però de cop i volta, és que avui publica el 20 minutos, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, hi ha forts de pa que han pujat fins a 56 cèntims una barra de pa.
2: Oi, oi.
11: Que ha pujat 56 cèntims.
3: De cop, d'un dia per l'altre.
11: No.
3: No?
11: No.
3: Ah, què val una barra de pa d'aquestes?
11: 90 cèntims.
3: 90 cèntims.
11: Ah. De quart.
3: I aquestes que es diuen del Pirineu, de, que es fan... Això en teniu?
11: Sí.
3: I quant val?
11: 1,10.
3: 1,10. I què valia fa uns dies?
11: 90 cèntims.
3: Sí, ha pujat 20 cèntims a cop.
11: Sí.
3: 20 cèntims, sí.
11: Aquesta sí. L'altra havia pujat 5 cèntims.
3: I per què de cop i volta ha pujat 20 cèntims?
11: No ho sé. No ho sé. Jo treballo aquí i no...
3: Per què?
11: No sé,
3: de cop i volta?
11: Fa uns mesos. Fa uns mesos ja, eh?
3: Sí, fa uns mesos. Però sí que em pots confirmar que de cop i volta va pujar 20 cèntims. El pa rústic, 20 cèntims, a cop i volta.
11: Sí, sí, sí.
3: I no sabem el motiu.
11: Jo no.
3: Tu no.
11: Jo el venc aquí, es va canviar. Ah, a mi no em van dir res.
3: Oh. I la baguette, que... la baguette què val?
11: No en fem baguette.
3: No hi ha baguette.
11: No.
3: No hi ha baguette.
11: Fem de quart, no.
3: De quart, eh?
11: No. Sí.
3: Molt bé, escolta, doncs gràcies per la informació.
11: Molt bé.
3: Gràcies.
11: Gràcies.
2: Doncs el Tomàs estava una mica perdut, eh?
3: Bé, escolta una cosa, però es veu que... No, una cosa. El preu del pa ara és lliure, eh? O sigui, tots els forns de pa poden posar el que els hi doni la gana. Hi ha rebaixes a pa ara.
2: Mm.
3: Però jo trobo que, de cop i volta, d'un dia per l'altre, 20 cèntims ja són diners.
2: Ja són diners, sí. Estem d'acord amb això.
3: Això es confirma que per què puja aquest pa rústic?
2: Sobretot perquè el pa és un aliment de primera necessitat.
3: Escolta, obrim telèfon, si et sembla.
2: I que la gent es digui a quin preu compra el pa.
3: A quin preu compren actualment el pa rústic?
2: El pa rústic, eh?
3: Rústic.
2: Ser.
3: Ens han dit a 1,10 a Can Bertran del carrer Encueta, que van pujar de cop i volta 20 cèntims, no sabem per què.
2: Sí.
3: Però segons el 20 minutos, hi ha força pa que han pujat de cop i volta la barra de pa rústic 56 cèntims.
2: Oh, sí.
3: D'un dia per l'altre.
2: 933-95-40-04. 933-95-40-04. Quin preu compreu el pa rústic?
3: Si alguna persona compra aquest tipus de pa, que ens ho faci saber. Si se'n recorda.
2: I ho recorda, clar.
3: Sí, perquè jo vaig a comprar el pa...
2: Jo no em fixo en el que pago.
3: No, jo tampoc. Què, val una barra? No sé.
2: Però això és perquè comprem poc. Però si compra cada dia pa rústic, ho sabrà perfectament.
3: Suposo que sí. Si compres cada dia el pa, saps què val el pa.
2: Sí.
3: Però si només el compres un dia cada molt, no recordes aquest preu.
2: Bé, de moment podem arribar a la conclusió que la gent compra molt al pronto per netejar, però de pa rústic, de moment,
3: res de res. Sí, de moment...
2: No hi ha reaccions.
3: No hi ha reaccions, no? Anem a altres temes del dia. Per cert, avui l'apartat de comunicació dels diaris fan referència que Zapatero, el president del govern central, se sotmet avui per segon cop a Tengo una pregunta para usted.
2: És a dir, que demà...
12: Gracias a todos los ciudadanos que han participado. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
3: Molt bé, molt bé. Fins aquí l'espai de propaganda electoral. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es torna a sotmetre aquesta nit a aquest espectacle televisiu, que és aquest programa Tengo una pregunta per vostè. A partir de les 10, a la primera.
2: Sí, amb Lorenzo Milà.
3: Correcte, sí, sí.
2: És a dir, que demà tindràs tema assegurat.
3: Serà l'encarregat de presentar i moderar el programa aquesta mateixa nit. Hi haurà, en aquest cas, 100 ciutadans, sí. 51 dones i 49 homes. Per què sí. Hi ha més homes que dones? No, més dones que homes.
2: No sé, potser en el primer programa hi havia més homes que dones, que no ho sabem, això.
3: La tria dels participants s'ha fet després de més de 7.000 trucades telefòniques i majoritàriament vindran d'Andalusia, Catalunya i Madrid.
2: Sí.
3: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que és una bona manera d'acostar-se.
3: Però escolta una cosa, jo el que faria és que tu, per exemple, també en el programa poguessis trucar i fer una pregunta.
2: Clar, però és que...
3: Això es porta molt, això.
2: Quines proves han de passar aquesta gent per fer de públic?
3: En teoria, per exemple, et trucaven en aquest cas i buscaven perfils, crec.
2: Però perfils de quin tipus? Volem un locutor de ràdio?
3: No, no, per exemple, per sectors. Sector laboral, crec, estudiants, jubilats, mestresses a casa, gent desocupada. Després, també triaven, crec, tenien en compte les afinitats polítiques. Això també, perquè, clar, si porten tothom del Partit Popular, es carregaran el Zapatero, però si porten tothom socialista, en aquest cas, li farien la viu-viu.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, anem a trucar, si et sembla, a Televisió Espanyola.
2: Oi, oi.
3: Aviam si és possible... Aquesta nit entrar en directe.
2: Per telèfon.
3: Per telèfon. Aneu a trucar-hi.
2: Perquè tu tens alguna pregunta per fer-li al senyor Zapatero.
3: Sí, moltes.
2: Moltes.
3: A quin preu va una barra de pa rústic?
2: Això estaria bé que li preguntessin avui al Zapatero.
3: És la pregunta.
2: Home, recordem que l'any passat el tema va ser el cafè, eh?
3: Doncs aquest any pot ser pa rústic, ha pujat una barbaritat.
2: Això diuen. Entre 20 i 50 cèntims.
3: Estem trucant a la Televisió Espanyola. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
2: Fa un so estrany.
13: En estos momentos todos nuestros operadores sí. Están ocupados. Manténgase sí. A la espera, por favor.
3: Però no diuen on trucat.
2: No diuen.
3: No. No, no.
2: Que he dit operadores, eh? Que sempre diem que són de sexe femení.
3: Espero que sigui el telèfon de Televisió Espanyola.
2: Sí, perquè si no...
3: Si no som aquí...
2: Que diràs tu, no està la gràcia.
3: Mentre, altres notícies. Per exemple, avui explica el periódico...
13: En estos momentos todos nuestros sí. Operadores sí, señorita. Están ocupados.
2: Gràcies.
3: Sí, sí. Avui explica el periódico de Catalunya que l'escarabat morrut, aquest escarabat que ha fet les palmeres, ja ha matat gairebé 3.000 palmeres a Catalunya. Segons el periódico, el Maresme és la comarca més afectada per la plaga detectada fa gairebé 4 anys.
2: Escarabat morrut és un d'aquells temes sí. Que cada estiu són notícies.
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: A veure. Sí,
3: què estran per això, no? Que no diguin res de... Televisió Espanyola.
2: Doncs sí. Doncs sí.
3: És el telèfon que ens ha donat Telefònica, eh?
2: Televisió Espanyola central, de Madrid.
3: Sí, sí, sí, central.
13: Todos nuestros operadores sí, están sí. Ocupados.
3: Sí, sí. Fantàstic, eh?
2: Fantàstic.
3: Per cert, ens arriba una altra notícia, ja, mentre es comento, eh? Ho publica el Punt Edició Girona, diu, detenen a l'Empordà uns homes que duien al maletí del cotxe 6 xais vius robats.
2: Sis xais vius robats.
3: Sí, es veu que s'ha posat de moda ara robar animalons a les granges, eh? Es veu que aquest és el panorama, sis xais vius en el maletí del cotxe, que es van trobar la matinada de divendres una patrulla dels Mossos d'Esquadra quan van aturar un cotxe amb cinc ocupants a Torroella de Fluvià. Hola, ¿dónde he llamado?
14: Ha llamado a la centralita de Radio Televisión Española.
3: Ah, vale, vale. Quiero hablar con alguien del programa, tengo una pregunta para usted.
14: Mire, le voy a dar un número de teléfono.
3: Vale.
14: Es
3: sí.
14: La productora que lo gestiona.
3: Ah, vale.
2: Muy bien.
14: Tome nota. 91.
3: Sí.
14: 87.
3: Sí. Perfecto. Gracias por todo. Buenos días.
14: A usted, muy buenos días.
3: Adiós.
2: Això no serà fàcil, saps, oi?
3: Si una cosa, com és que no diuen res? D'on truques?
2: Clar, hauríem de dir Televisió Espanyola, la de todos.
3: La de todos. Espere un momento. Estem trucant a la productora, no?
2: Productora de alguna pregunta més, no? Tinc una pregunta
3: no,
2: per a vostè.
3: Sí, una pregunta més, sí.
2: Hem de suposar que d'aquí poc estarà el Mariano Rajoy, no?
3: Suposo, perquè va passar el mateix, oi? Fa
2: sí, clar.
3: Aquí uns mesos, quan van emetre el primer programa d'aquest... Tinc una pregunta per a vostè.
2: Si entrevisten a un, en entrevista a tots.
3: Escolta, la productora deu estar aliats, també, no?
2: Home, clar, preparant...
3: Poca broma?
2: Els convidats...
3: Poca broma que aquest programa, per exemple, a l'edició del 20...
2: Uy,
3: hola, buenos días.
15: Buenos días.
3: Qué mira, quiero hablar con alguien de programa. Tengo una pregunta para usted.
15: ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que quería en concreto?
3: Bueno, hablar con alguien del equipo, del programa.
15: Es que así yo no puedo pasar la llamada.
3: ¿Por qué?
15: Porque lo tenemos prohibido.
2: Ay, ay.
3: Ah. Bueno.
15: De tal manera, nosotros somos la empresa que selecciona a las personas.
2: Ah, bueno.
15: No los que hacemos el programa.
3: Ah, vale. Es que yo he llamado a Televisión Española y he pedido para el programa, tengo una pregunta para usted. Y me han dado ese teléfono.
15: Ya, pero somos los que seleccionamos a la persona. Nosotros no hacemos el programa.
3: Ah, vale. Y si yo quiero hacer una pregunta, ¿esto qué?
15: A ver, le comento. La gente se elige al azar, llamándola, haciéndola una encuesta por teléfono.
3: ¿Y yo no puedo preguntar lo que quiera?
15: Pues no, porque cada persona va con su pregunta.
2: ¿Eh?
3: Ya. Pero esto, ¿cómo lo escogen ustedes?
15: Por teléfono, al azar.
2: Al azar.
3: Al azar. Ya. Y esto para que me toque no es muy difícil, claro.
15: Pues es que no sé, se cogen los números de la guía.
3: Es como la lotería esto, ¿no?
2: No hay un casting ni re.
3: No hay casting ni nada, ¿eh?
15: No.
3: Vale, gracias.
2: Alegria de vivir.
3: Moltes ganes de treballar no té aquesta dona, eh?
2: De treballar no sé, però de viure poques.
3: De viure poques. A veure, què quiere?
2: Està ensupida, home.
3: Sí, escolta, tens espanyol també ens ha donat un telèfon que no era. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Som-hi.
3: Acabo avui amb dos temes que jo crec que t'agradaran.
2: A veure, sorprèn-me.
3: Atenció als dos titulars que et porto. Un, per exemple, diu... Desmantelen una red de perritos calientes con auténtica carne de perro en Marruecos.
2: Ai, ai, ai.
3: Què et sembla? Diu que la policia marroquí ha desmantellat una xarxa de venedors de perritos calientes, eh? Que eren cuinats amb autèntica carn de gos, que era barrejada amb ceba, tomàquet i altres ingredients.
2: És que porta tantes escombraries que podrien posar carn de qualsevol animal i tu menjaries igual.
3: Té tal el tema, eh?
2: Home, és que perrito caliente és un perrito valiente. Mira, Ulisse, li ha fet por.
3: Ai, pobret.
2: Li ha fet por. No, Ulisse, tranquil.
3: Sí, sí. I una altra. Varios prou.
2: Ulisses.
3: Diu que diversos comerços dominicans ofertaven aliments contaminats amb... orina de rata.
2: Ai, per favor, però quina marrada de notícies em porta.
3: És actualitat, eh? Diu que hi havia gran quantitat d'escombraries a l'establiment. Entre els productes hi havia llet, formatge, carn, fruita i sucre. Diu que los hombres de los comercios afectados han sido revelados.
2: Saps què diuen?
3: Això ha passat aquí, eh? A l'estat espanyol, eh?
2: Sí, sí. Una de les llegendes urbanes que jo crec que té part de veritat és aquesta de que les llaunes de la Coca-Cola les has de netejar bé abans de veure-les directament perquè hi ha píxums de rata sempre.
3: Té tela, eh, el tema.
2: Té tela marinera.
3: Sí, sí. Ofertaven alimentos contaminados con orina de rata.
2: Que deu ser boníssima, eh?
3: Bé, això és l'actualitat d'aquest dilluns.
2: Amb aquesta tranquil·litat.
3: Sí, sí, amb aquesta actualitat marxem.
2: Amb aquesta tranquil·litat que ens porta sempre,
3: sí.
2: Ens deixa el Carles Carvajal fins demà.
3: Sí, sí, tot són coses negatives.
2: Tot són de gràcies.
3: Sí, sí, però jo destaco el preu del pa.
2: Sí, sí, sí,
3: seguirem. Això és una cosa que...
2: Seguirem aquest tema perquè això és l'inici.
3: És l'inici.
2: Gràcies.
3: Apa, gràcies, fins demà.
16: Hello. Víctimes al telèfon.
17: Qui diga?
16: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
17: Ràdio Z.
18: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
17: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
18: No, de Badalona.
19: És la ràdio de Badalona.
16: Vint anys del Víctimes al telèfon.
20: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
21: Està. Què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
16: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
22: He llamado a Telechorro.
23: Sí.
0: Sí, però no.
20: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
4: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
16: Com han canviat les coses i com han canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
22: Manténgase a la espera,
3: sí,
22: gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
20: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. A banda d'aquest programa, tinc una pregunta per a vostè. Hi ha d'altres notícies, oi?
3: Doncs sí, hi ha d'altres notícies que hem mirat, hem remirat els diaris i la premsa d'aquest dimarts. Avui comencem amb el diari gratuït 20 minuts i amb un invent que et porto avui especialment per tu.
2: A veure...
3: Estem parlant de que arriba a l'estat espanyol la cigarreta microvaporizador.
4: Mando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
2: Què és això?
3: I ara preguntaràs què és això.
2: Exacte.
3: Resulta que hi ha una empresa especialitzada en productes del sud-est asiàtic que ha començat a vendre al nostre país una mena de cigarreta electrònica. Funciona amb bateries recargables i es pot utilitzar en llocs públics.
2: I quin sentit té?
3: Doncs, sens dubte, és un nou invent per deixar de fumar. Hi ha diversos avantatges i també diversos inconvenients. Avantatges, ho dèiem, que tu pots utilitzar aquesta cigarreta, per exemple, en un restaurant que no es pot fumar. I s'utilitza, emet una mena de vapor d'aigua, podríem dir. No ho veus clar, no?
2: No ho veig clar. Això és per deixar de fumar.
3: Sí, sí, sí. Fins i tot té filtres en diferents nivells de nicotina. Això sí, es veu que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer no han recomanat ja aquest invent perquè manté l'addicció i els efectes de la nicotina. Anem a trucar a l'empresa que distribueix aquest invent. Es diu CigarClean. La gran notícia és que es pot trobar ja al Corte Inglés, aquest invent.
2: Això deu ser caríssim, no?
3: Anem a trucar, no ho sé.
2: Truquem-hi. Cigarreta electrònica, eh?
3: Sí, electrònica.
2: Això vol dir que té una mena de motor?
3: Sí, té una mena de tecnologia microvaporizadora.
2: Com la vaporeta.
3: És una mena de vaporeta, sí.
2: Sí. I treu vapor d'aigua, com la vaporeta.
3: Igual.
2: No fa olor?
3: Hola, buenos días.
5: Sí?
3: Hola, he llamado a CigarClean.
5: No, aquí ya no es.
3: Ya no es.
5: Oh. No.
3: Ya han cambiado de... ¿Y tienes el número?
5: Pues yo no lo tengo, la verdad.
3: ¿Tú no lo tienes?
5: No.
3: Vale, pero han cambiado...
5: De todas formas, creo que tenía una página web y ahí lo podrá ver.
3: Vale. Bueno, es que no, en la página web sale ese teléfono.
5: Ah, que sale eso, no,
3: sí, sí,
5: cambiado.
3: Sí. Pues ¿Qué hace poco decir que lo han cambiado?
5: Sí, hará un par de meses.
3: Un par de meses. O sea, que aún no les ha dado tiempo. Vale, perfecto. Vale. Pero están aún en Madrid, ¿lo sabes?
5: No tengo ni idea.
3: Ni idea, ¿eh?
5: Es que yo justamente no tengo idea de lo que pasa.
3: Vale, gracias, hacer. Gracias.
5: Nada, hasta luego.
3: Bé, ja comencem. Aquestes coses que sempre es passen en directe.
2: Sí, però home, si canviem de lloc, el primer que s'ha de fer és canviar el telèfon, no?
3: No, és que la plana web ja et dic ara...
6: El preu des de la
2: Telefònica
6: d'Espanya...
2: Que dubto molt que tingui més informació que nosaltres.
3: Telefònica ja veuràs com no tindrà.
2: Que ràpida que va.
3: Anem aviam si tenim sort, però ja et dic ara que ens quedarem amb les ganes. Hola, Fàtima, mira, estic buscant el telèfon d'una empresa que es diu Cigar.
6: Cigar.
3: Sí, sí, sé de Catalunya i d'Itàlia de cigarros. Cigar.
6: Muy bien.
3: Client, o sea, CLEANSL.
6: Muy bien, ¿en qué localidad buscamos esta
3: pues
6: empresa?
3: Pues búsquela en toda España, porque no tengo ni idea dónde están.
6: Muy bien, un momento, si es tan amable.
2: Muy bien.
3: España es muy grande. És veritat.
2: Que és gran.
3: Clar.
2: Sí.
3: Que pot estar a qualsevol racó del món.
2: I tant, i potser tenen delegacions, ves a saber.
3: Aviam, què ens diu la Fàtima?
2: Si ho mira la plana web, no en soluciona el problema.
3: No, no, no.
2: Esperem que tinguin un registre actualitzat.
3: És fort, això, eh? Tu tens una empresa, i en aquest cas et canvies d'adreça i de telèfon, el primer que fas és canviar també les dades.
6: Supongo que era algo referente a cigarros.
3: Correcto, sí.
2: Home, t'he de recordar que al principi del 5 minuts més van trucar a l'Ajuntament demanant el telèfon o l'adreça de Radio Ciutat de Badalona i van dir el que era demà.
3: Sí, sí. Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa.
2: I fa 2 anys i mig, eh?
3: Encara trucaríem ara i tindríem la mateixa adreça.
6: A nivell nacional és que no registra nada. ¿Podría pertenecer a alguna otra empresa o que es venda por internet? O...
3: Bueno, es una empresa que... distribuidora.
6: Distribuidora, ¿no? O sea, que puede pertenecer a...
3: Bueno,
6: no sé, pregunto.
3: No, creo que no, pero
6: vamos a ver.
3: ¿En Madrid me puedes mirar?
6: Sí, no, lo estoy buscando a nivel nacional. con este nombre, por eso le preguntaba que bueno. Si podía pertenecer o vamos a ver.
2: Una... És a dir, que encara ens donarà menys informació.
3: Mentre s'explico que,
2: de la que
3: aquesta cigarreta, en aquest cas, es va posar a la venda farà...
6: Sí, sí. Perdón.
3: No, no, estoy hablando aquí con mi compañero.
6: Vale, vale.
3: Sí, sí. Estamos de chacha.
2: De chacha, serà. No de chacha.
3: Estamos aquí con la chacha. El joc al mes de novembre ja es va posar a la venda a Hong Kong. Ha sigut un èxit. I aquesta cigarreta funciona amb bateries que permeten...
6: No va resistir ningún teléfono.
3: Nada, eh? Nada, nada.
6: No, lo lamento.
3: Bueno, gracias.
6: A usted, pues, venga,
3: adéu. Bé, doncs ens queden amb les ganes que els fem publicitat, eh?
2: Encara menys informació ens han donat.
3: Doncs es veu que aquestes bateries permeten a l'usuari fumat sense malmetre, podríem dir, la seva salut, perquè no conté ni alquitrant, ni monòxid de carboni, ni el resta de substàncies del tabac.
2: Mm. Bé, ho haurem de provar, no?
3: Sí, sí, sí. Doncs bé, aquest... Aquesta cigarreta microvaporitzador, de moment ho deixem aquí.
2: Sí, perquè, clar...
3: Escolta, anem a altres temes al dia, que avui en tenim molts.
2: Sí.
3: I avui, atenció, al document sonor que us porto.
1: Catalunya triomfant, torna ja a ser rica i plena.
2: És la Núria Feliu?
3: No.
1: Acceptem tota la
3: gent. I és real, eh, això?
2: Marina Rossell?
3: No, és un home.
1: La nostra terra.
2: És un home?
3: Sí. Escolta, escolta.
1: Estem...

0: Escolteu bé, perquè no és broma, no és cap broma, això podria ser el nou himne de Catalunya.
1: Més gran la nostra història, estem units en pau.
0: És un músic de Barcelona que es diu Joan Calvet.
2: Sí.
0: Que ha compost una nova versió de l'himne als Segadors.
2: Home, una nova versió lliure.
0: Com a nou himne de Catalunya.
2: Jo no ho veig clar.
0: Per cert, que si vols quedar més tranquil, Joan Calvet...
2: Sí.
0: ...ha confirmat que té també una versió per coral. M'ha cridat l'atenció avui a l'apartat de coses a la vida de Gran Barcelona. Anem fins a Santa Coloma de Gramenet, perquè ha imposat, l'Ajuntament ha imposat una llei seca nocturna. Diu el titular, als Colmados.
2: Sí, ho hem comentat.
0: Jo no sabia que Colmados és correcte.
2: Això diu a la gent gran, no? Vaig al Colmado.
0: Però no sabia que viures.
2: Jo crec que sí. Però tal com està el català últimament, és possible que estigui acceptat.
0: Diu que és un veto municipal a la venda d'alcohol en petits comerços a partir de les 10 de la nit. Mm. O sigui, a partir de les 10 de la nit. A Santa Coloma de Gramenet, tu aniràs a algun supermercat. La meva pregunta és, a les 10 de la nit, què fan els supermercats oberts? Aquesta seria la primera pregunta, eh? Però bé, és igual.
2: Bé, tal com diu la notícia, crec que es fa referència sobretot a aquells establiments regentats per persones nouvingudes...
0: Sí.
2: ...que a vegades no respecten els horaris de tancament.
0: Ja. Això que... Però el que és més fort és que us preguntareu... I per què aquesta nova normativa a Santa Coloma de Gramenet?
2: Mm.
0: Segons el periòdico de Catalunya, la pressió dels bars...
2: Sí.
0: ...de Santa Coloma ha imposat la norma amb multes a fins a 60.000 euros... Segons els bars,
2: sí.
0: Amb la crisi que hi ha, la gent no va als bars a consumir, la gent va als supermercats, compra la beguda, o bé fa botellón al carrer, o bé s'ho emporta a casa.
2: Sí.
0: Per evitar això, doncs posar aquesta llei, la llei seca, que a partir de les 10 de la nit no podràs comprar cap mena de beguda alcohòlica als Colmados.
2: Per evitar els botellons.
0: Sí. Fem una cosa, però tu creus que els comerciants de Santa Coloma ja saben aquesta normativa?
2: Jo crec que no, que molts els he agafat per sorpresa.
0: Anem a l'atzar, he triat tres supermercats de Santa Coloma.
2: A l'atzar, eh?
0: Sí.
2: A veure, un es diu Manolita...
0: No, es diu el primer Schwing o alguna cosa així.
2: Sí.
0: O cinc.
2: A veure si ho saben, eh?
0: Aviam si coneixen aquesta normativa. Periodisme d'investigació en directe.
3: Hola.
0: Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Es el supermercado?
3: Sí.
0: Mira, una pregunta. Yo quería saber, ¿vendéis bebidas alcohólicas?
3: ¿Cómo?
0: Bebidas, si tenéis.
3: Ah, sí, ahí tengo.
0: JBs, todo esto.
3: ¿Usted primero, usted aparte de quién es?
0: ¿Cómo? Yo soy periodista.
3: Oh. Ah, vale.
0: Y te quería hacer una pregunta.
3: Vale.
0: ¿Vendéis alcohol vosotros, no?
3: Sí.
0: ¿Y a qué hora cerráis?
3: Yo la cerrada por la noche. Yo mediodía no cerrado, hasta las 9 no cerrado.
0: ¿A las 9?
3: Sí.
0: Ah, pero más tarde de las 9 no abrís.
3: ¿Cómo?
0: Más tarde de las 9 no tenéis abierto.
3: No, yo abierto hasta la noche a las 11.
0: Ah, hasta... Vale.
3: Mira, por la mañana 10 a las 9 a la noche,
0: vale.
3: A las 11.
0: Y una pregunta. Si yo vengo a las 10 de la noche a comprar alcohol, ¿me lo vas a vender o no?
3: Sí. ¿Usted compra alcohol?
0: Sí.
3: Pero usted de quién es aparte, no sé de usted de qué.
0: Bueno, la pregunta es, si yo vengo hoy a la noche, esta noche a las 10 de la noche,
3: sí.
0: Y te compro una botella de JB, ¿me la vas a vender?
3: Sí, vale.
0: Sí, ¿no? Ningún problema.
3: No.
0: Vale.
3: Usted, pero primero, ¿sabes que primero usted viene aquí a verlo? Si puedo, lo diciendo. Si sabes que a partir de 10 tenemos vende alcohol prohibido.
2: Ah, sí que lo sabes, sí.
3: Sí, usted sí viene.
0: Pero yo si vengo a las 10 de la noche me lo vas a vender, ¿no?
3: ¿De dónde es usted?
0: Pues aquí de Santa Coloma.
3: Ah, vale, entonces cuando yo conoce, sí.
0: Si tú me conoces, tú me vendes, ¿no?
3: Sí.
0: Vale, perfecto. Gracias.
3: Vale, nada.
0: Gracias.
2: És que l'has posat contra les cordes.
0: Anem a una altra.
2: Tu volies demostrar que no ho sabien i sí que ho sabia.
0: Però escolta una cosa, jo vaig a les 10 de la nit.
2: Home,
0: i jo et
2: dic... Això també m'ho faries a mi. Tu tens un establiment,
0: sí.
2: Que vens alcohol, i vinc jo al teu supermercat i no em donaràs l'ampolla. Va,
0: no.
2: Home, va.
0: Perquè si em posen una multa, no... Anem a una altra. Anem al... Atenció, ha sigut Canuneguai Monjantà.
2: Sí, vinga, va, posats a inventar, no?
0: Aviam si saben aquesta normativa.
2: Per cert, Colmado no està ben dit en català, segons
0: doncs
2: el diccionari.
0: Doncs mira, si no és el periódico de Catalunya.
2: El del periódico, que no s'inventi paraules. Colmado no està ben dit.
0: Bé, no contesten, eh? En aquest, en el Kanunemai Mohanta, es diu, eh?
2: Ho has dit un altre cop diferent.
0: Anem a una altra. Chena Rajawa, o Radawa, sí, o alguna cosa així.
2: La princesa Chena.
0: Però has vist? T'ho venen igual.
2: Home, t'ho venen si et coneixen. Que no haurien de fer-ho, d'acord?
0: Clar.
2: És normal que ho facin.
0: Però sí, sí, sí que ho sabien, eh?
2: Com sempre, aquesta enquesta representativa
0: sí, sí,
2: demostra que el 100% de comerciants de Santa Coloma coneix la normativa, però no la compleixen amb els seus amics íntims.
0: No. Això seria el titular, eh?
4: Bufón Yacom.
2: Com diu?
4: Por favor, grabe su mensaje después bueno, de la
0: és
4: señal.
0: Igual. Escolta, jo crec que amb el primer n'hem tingut prou, eh?
2: Sí.
0: N'hem tingut prou.
2: Enquesta representativa.
0: Bé, anem a altres temes del dia. Marxem de seguida fins a Andalusia per parlar de futbol i d'uns jugadors que no cobren. Avui volem parlar del club de futbol Granada, publica avui el 20 Minutos.
2: Sí.
0: Resulta que són notícia, perquè diumenge jugaven un partit contra el Melilla.
2: Sí.
0: I abans de començar, bé, l'àrbitre va xiular l'inici del joc i tots els jugadors que estaven al camp es van posar de genolls durant 40 segons.
2: Per què?
0: Per què, doncs? Perquè es veu que la plantilla del Granada no cobra des de fa 4 mesos.
2: Ai, la crisi.
0: Sí, què et sembla?
2: Això els hi passa a molts clubs, eh?
0: Però els hi va anar bé perquè es veu que la directiva els va entregar la recaudació del partit del diumenge.
2: Això podrien haver-ho fet abans.
0: Què et sembla?
2: Bé, doncs que hauran cobrat només aquella recaptació, però el mes que ve tindran el mateix problema.
0: Anem a trucar-hi, et sembla, aviam què ens expliquen?
2: Truquem al club de futbol de Granada.
0: De Granada. A veure si ens podem solidaritzar amb aquest jugador.
2: Sí. En quina categoria juga, no saps?
0: Hola, buenos días. Mira, ¿me puedes pasar con prensa?
5: Pues le doy su número de teléfono.
0: Vale. Dígame.
5: 692. Sí.
0: ¿Sí?
5: 69.
0: ¿Y cómo se llama la persona?
5: Manolo Albendín.
0: Manolo.
2: ¿Albendín? Sí.
0: He llamado al club que no se paga a los jugadores, ¿no?
5: Sí.
0: Vale, es aquí, ¿no?
5: Sí.
0: ¿Tú cobras o no?
5: No.
0: ¿Tú no cobras?
2: Ay, ¿tampoco?
5: No.
0: ¿Y qué haces aquí?
5: Aquí estamos.
0: Bueno. Gracias.
5: De nada.
0: Hasta ahora.
5: Hasta
0: luego. Sí. Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Eres Manolo?
6: Sí, dígame.
0: Manolo, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: La más mona.
6: Hola, ¿qué tal, hombre?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
6: Pues ahí estamos.

0: Octicill.
1: Sí, sí, sí, sí. Es veu que hi ha una dada que a mi va crear l'atenció. Segons la notícia, diu que els nens van néixer...
0: Sí.
1: Entre les 10:43...
0: I les 5 de la matinada.
1: I les 10:48, aviam.
0: No, no pot ser.
1: Que mira què posa la notícia. A veure, ho posa o no posa?
0: Sí que ho posa, sí.
1: Ho sí, posa?
0: Sí, sí, entre les 10:43 i les 10:48. Sí.
1: Va ser, raca, raca.
0: Podem reproduir aquest moment?
1: Va, sí.
0: A la velocitat que van sortir?
1: Mira, van sortir així.
0: A veure, podem reproduir el moment, perquè són 3 minuts, eh? A veure, si en menys de 3 minuts...
1: Mira.
0: 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8.
0: Doncs és possible.
1: Sí, és possible, és possible.
0: Si surten un agafat de la mà de l'altre, és possible.
1: Bé, així ho deixem avui. Per cert, són 6 nens i 2 nenes.
0: Ah, molt bé, doncs felicitats, eh?
1: Felicitats des d'aquí. Apa, fins demà, gràcies.
2: Hello. Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, no, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No, no.
8: Disculpe.
1: No.
0: Si
8: necesita...
1: Que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
1: Ay, por favor.
0: ¿Quién nivel de radio?
1: ¡Operador!
0: ¿Quién nivel de radio?
8: Disculpe por la confusión.
1: Sí. Sí.
8: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. La taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona suposa ampliar el nombre d'aparcaments del campus de Can Ruti. Alerten que s'incrementarà l'ús del vehicle privat. Des de l'entitat reclamen millores en el transport públic que puguin absorbir tota la mobilitat que generarà amb l'ampliació dels centres sanitaris i de recerca al voltant dels Germans Trias. La taula de la mobilitat proposa millorar la connexió al campus de Can Ruti des del Maresme, implantar el bus llançadora, que s'està aprovant des de la parada de metro del Fondo, i millora les freqüències de la línia B18 que connecta el centre sanitari amb Montcada i Reixac. L'entitat insisteix també en la històrica reivindicació de posar un metro lleuger des de la futura parada de Búfala, un cop perllongada la línia 1. Una opció que ja està descartada. Diego Guerrero és coordinador de la taula de mobilitat i accessibilitat de Badalona.
4: No veuen massa factible el metro lleuger. Possiblement siguin carrils segregats per a transport en superfície d'alta capacitat. O sigui que sí que nosaltres demanem millorar el transport públic. I donem més facilitat al vehicle privat, pues més augmentaria la gent que va en vehicle privat.
3: L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I alerta aquesta nit per calor nocturna. Sembla que aquest estiu la calor no dona treva i el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per situació de perill ben bé a tot el litoral i prelitoral català, inclús Badalona. Segons expliquen, els termòmetres es poden mantenir per sobre dels 26 graus aquesta matinada a partir de les 2 i fins demà a les 8 del matí. I precisament una nit en la que tocarà estar pendents dels astres, i és que aquesta matinada es podrà veure un eclipsi parcial de lluna que tindrà el seu punt àlgid cap a un quart de set del matí. Un fenomen que està relacionat amb l'eclipsi solar que es va veure a Catalunya fa exactament 15 dies. En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens arriben sovint després d'un eclipsi total de sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
5: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc a poc s'aniran tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts, ja es començarà a destapar una altra vegada.
3: I en esports, faltant només 3 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F a Moef. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran el diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia, en un partit que no serà fàcil. L'ON encara la nova temporada amb 8 noves incorporacions que ajudaran a mantenir o superar els resultats de la passada temporada. El club ha realitzat avui la tradicional sessió de fotos d'inici de temporada amb un toc tifaner. L'escenari escollit ha estat el Club Natació de Badalona, un dels llocs emblemàtics de la ciutat, vinculat també a l'esport. L'enfrontament entre el Badalona Women i l'Atlètic Club es podrà seguir al web de Badalona Comunicació i en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Cocodril Club. 31 anys en antena.
1: Però, ostres, ja són 31. Gràcies, Montse Única, Montse Llussà.
0: Cocodril Club. 31 anys en antena.
1: I ho celebrem amb la primera sintonia, la que va sonar el llunyà 16 d'octubre de 1993. Contents perquè aquesta temporada encara s'han incorporat més emissores i, en conseqüència, més oients. Volem tenir una salutació per totes les poblacions que emeten el programa a través de les seves emissores a Súria, Puigcerdà, Pont de Suert, Bellvei, Sitges, Granollers, Llançà, Begú, Sant Cugat, Premià de Mar, Reus, Amposta, Badalona, Sant Feliu de Guíxols, Sort, a Lleida per Ràdio Rosselló, Ràdio Alpicat i UAU Ràdio, a Girona per Sant Gregori i també per Girona FM, Constantí, Hostalets de Balenyà, Torroella de Montgrí, L'Escala, Vic, Platja d'Aro, Torre d'Embarra, a Osona per al 9-9 i també per Ràdio Vic, a la Seu d'Urgell, a Masdenverge, a Riudebitlles, a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Andreu de la Barca, a Mataró, a Lloret, a Pallejà, a Sant Julià del Llor i Bon Matí, a Montornès, a Mollet del Vallès, Arenys de Mar, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Barberà del Vallès, Vila de Cavalls, Montesquiu, Cadaqués, Calella, Palamós, Sant Vicenç de Montalt, Tortosa, la Bisbal, Vilassar de Mar, Taradell, Abrera, Cunit, Cassà de la Selva, Tossa de Mar, Cambrils, Morell, Olèrdola, Tordera, Sallent, Corbera de Llobregat, Olesa de Montserrat, Falset, a les Terres de l'Ebre per Imagina Ràdio, Sant Hilari Sacalm, Sant Esteve Sesrovires, Martorell, Arbúcies, l'Ametlla de Mar, Camarles, Sant Fruitós de Bages, Besalú, Palafolls, Vilafant, Figueres, Sant Joan d'Espí, Terrassa, Porreig, La Garriga, Ripoll, Viella, Pals, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de l'Infant, Olot, Andorra, Tarragona, Torelló, Palafrugell, Sant Vicenç de Castellet, Tremp, Blanes, a Barcelona per Ràdio Marca, Ràdio La Marina, Ràdio Trini Jove, Ràdio Hostafrancs i també per les 12 emissores de Ràdio Estel i per Formentera Ràdio i per Sant Joan de Vilatorrada i per Vandellós, Avinyó, Domenys, Gavà, Sarrià de Ter, Balaguer. A tots moltes gràcies per estar en connexió. Hem pensat celebrar aquests 31 anys de programa ballant. Sí, perquè, sens dubte, això rejuveneix. És un bon truc per endarrerir el rellotge de la nostra vida uns quants anys. I per això hem convidat els discjòqueis més importants perquè ens diguin quina cançó no els ha fallat mai per omplir la pista. Començarem amb els dos més veterans, Joan Aymerich, de Sabadell i de Terrassa, del Vallès. Joan, recorda'ns algunes de les discoteques mítiques en les que has treballat, perquè ets tota una llegenda, portes 55 anys d'ofici. Hola, Joan.
2: Hola, Albert. Moltes felicitats pels teus 31 anys en antena. És tot un rècord, i no és broma. Tu saps que mantenir-se dalt no és fàcil i tu ho has aconseguit. En canvi, jo cada any em plantejo que aquest serà l'últim, però noi, no hi ha manera. Enganxa aquest ofici. I mira, aquí estem, al peu del canó. Ja porto gairebé 55 anys, des de l'any 69 fins ara, passant per diferents sales, discoteques, com a Tiffany's, Pachá, Macintosh, Number One, Passarel·la d'Empúria Brava, entre altres, veient passar diverses generacions per les pistes de ball. I el tema que sempre m'ha acompanyat és un clàssic de rhythm and blues del geni de Ray Charles, i el tema és el de Hit the Road Jack, i bueno, agrada a la gent jove i a la gent no tan jove. Moltes felicitats per aquest munt de programes, segueix així i una forta abraçada. Fins sempre, adeu, Albert.

0: fantàstica, l'elecció del DJ Joan Aymerich. Ray Charles, nascut a Georgia el 1930. Una bona pel·li biogràfica d'ell es va estrenar el 2004. Si pots, repesca-la. T'agradarà. I ara connexió directa amb Austràlia, des d'on ens escolta i ens parla en Josep Maria Cussó, que va ser el primer DJ de les mítiques discoteques de Barcelona, Trocadero i Planeta 2001. Hola!
1: Hola, Albert. Felicitats pels teus 31 anys d'antena del teu programa Cocodrilo Club. Després dels meus 35 anys de professió com a disc jockey, hi ha un tema dels anys 70 amb el qual jo començava les sessions i que feia sortir el públic directament a les tres pistes que teníem al planeta. El tema és Papa Was a Rolling Stones, The Temptations. Amb aquest tema em passa una cosa molt curiosa i extraordinària, ja que quan el poso a casa o el sento per les xarxes socials, ràdio o televisió, tanco els ulls i em veig a la primitiva cabina de Planeta punxant música. Per cert, la cabina estava tocant el sostre de la sala, ja que era l'antiga sala de projeccions del cinema Cervantes. És curiós que tingui aquesta imatge gravada en el meu cervell. Només em passa amb aquest tema. Espero que quan els teus oients l'escoltin, els vingui al cap els meravellosos anys que teníem en la nostra joventut. Des d'Austràlia, t'envio una forta abraçada per tu i per tots els amics de Cocodril Club.

0: era la banda de Septations. De Detroit. La cançó original de 1972 ha venut dotzenes de milions de discos. Ha estat el tema escollit d'en Josep Maria Cussó, el primer DJ de Trocadero i Planeta 2001 de Barcelona, de quan les discoteques posaven, com podeu comprovar, música de qualitat. I ara hauríem de tenir un record per als primers creadors del primer disc de mescles que es va fer a Barcelona i que va ser supervendes mundial a mitjans dels anys 80. El Max Mix 1 i també el 2 i el Max Mix que nunca el van fer els amics Mike Platines i Javier Ucía. Connectem amb l'estudi de Mike.
1: Sembla que fa 4 dies, però han passat 31 anys de cocodrilo. Soc Mike Platines i us dic a tots, amb el màxim convenciment, que l'Albert Malla és un dels més grans, un mestre de la comunicació, sigui amb la seva fantàstica veu, sigui amb la música. Soc i som privilegiats perquè ell forma part de les nostres vides i de la nostra història emocional. Moltes felicitats, Albert. Moltes felicitats, Cocos. I desitjo que aquests 31 anys de Cocodrilo Club siguin tot just al principi. I ara us vull punxar una versió d'un tema universal que poso a les meves sessions de 70s, 80s i 90s i que mai falla. Pista plena, braços aixecats i un oh general. De l'àlbum en directe 101 de Depeche Mode, aquesta és la gran versió de Just Can't Get Enough.

0: Just Can't Get It Off, Simplement No En Tinc Prou, el gran èxit original de 1981 de Depeche Mode, en la versió en directe escollida per al gran Mike Platines, que, com us comentava, al costat de Javier Usía, van fabricar el Max Mix 1, el 2, també el Max Mix, que nunca, i moltes altres coses. Era l'inici de tota una revolució, la dels discos de mescles. Des de Madrid, Javier Usía, hola!
1: Hola, Albert. En primer lloc, felicitar-te per aquests 31 anys del Cocodril Club, que és molt difícil arribar a aquest nombre d'anys en antena, i això és impressionant. I, per altra banda, el tema que em demanes, jo et diria que d'aquella època hi ha molts grups que funcionaven molt bé. Uns d'ells era Cool and the Gang, Urban Empire, Whispers, The Chic... Però a mi hi havia un tema que, a més, em mola moltíssim, que és del grup Xalamar. I el tema en concret és A Night to Remember. Així que aquesta és la meva elecció. A Night to Remember, dels Xalamar.

0: A Night to Remember, ja que la cançó es diu Una nit per recordar i és la que ha escollit Javier Usía, vull recordar una nit molt especial que vaig tenir amb ells, amb Javier i amb Mike Platinas, a la discoteca Apocalipse de Barcelona el juliol del 1986, quan feia pocs dies que s'havia inaugurat. Ells, en un festival organitzat per al meu programa Los Musicales de la Cadena Catalana, van improvisar el primer megamix en directe de la història. Això està a YouTube, al meu canal de YouTube, en vídeo, un vídeo que ha tingut ja 43.000 visualitzacions i més de 70 comentaris. I després, a partir del Max Mix 3, portaven la firma d'Antoni Peret i en Josep Maria Castells. Hola, Toni.
1: Hola, Albert. En primer lloc, moltíssimes felicitats i per molts anys més. Bé, doncs, a mi la cançó que em va robar el cor des del primer dia que la vaig escoltar i la vaig sentir per la ràdio, perquè es descobria la música per la ràdio, bàsicament, no teníem xarxes socials, i aleshores la ràdio era l'element comunicador ideal per donar a conèixer les cançons d'èxit. Era l'any 1978 quan vaig escoltar per primera vegada el YMCA de Village People, Inca, diguéssim, no? Aquest va ser un invent de dos productors francesos, Jacques Morali i Henri Belolo, que van tenir la idea d'ajuntar un policia, un obrer, un indi, un muter i un militar. I escolta, l'èxit va ser... era inevitable amb aquella cançó, amb aquella riquesa instrumental, que jo us recomano que escolteu la versió instrumental, perquè no cal que cantin. És una gran cançó per mi. Espero que d'alguna manera haver contribuït positivament a que balleu i ho celebrem tots junts.

0: a Lytic IMCM. Una d'aquelles cançons que no pot faltar mai a les sessions Cocodril. La que ha escollit el company Toni Peret. Amb els Village People. Original de 1978. Una formació que ens ha regalat moltes nits de festa. Acostumaven a treballar amb les seves cançons, amb lletres, amb doble sentit.
1: Cocodril Club. 31 anys en antena.
0: Gràcies, Montse Bonica, Montse Lluçà. I ho estem celebrant ballant, perquè és un dels truquets que han trobat per endarrerir el rellotge de la nostra vida uns quants anys. I per això hem convidat els DJs més importants perquè ens diguin quina cançó no els ha fallat mai per omplir la pista. A partir del Max Mix 3, els protagonistes eren Toni Peret i Josep Maria Castells. Josep Maria, quina és la teva...
2: Hi ha una cançó que li té un carinyo molt especial perquè va ser el primer disc que vaig comprar i el primer disc que vaig punxar, que es diu Love is in the Air de John Paul Young.
0: És un autèntic himne aquest, eh? Així que aquest...
2: Sens dubte.
0: Sí, era 1978, així que aquest va ser el primer disc que et vas comprar i el primer que vas punxar.
2: Ah, exacte, sí senyor.
0: Bons records, amb una cançó d'aquestes intemporals, eh? Una cançó sense data de caducitat.
2: Sí, sí, encara la posem avui dia a les festes i la gent la canta, eh? Baixes el volum i està tothom cantant-la, o sigui, sí. Això és un superclàssic.
0: Moltes gràcies, Josep Maria. Molta sort, molta feina i que puguem seguir treballant amb el que ens agrada per molts anys, eh?
2: Moltes gràcies, Albert. Un autèntic plaer parlar amb tu, com sempre. Ho passeu molt bé i, bueno, a disfrutar, que són 4 dies.

0: Si potser és la primera vegada que ens escoltes, fes en compte el respirar, perquè en el programa Cocodril l'amor sempre està en l'aire. Love is in the air. La cançó escollida per en Josep Maria Castells, original de 1978 i de John Paul Young. És un senyor d'Austràlia, però nascut a Escòcia. Aquest va ser el seu One Hit Wonder per sempre. Però en els últims anys, al costat de Toni Peret i Josep Maria Castells, formant el Dream Team, està Quique Tejada. Hola.
1: Hola, Albert. Moltíssimes, però que moltíssimes felicitats pels teus primers, només primers 31 anys. Saps que t'aprecio moltíssim i estic molt feliç de que gent com tu i programes com el teu continuïn apostant per la música i continuïn fent les delícies de la gent que li agrada la música i que li agrada la ràdio. Jo et vull dedicar una cançó que no em falla mai, i ni m'ha fallat mai, i crec que no fallarà mai, ni a mi ni a ningú, perquè és un tema super, super alegre, i a més és una cançó que d'allò que dius que te vienes arriba. És el ritmo de la noche del Místic, perquè el ritmo del Cocodril Club continuï per molts anys. Moltes felicitats, un petó ben fort, Albert.

0: ritmo de la noche dels Mystic, una formació de Bèlgica. El ritmo de la noche va ser número 2 a Espanya. Corria 1990. L'elecció de l'amic del company Quique Tejada. El Dream Team al costat de Josep Maria Castells i Toni Peret. Ai, programa especial. El primer dels primers 31 anys en antena. Gràcies per compartir-lo a través de qualsevol de les 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris. Como me gusta encara avui dia, quin privilegi, quin plaer compartir amb tu tots aquests records en forma de música. Com va dir el gran Jim Morrison, el millor de la vida ho trobes sense haver-lo buscat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 31 anys en antena.
1: Recorda que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Una cosa que no es dona gaire a vegades a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, també a Spotify i a YouTube. Els escoltes en diferit, íntegrament o per fragments, com et convingui, o els descarregues i ens portes amb tu allà on vagis, allà on vulguis amagar-te, a qualsevol raconet del món.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: Avui estem celebrant aquests primers 31 anys del Coco ballant, perquè és una de les millors maneres de fer-ho. I ens estan trucant, estimats companys DJs, per dir-nos quina cançó no els ha fallat mai. Per omplir la pista, esclar. Qui trucarà, sisplau? Hola.
3: Hola, Albert. Soc el Jordi Carreras.
1: Home.
3: I enviar-te una forta abraçada, una forta felicitació per tants anys i bons de bona ràdio musical i del Cocodrilo Club. I per tu també, evidentment. Com a DJ, un tema, seré molt previsible, però un tema que mai falla, mai m'ha fallat i sempre l'he posat i ha sigut èxit absolutament, és el September de Earth, Wind and Fire. Moltes felicitats, Cocodrilo Club, i endavant, que això mai pari.

0: Diu el company Juan Carlos, actual DJ de la sala Lu de Jazz de Barcelona, que aquesta no li falla mai. Bueno, jo m'imagino que en un moment especial de festa... Perquè els DJs hem detectat, això sí, ha de ser en el moment psicològic oportú, que a la penya li agrada cantar. Li agrada saber les lletres o els estribillos. Un anys de cocodril, milers de cançons compartides, més d'un milió d'oients acumulats i molts companys DJs que fan el possible per fer-vos feliços, perquè us divertiu, especialment els caps de setmana, a tot arreu. Representant els DJs de l'Anoia, des d'Igualada, en Jordi Casas, hola!
1: Albert, cocodrileros i cocodrileres. Soc en Jordi Casas i m'agradaria felicitar-te a tu, a tot l'equip, a tota l'audiència, per aquests 31 anys de Cocodril Club, amb una cançó que m'agrada molt, de Patrick Hernández, el Born to be Alive. Que, per cert, al vídeo hi ha una noia que balla i la coneixereu perquè es diu Madonna. Una abraçada. Felicitats novament.

0: Conjubí el Laiva. Nascut per viure. Evidentment. Patrick Hernández. Francès, d'origen espanyol, el pare espanyol i la mare italo-austriaca. És una peça absolutament rodona. Boy, no falla mai. Ho assegura el company DJ Jordi Casas, des d'Igualada. I ara, el company de la discoteca Barrocos dels dijous a la tarda. Santi, hola.
1: Hola, Albert. Felicitats pels 31 anys en antena.
0: Gràcies.
1: Per mi, la cançó que em funciona moltíssim i m'agrada molt és la cançó d'Espagna, Call Me. M'encanta i aixeca la pista moltíssim. Una abraçada molt forta i per 31 anys més.

0: Palmi, truca'm. Des d'Itàlia, Espanya. Hey, això és el 1987 i ella va aconseguir ser segona a la llista de singles del Regne Unit. Va ser l'única d'estil Italo Disco que ho va aconseguir. Va ser la posició més alta aconseguida també per una artista italiana al Regne Unit. Però la cançó va ser èxit també a tota Europa. L'ha seleccionat com un autèntic omplepistes el company Santi, que les tardes de dijous punxa a la discoteca Barrocos de Barcelona, on nosaltres t'esperem les tardes de diumenges a partir de les 6. I ara també des d'Igualada, Antoni Latorre. Hola, Toni.
1: Hola, Albert. En aquella època, company de la cadena 13 a Igualada.
0: Sí.
1: Res, moltíssimes felicitats per aquest 31è aniversari del Cocodril Club. Són ja molts anys fent feliç a moltíssima gent, amb tanta i tanta música. Em demanaves una cançó que no m'hagués fallat mai. Uf, és difícil, n'hi haurien moltes. Però potser per un tema també amb un condicionant emocional et diria un grup que es deien Dream Sequence i la cançó Outside Looking In. Vinga, un salut i que no falti mai la música en la teva vida. Gràcies.

gràcies, Toni Latorre, per recordar-nos aquesta cançó que ara feia molt que no escoltàvem. Outside Looking In, a fora mirant cap endins. Del 1982 i d'una banda, Dream Sequence, seqüència onírica, que és una...

0: detecto que no pot ser. Quedar-te aquí davant de tots aquests tamarros omple pistes que ens proposen els nostres companys DJs per celebrar ballant els 31 anys en antena del teu Cocodril Club. Aquesta va ser l'elecció de Rafa Quintero, també radiofonista d'un programa que es diu Long Play. I ara, des de les Terres de Lleida, el rei del cotarro, sí, Manel López, Mamomo, hola.
1: Hola, Albert. Moltíssimes felicitats per aquests 31 anys de Cocodril Club, sobretot perquè tractes un tema que a mi m'interessa, que és el de la música revival. Encara recordo quan es vam trobar una vegada, fa molts anys, allà al 89, que es vam trobar allà a la Seu d'Urgell, on tu ja eres un gran locutor i jo estava tremolant per presentar al teu costat. Bons temps i bona música, clar, com per exemple la que jo et porto, perquè m'encanta, l'he posat als 80, als 90, als 2000, i encara avui en dia la poso gairebé a totes les sessions, que és el Blue Monday dels meu New Order, que jo sóc molt fan de New Order, però clar, aquesta cançó sempre ha funcionat i segur que tu també la poses molt sovint, així que a continuar posant bona música revival i a continuar molts anys més el Cocodril Club. Moltes gràcies, forta abraçada.

0: i fins aviat.
1: Gràcies, Manel López, Mamomo. Quin altre tamarro, eh? Avui no ens estem de res.

0: Els britànics New Order i el seu mític Blue Monday de 1983. L'elecció del company de Lleida, Manel López, Mamomo. Oli, per qui m'estan dient? I la teva? Doncs acabem amb una d'elles. I ens veiem ballant a Barrocos per celebrar aquests 31 anys. Ja saps, Aribau 242 a Barcelona, entre Diagonal i Travessera de Gràcia. Diumenges tarda, els primers han fet tardeos. Això que ara està tan de moda. Doncs nosaltres ho vam començar fa quasi 13 anys. I cada vegada en som més. Sempre a petar les tardes de diumenges de Barrocos amb el Cocodril Club. Doncs, per exemple, a mi, sí, també per motius sentimentals, m'agrada molt aquesta dels Twins, Face to Face, Heart to Heart. Eren un duet alemany de synth pop amb aquest One Hit Wonder que ens ha fet tan feliços, com jo sempre us desitjo a tots vosaltres.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Marlon.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 31 anys en antena. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

I des de Barcelona, una abraçada musical ben cordial a tots els amics que poden escoltar-nos arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM o a qualsevol indret del món a través de la connexió amb internet.

0: tots necessitem amor, eh que sí? Però una de les notícies musicals de l'any ha estat el retorn de l'último de la fila, de Quimi Portet i Manolo García. A ells i a tot el que ells representen de sentiments, d'emocions, de cançons, d'històries compartides, va dedicat aquest programa especial del Cocodril Club. Quimi, Manolo, com va sorgir la idea de tornar a estar junts?
1: Bueno, diguem-ne que això arriba d'una manera inesperada, no? No és un pla, o esperem un any més, o l'any que ve, o d'aquí 4 anys. Va sortir fruit de trobades per menjar, per fer un arròs. Estàvem també fent cançons per al darrer projecte que vàrem publicar fa, no sé, 2 anys. 24 cançons de l'último renovades, revisades. Una d'aquests dies, no? de riure, d'estar tranquils, i bueno, i per què no? Per què no? Clar, perquè al final penses, ostres, nos lo merecemos, vull dir, todos nos merecemos unos ratitos de alegría, no? No nosaltres, tothom es mereix un somriure, una alegria, una abraçada, un concert, un llibre. Els déus ens han donat aquesta possibilitat, xerrant i rient, perquè sempre estem rient, amb el Quimi i jo sempre estem de conya, de broma. Tenim aquesta complicitat, no?, de veure la vida des d'un prisma una mica dient, quin disbarat tot, no? I un magnífic disbarat a la vegada. Va sortir així,
2: una sobretaula.
1: Una sobretaula. Yeah.

0: Dulces Sueños. Un dels primers de l'último. Manolo, Quimi, què fareu en aquesta gira 2026?
1: A veure, tirarem molt cap al que, la gent recorda i nosaltres recordem de l'último, que tocarem amb un grup que és de l'último de fila clàssic, que hi ha una complicitat antiga i bàsicament també som molt conscients de que la gent, en el nostre cas, ve per les cançons. O sigui, tenim un físic acceptable, òbviament, però la majoria...
2: Habla por ti.
1: No, tu estàs molt bé, Manolo.
2: Hòstia, mira, estamos igual.
1: Ah, sí, la foto...
2: Nos hemos hecho liposucción.
1: El que és cert és que toquem amb recintes grossos i amb magnituds no habituals i adaptarem tècnicament les llums, el so, les xorrades que es fan en els concerts de rock i de pop. Ara tiren un petardo, ara tiren un confeti, doncs bueno, intentarem fer aquestes coses amb tota la bona fe del món, no? Però adaptarem una mica en aquestes magnituds dels recintes en els que tocarem. Yeah.

0: I en aquesta gira 2026, que significa el retorn a l'última de la fila, Quimi Portet i Manol García junts, novament, després de tants anys, només fareu cançons de l'último o caurà alguna cançó de les que heu fet per separat, en solitari?
1: No, el que caurà serà una cançó nova. Una que estem fent molt bona, boníssima.
2: Boníssima.
1: I la tocarem, molt contents. Encara que no agradi a ningú, la tocarem. Però no, del que ha fet, el Quimi ha fet 11 discs.
2: 11.
1: Jo 9, fins ara, i amenazamos con seguir haciendo más. Però no viene a cuento. Diguem-ne que la gent ve... Ara miràvem, abans de sortir a la pantalla, les imatges aquestes d'antigues, no, dels anys 90, i li deia al Quimi, hòstia, el personal estava esbalotado de cojones, o sea, un disbarat. No, una meravella, molt maco, no? Molt maco. Volen escoltar aquestes cançons i tocarem aquestes cançons, per lo que he dit fa un moment, perquè ens mereixem ser feliços. Vull dir, en aquest món que tenim que anar sota paraigües, perquè sempre està plovent merda, parlant amb perdó, però vull dir, cada vegada més, pues, hòstia, una miqueta de desbarat, una miqueta de... Dones, el que la gent vol és el que farem, perquè coincideix amb el que volem nosaltres, que és ser feliços. No tornarem a tenir 25 anys, però tenint 50, 60, 70, 80, pa'lante, fins al darrer moment. La resposta és tocarem el que la gent vol escoltar, les cançons que han donat felicitat a la gent i a aquest senyor i a un servidor.

0: I és que són quatre dies, com deia aquesta cançó, de les primeres de l'última de la fila, que tenien previstes només nou dates, nou concerts arreu d'Espanya. Finalment seran 10, de moment, perquè a Barcelona faran un segon concert, ja que el primer, les entrades van volar en poques hores. No en fareu més, Manolo?
1: Tampoc volíem, ni tampoc teníem ganes, jo penso, no, d'estar com antigament, que fèiem 100 i pico concerts. No tenim cos, ja estem una mica més atrotinats, no? Només una mica, però una mica sí. Hacíamos 110 conciertos. Salíamos de casa, quedábamos en la Diagonal de Barcelona, aquí a Barcelona, al pirulo aquel, al... com se llama? Sí, al Sindorus, amb un autobús, i no tornaven fins 5 mesos després. Dormien allà dintre. Això és veritat, vull dir, anàvem... Demà toquem a València, demà passat a Múrcia, demà passat fèiem al mes 20 concerts, 24, un agost, 29, me'n recordo, perquè jo vaig tornar boig, vull dir, ja no tenia veu, era un estrès, i estic cantant cada nit. Llavors, 8, 9 dades, està molt bé. Tornar a donar voltes, vinga, ara anem aquí, ara anem a Vigo, ara a la Corunya, ara a Burgos, ara a Orense, ara a Pontevedra. Aquesta manera nostra és impossible. Ara, pensem que 9 concerts macos, ben fets, amb un equip de so, amb les ganes que tenim i les ganes que preveemos que tindrà que portarà la gent, estarà molt bé, serà molt maco. Fem amb tota la voluntat el que podem fer.

0: rosa de los vientos.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Aquest és un especial Coco dedicat a l'última de la fila i al seu retorn a la gira del 2026 amb Quimi Portet i Manolo García. Una gira en la que segurament vindrà gent que no us ha vist mai en directe, els més joves, que es barrejaran amb els menys joves, amb els vostres fans clàssics, no?
2: Home, tenim una sort. És que les cançons treballaran per nosaltres. Jo penso que les cançons tenen peus, uns pauets, i aniran tirant, no? I tothom les pot cantar. No hem sigut, l'últim no ha sigut un grup experimental ni de fer coses massa rares. Hem tingut un punt molt personal, però molt net, molt polit, vull dir, el sentit que los días se van, ríos son, ho cantarà tothom, lo cantarà el nen de 18 anys, el nen de 14 anys, el qui vulgui, és molt fàcil.

0: després si s'identifica o no amb aquest petit missatge o amb aquesta mena de disbarat sonor, però és molt fàcil. Les cançons nostres, per sort, per nosaltres, van soles. Nosaltres només tenim que tocar i elles ja funcionen. Ho dic sense ni modèstia ni modèstia. És una qüestió... A mi em passa amb molts grups. Em passa amb Flip Bumac, hi ha grups que aquí a mi ens agraden, i són les cançons, van. De fet, ja sabem, les persones, les pecaries, halitosis, aerofàgia, etcètera, etcètera, molt mal. Però les cançons no. Aquestes no tenen cas pecaries. Van, tenen màgia, estan molt bé, no? Llavors, gent que vindrà... Jo, hòstia, tota la vida anant de vacances a Benidorm i del cotxe tot el dia a l'últim de la fila. El meu pare m'aixecava el cap. Això ens ho diu a molt, no? Gent que ara té 35, 40...
1: Adoctrinant
0: el personal.
1: Molta gent jove que els han donat una tabarra tan grossa amb l'últim de fila als seus pares, fins i tot als seus avis, això no ho poseu, però vull dir que els han donat una tabarra seriosa i llavors aquesta gent, pobres, doncs al final...
0: Però ha funcionat.
1: Ha acabat funcionant, sí, sí.

0: Las palabras son cansancio. Kimi, Manolo, ¿hi ha algun moment especial de l'último de la fila que al recordar-lo us posi la pell de gallina?
1: Tots, absolutament tots. Tenim una professió increïble, o sigui, som, amb això som afortunats. El Manolo i jo, em sembla que puc parlar per tots dos, des de petits volíem ser músics i era una cosa, doncs, estranyíssima, complicadíssima, i des de petit et fixes amb els altres, no?, amb els grans, aviam com ho fan. Jo havia anat a l'Enagua, aviam com els màquina muntaven i desmuntaven els amplificadors, i els demanava això, la guitarra s'enxufa aquí, jo intentava començar pels rudiments. El Manolo sé perfectament que tocava amb orquestes la bateria, ja quasi amb calces curtes tocava sí, ja la bateria.
2: Sí, anys, amb 15 anys.
1: I cantava més que el cantant, o sigui, sempre l'havien de renyar. I, bueno, sempre, en la nostra professió es basa en l'emotivitat. O sigui, òbviament, es converteix en la teva professió i hi ha una dimensió econòmica, una dimensió de guanyar-se la vida en això, però aquesta sensació d'emotivitat total i d'estar al marge de les locures de la humanitat i de la civilització la conserva sempre. I la sort que vam tenir de tenir la difusió que teníem, no oblidem mai que el Manolo i jo, abans de ser l'último de fila, vam ser Los Ràpidos i Los Burros, que ara són famosíssims, però sincrònicament era un desastre total. Ens ho passàvem de collons, ens fotíem un fart de riure, però havíem fet algun concert que no hi havia ningú al públic. Vull dir, Los Burros, me'n recordo un concert a Viladrau, que no hi havia ningú, o sigui, ni una persona. Em sembla que ni l'organitzador no hi havia. L'organitzador era en un bar. Però fins i tot me'n recordo que va ser un concert divertidíssim, que vam acabar a l'escenari amb dos noies que havien per allà, que ballaven i tot això, i ens vam anar a casa molt contents. Que guai ser músic i tot això.
3: Som collonuts.
1: Era una mica el lema de la casa, era som collonuts. I la nostra societat continua funcionant. Amb el Manolo ens trobem, som persones ja granadetes, però els nostres familiars pateixen una mica perquè tenim un punt de, quan estem junts, de, com ho diria, d'infantilisme, de vegades, entre cometes, no? Recuperem moltes d'aquestes coses, ens fan riure coses xorrades, aquestes com els adolescents, no? Que els veus rient. O sigui, fan una mica de pena, però ells ho passen molt bé. Doncs una mica es basa en això. Tots tenim amics amb els quals riem d'una manera que fa una mica d'angúnia i tot pels familiars i a l'altra gent, no? Doncs ens passa una mica amb el Manolo, part de la nostra relació professional, doncs hi ha molt d'això en la nostra manera de funcionar. A l'estudi, a l'escenari, en els assajos i en un restaurant. O sigui que això no canvia gaire.

0: lejos de las leyes de los hombres.
1: ¿Dónde se diluye el horizonte?
0: Hola, Albert Malla, del programa Cocodril Club, per Cinemissores de Catalunya.
2: Salut, Albert. Escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot, doncs. És una de les 5 que passa, gràcies. Estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no? I que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys. Com penseu que vivireu aquesta gira?
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixar enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més tens petites, grans decepcions. Tothom les té, però no perds el romanticisme. Demano perdó, però sóc una mica romàntic. Em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. És veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència, sabem, som més torros, tenim més ofici. Tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent. Vas deixant atràs el que et molesta, el que estorba, el que no és bo. Pensem que serà molt bonic, jo penso que serà molt bonic.
0: Qui m'hi coneix el programa, bueno, i a tu també, Manolo. Hi ha una pregunta obligada per tots, si em feu el favor. Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella, ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta
0: mort. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.

Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, de l'Último de la Fila, que ha estat tan amable de reconèixer públicament en una roda de premsa plena de companys periodistes i de televisió i de ràdio, que escolta habitualment el Cocodril Club i ho fa a través de la històrica Ràdio Olot. És una cançó que curiosament està sonant per primera vegada aquí al programa, que com en Quimi ha comentat, té com dos títols. L'oficial és Sèptima en colors, però hi ha gent que també li diu Ha plogut sobre el meu cap. En qualsevol cas, és un detall fantàstic del seu àlbum Dioptria 2, publicat el 1971. Pau Riba havia nascut a Palma el 1948 i va marxar a Tiana el 2022. La cançó que li hagués agradat escriure al seu company, al seu soci, Manolo García, és de 1973, és dels Rolling Stones i es diu...

0: Angie. Una de les millors balades dels Rolling Stones. I segons vosaltres, els oients d'aquest programa a finals de segle, una de les millors de tot el segle XX. La que li hagués agradat escriure a Manolo García, de l'última de la fila. Algú va dir, el que realment valores és el que enyores i no el que tens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Disneylandia era una cançó de Los Rápidos. Això va venir després d'aquells fossin Los Burros. Van passar bastant desapercebudes les dues formacions fins que Quimi Portet i Manolo García van fer L'Último de la Fila. I llavors els seus fans es van dedicar a recuperar les cançons que s'havien perdut abans. Però en aquesta gira 2026 que avui ens estan presentant en aquest especial del Cocodril Club, fareu només L'Último o també fareu temes com Disneylandia o Huesos, és a dir, de Los Burros i de Los Rápidos?
1: Jo, sí, sí. Disneylandia i Huesos, perquè formen part de nostre...
2: Sempre vam tocar cançons de Los Burros i de Los Rápidos, sempre.
1: Des del mismo grupo.
2: Des del primer dia... A més, amb el Manolo teníem un punt d'orgull, consideràvem una injustícia total que Los Rápidos i Los Burros haguessin figa. Consideràvem que la humanitat havia perdut un element brutal i ho vam sentir sempre així. Eren grups de provatura, bàsicament. Eren grups on estàvem aprenent com funcionava això a nivell compositiu i a nivell de funcionament de l'ofici. Però sempre vam reivindicar cançons de Los Rápidos, cançons de Los Burros, van ser sempre... És més, diré que molts cops els concerts de L'Última Fila començaven amb alguna cançó de Los Burros, molts cops.
1: A pesar de los fracassos, el lema de Los Rápidos y Los Burros, el lema era Som collonuts. I fracassàvamos como borricos, però Som collonuts. Sempre decíamos, nadie nos entiende, pero somos buenísimos.

0: Però si el último de la fila comencés ara, en quin grup actual us fixaríeu?
1: A veure, és una pregunta molt difícil i molt capciosa. Potser no seríem ni músics, perquè ara hi ha moltes coses a la vida, no? Quan la nostra generació, l'Albert, la nostra, la música era impressionant, la càrrega emocional que tenia per nosaltres d'adolescents i de joves, la música era increïble. O sigui, tenia, el que tenia molta sort tenia una Vespino i un tocadiscos, però la majoria només teníem el tocadiscos. I amb aquest tocadiscos s'hi reflectien totes les teves experiències amoroses, emocionals, les teves aventures, els teus somnis. O sigui que la música era algo impressionant per nosaltres i per totes les nostres generacions, la nostra, la que va, i les que van seguir. Actualment, el lleure està molt més diversificat. La música ha passat a formar part d'un conglomerat de disciplines en les quals els adolescents i els joves dediquen el seu lleure. Hi ha internet, és una manera d'intercomunicació entre la humanitat increïble que ho ha fet variar tot, i potser no seríem ni músics, o sigui que la pregunta és molt difícil. Si fóssim músics i féssim això, seríem uns tios raríssims, perquè seríem uns tios... Bueno, ja n'hi ha, peluts de 30 anys que fan música dels anys 70 amb un guaguà i tot això, que són els que m'agraden més a mi. Però potser seríem uns d'aquests, no? Uns tios que estaríem flipadíssims amb la música dels 60 i dels 70 i la rememoraríem. Però fa molt de mal dir, perquè som, diguem, estem tan lluny de ser uns adolescents que no. La vida és totalment diferent i no ho decideixes tot tu. Tot, vius en una sopa social i cultural que t'acaba afectant. Per nosaltres la música ho era tot. Jo sé que ho era pel Manolo, ho era per mi, ho era per l'Albert, ho era per moltíssima gent. L'altre Albert també ho era. O sigui, era impressionant, era terrible. Ara no és així.

0: acostumbro. Manolo, Quimi, com ha anat la indústria de la música, la indústria de les companyies discogràfiques?
1: Pues clarament, tothom ho veu, ha anat a pitjor, evidentment, el tema musical. Els anys que nosaltres van començar encara havia una mena de carinyo, una mena d'emoció. Els executius, les persones que treballaven dintre, no dic que ara no passi, també hi ha persones que tenen estima en la música, però en general, parlant en general, ha canviat molt. Vull dir, als anys 70, les bandes, molta gent dintre de les companyies de discos, estaven boixos per la música. Després, a més, es guanyaven la vida, o no, anava com anava. Ara, la sensació és que només tot... usar i tirar. Vull dir, baixades, milions de cançons. L'important és vendre mòbils, no vendre cançons, no vendre cultura o difondre cultura. L'important és vendre mòbils, que tothom amb l'aparatet aquest, milions de cançons que ningú escoltarà mai, no tenim temps de fotos, de vídeos, és una estamos sobreexpuestos a un disparate. Llavors, jo personalment penso que ha anat a pitjor. A més, el músic, des de Neil Young fins a Bob Dylan, fins a nosaltres, fins a un nano que comença a Granollers i que ha fet 4 cançons i les ha ficat a Spotify, estem cardats. O sigui, no ploro, però és una injustícia. Vull dir, treballem per unes ombres, unes persones que no sabem on estan i que es porten tot el sac ple, vull dir, amb la feina nostra, amb la il·lusió nostra. Bueno, pues, en aquest sentit, com ha anat? Ha anat a pitjor, tot ha anat a pitjor. Però no només per nosaltres, que això és puntual i és problema nostre i tenim que defensar-nos o no, és problema nostre. Per tothom, vull dir, per tothom. Pensem que la manera, tants anys defensant, estudiant, per escoltar estèreos, per els músics, els estudis de gravació, dies, mesos, anys, a vegades havia músics, Brian Eno, passaven un any fent un disc, perquè aquí a l'estero sonarà el baix, aquí sonarà una reverb, aquí un eco, aquí, ara, amb el pinganillo, amb el mòbil. Com hem anat? A pitjor. Per mi això és anar a pitjor, no a millor.

0: ¿Para qué sirve una hormiga?, es preguntaven en els seus inicis de l'último de la fila. Per cert, que els dos concerts de Barcelona seran els més especials per vosaltres d'aquesta gira 2026, això, diguem, per tocar a casa?
1: Home, lògicament hi haurà més familiars i aplaudiran més els familiars.
2: Creditors, i més creditors.
1: I més acreditors.
2: Més creditors, clar.
1: Mira, va passar una cosa molt bonica. Van fer un concert per Amnistia Internacional l'any 88, penso, no? Sí, i teníem al costat, ara me hago el chulo, no? Teníem al costat el Sting, Police, boníssimos, el Sting, el Bruce Springsteen, el Kim i jo, la Tracy Chapman, Peter Gabriel, hòstia, aquello era un disbarat, no? Molt bé. I l'anècdota molt maca és, sortim allà i comencem a tocar, no sé què, derechos humanos, i la gent de les primeres files eren de Vic, eren del Poblenou, i comencen a cridar, Kimi, Manolo, Kimi. Clar, el Bruce Springsteen mira al Sting amb cara de, hòstia, no diuen Bruce, què diuen? Què diuen? Va passar això, no? Va ser molt curiós. Pues, suposem que quan toquem a Barcelona tornarà a passar el mateix. Els cosinets, la família, pues, aplaudirà més.
2: Una de les coses agradables, no sé si tu et passa, no? D'haver tingut, si em permeteu, un èxit en el món de la música i tot això, és l'orgullós que se sent

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlem també d'espai, però no tant de coets o d'astronautes, sinó de com la tecnologia espacial acaba arribant a la nostra vida quotidiana. Avui ens acompanya la Mercè Cuixart, ja la coneixeu, ella és enginyera de sistemes aeroespacials. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
4: Parlem d'espai, vinga, d'aquesta tecnologia que deies ens és més propera del que sovint ens pensem, no?
5: Exacte, perquè sí, quan parlem d'espai sona molt llunyà, però realment és un sector que també se'l considera, no?, un motor d'innovació tecnològica, i això el que fa és que quan dissenyes tecnologies, no?, que han d'estar durant anys a l'espai sense manteniment, sota unes condicions molt extremes, el que acabes fent és desenvolupar solucions que són molt exigents, molt avançades, que el que podries fer en qualsevol altre sector, uh-huh. I acaba trobant aplicacions en altres sectors de la societat que segurament ens queden més propers que l'espai.
4: De quines condicions extremes parlem?
5: Clar, o sigui, quan parlem d'espai no són, evidentment, les mateixes condicions, perquè no és el mateix estar a òrbita baixa, que és estar uns 200, 2.000 quilòmetres de la Terra, que òrbita geoestacionària, no?, que ja és a uns 30 i pico mil, que si te'n vas a missions interplanetàries. Però sí que és veritat que hi ha unes condicions comunes i molt exigents que es repeteixen en tots aquests ambients. El més important probablement és la radiació. L'espai et trobes tant des de radiació solar com rajos còsmics, i això provoca degradacions en electrònica, que els satèl·lits no deixen de ser components electrònics agrupats en una caixa de sabates o en una caixa més gran, i això el que fa és que degrada progressivament els components, inclús pot arribar a donar fallades permanents. Uh-huh. I llavors per això es desenvolupen sistemes que són capaços d'aguantar la radiació i que estan preparats per l'error.
4: Uh-huh. La temperatura també és important,
5: correcte,
4: no?
5: Correcte. El cas de la temperatura és que tenim temperatures extremes i a part de manera cíclica.
4: De quins valors anem?
5: Clar, el tema és que a l'espai no hi ha atmosfera, que l'atmosfera és com que atenua, no?, a aquestes temperatures extremes. Per tant, un satèl·lit que està orbitant a la Terra tant pot estar a uns 120 graus centígrads quan està en sol, no?, que li toca el sol, com després pot passar a menys 150 graus quan està darrere
4: a la
5: de la Terra.
4: Posada.
5: I això, amb un satèl·lit que està en òrbita baixa, cada 90 minuts tens un cicle d'aquests. Llavors, és que vas polaritzant amunt i avall. I això, amb els materials que composen els satèl·lits, està causant contínuament dilatacions i contraccions.
4: Uh-huh.
5: I
4: això cada 90 minuts, canvia?
5: Això en òrbita baixa. Uh-huh. I, evidentment, òrbita baixa, com deia, pot anar des dels 200 fins als 2.000 quilòmetres, per tant, aquí també ens trobarem amb diferències de freqüència.
4: Uh-huh. Parlem també, com a una condició extrema, l'energia, no?, que també serà limitada.
5: Clar, és a dir, l'energia només pot venir de dues fonts, que depèn de si estàs en sol o si estàs en ombra. Si estàs en sol són els panells solars, i si estàs en ombra has de fer servir les bateries, perquè els components electrònics no poden estar uns minuts sense que no els hi arribi cap tipus d'energia. Llavors, el fet de només haver de disposar d'aquestes fonts t'obliga a tenir una optimització molt extrema del consum i de l'electrònica. També una altra característica és el tema de que a l'espai estàs al buit, no?, al vacío. I això fa que alguns materials gasifiquin, i per això la selecció dels materials que esculls ha de ser molt selectiva i molt, molt treballada.
4: Uh-huh. I la vibració que hi ha, clar, amb, diguéssim, quan...
5: Quan t'escapes, no?
4: Això mateix.
5: Clar, tot el que està a l'espai és perquè hi ha arribat d'alguna manera, i per haver-hi arribat ha d'haver sortit d'aquí amb un
4: coet,
5: i
4: aquesta propulsió,
5: clar,
4: no?,
5: que porta unes vibracions i unes acceleracions molt importants. I això, de nou, obliga un disseny estructural molt cuidat, molt robust, i que passa per assajos de control molt estrictes.
4: Clar, parlaves per això d'aplicacions tecnològiques en el nostre dia a dia, no? Uh-huh. I fins ara, clar, aquests conceptes encara ens mantenen molt lluny de casa, no? Molt fora. Quan parlem de transferència tecnològica del sector espacial, què vol dir exactament? Aquesta transferència sí que és la que doncs, pot suposar altres implementacions, no? Que no només siguin les aeroespacials.
5: Correcte. O sigui, bàsicament, quan parlem de transferència tecnològica, el que estem portant és tant coneixement com tecnologies ja dissenyades, per dir-ho d'una manera, desenvolupades per a missions espacials inicialment, però que es poden reutilitzar en altres sectors. I això pot passar de diverses maneres. Una és la més estructurada, l'altra, o sigui, més improvisada, i l'altra és la que no ha estat improvisada i ha estat empautada. La desordenada és la que anomenem spin-offs, que és una tecnologia que ha estat desenvolupada per una missió espacial que després, de manera, podríem dir, una mica aleatòria o per casualitat, però no de manera estructurada, troba aplicacions comercials tant en el mateix sector com en altres. I la manera formal és la transferència tecnològica que organitzen directament les agències com la NASA o la ESA, que és bàsicament que es protegeix la propietat intel·lectual, ja sigui en forma de llicència o en forma de patent, i publiquen aquesta tecnologia, aquest coneixement en un portfoli públic, i llavors és un reclam perquè centres tecnològics, empreses, revisin aquest portfoli i vegin de què me'n puc aprofitar d'això.
4: Quins són els sectors que més es beneficien, no?, d'aquesta transferència tecnològica de l'espai?
5: Doncs, sí, primer de tot, si excloem l'ús de les dades, no?, que ja sabem que un dels motius principals per pujar satèl·lits és obtenir dades per X sectors, clar, busquem sectors que puguin tenir condicions o característiques similars. Un cas seria salut i tecnologia mèdica. Per què? Perquè volem aquesta miniaturització extrema, no?, els dispositius el més petits possibles. També sistemes
4: eficaços, no?
5: Exacte, fiables i també autònoms i que puguin treballar de manera remota. I això ens porta a pensar en la telemedicina.
4: Anem a aterrar-ho una mica a casa nostra, no? Ho dic per posar algun exemple concret de transferència que aquells que ens escolten, els nostres oients, no puguin reconèixer.
5: Perfecte. Doncs un dels casos més reconeguts, de fet, és l'escuma viscoelàstica, que és un material que trobem en molts matalassos avui en dia. De fet, es va desenvolupar als anys 60 en recerca que va finançar la NASA, inicialment per millorar l'absorció d'impactes en els seients dels astronautes i els pilots durant les fortes acceleracions que suposa la propulsió. Però, com ja sabem, no, amb el temps aquesta tecnologia es va acabar transferint a la indústria i avui no només s'utilitza en matalassos, sinó també en equipament mèdic, en els mateixos seients d'avió o proteccions esportives. També, un altre exemple que està documentat, que aquest també és de la NASA, però no només, estic duent exemples de la NASA perquè em semblen els més significatius, però tenim moltes altres agències i empreses també, casos de transferència. Doncs, aquest altre exemple és l'arquitectura de sensors d'imatge CMOS. Per entendre-ho, bàsicament, aquests sensors van permetre crear càmeres compactes.
4: Càmeres fotogràfiques, estem parlant? No.
5: Sí, estem parlant de càmeres fotogràfiques. Llavors, no podríem dir que aquests sensors inventessin la càmera del mòbil, però aquesta miniaturització d'aquests sensors va contribuir a fer possible les càmeres digitals que avui en dia portem a la butxaca. Per tant, des de l'espai es va poder desenvolupar aquest sensor que ha permès tenir les càmeres que tenim.
4: O les webcams, potser, de...
5: Correcte.
4: No?
5: Sí.
4: Ordinadors portàtils. Ara no em sortia.
5: També és veritat, deixa'm dir, Núria, que hi ha una mica de fake news en el sentit de que popularment s'ha arribat a dir que inclús el velcro o el tanc, la beguda, o també el codi de barres, he sentit que són invencions de la NASA.
4: I no
5: és
4: així.
5: Això és mentida. És a dir, ja s'havien inventat, sí que és veritat que es van utilitzar...
4: La NASA té molts èxits, però no cal...
5: no cal atribuir-los-li tots.
4: Això mateix.
5: sinó que es van utilitzar en missions especials. De fet, el velcro es van començar a utilitzar per les missions Apollo i a dia d'avui es segueix utilitzant perquè funciona. Però d'aquí a dir que ho va inventar la NASA és un altre tema.
4: La viscoelàstica, no? Per exemple, que ens deies i que ens ressona tant a Matalàs, aquells que no som experts en això, aeroespacial, en tecnologia aeroespacial, doncs ens ja remet a tecnologia, diguéssim, desenvolupada fa unes dècades, no? Fins i tot, potser no fa dècades, però si fa anys, aquests sensors també pel que fa a imatge popularment. No sé si avui en dia també passa, també hi ha aquest mateix desenvolupament tecnològic que pot ser transferible, no? Diguéssim, en el dia a dia.
5: Sí, si mirem dades, només la NASA ha llançat més de 2.000 spin-offs des del 2016. Sí que és veritat que el principal impacte del sector espacial avui en dia no és tant en la transferència de materials o dispositius d'altres sectors, sinó en les dades i senyals que emeten aquests satèl·lits. I porto un parell d'exemples que ens toquen molt de prop aquí a Catalunya per veure també que el fet d'enviar satèl·lits no és només missions tan llunyanes, sinó que ens toca ben a prop. Doncs aquí a Catalunya els serveis d'emergència utilitzen dades de satèl·lits europeus per gestionar incendis. Per una banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic treballa amb empreses que generen mapes diaris que utilitzen el cos de bombers i que permeten seguir l'evolució del foc, anticipar com es pot propagar i també ajudar, per tant, als bombers i l'equip de protecció civil a prendre decisions operatives. I, per altra banda, no només s'estan fent desenvolupant sistemes amb reactius, no? Com seria el cas de tenir un foc per on l'ataquem, sinó també sistemes predictius que permet anticipar bueno, per diferents dades
4: com un diagnòstic precoç,
5: crear un incendi. I també això seria sector públic, no? Si anem al sector privat, hi ha un cas que és el de Raimat, són productors de vins que estan a Lleida, doncs utilitzen dades de satèl·lits per millorar la gestió del cultiu de la seva vinya. Un dels projectes més representatius ha estat desenvolupat realment per empreses de l'ecosistema New Space a Catalunya. I, bàsicament, aquest sistema combina diferents fonts. Per una banda, fan servir satèl·lits europeus Sentinel, que tenen molt bona cobertura, no?, a lo ample, cobreixen tot el món, i combinat amb el nanosatèl·lit català Manut, que aporta més resolució, evidentment combinades amb imatges aèries i altres dades del camp. I tot aquest popurri de dades, al final és que els satèl·lits no veuen la vinya com nosaltres, sinó que mesuren...
4: La parcel·len.
5: Com?
4: La parcel·len. En fan com seccions.
5: Sí, correcte, però el que volia dir és que no la veuen amb ulls de verda, per dir-ho d'una manera, sinó que veuen com reflecteix la llum en diferents ones. I en funció de com reflecteix la llum, poden calcular índexs de vegetació, que això els dona informació de l'estat de salut de la seva vinya. I a partir d'aquí els permet monitoritzar les diferents parcel·les i atacar-ho, o sigui, atacar els problemes o atacar la incidència amb decisions informades basades en dades.
4: Que vagi bé, Mercè.
5: Gràcies, Maria. Adéu,
4: fins
5: la propera.
4: La pròxima.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
0: I avui us ho explicàvem a l'informatiu. Ha estat una de les notícies del dia. Entre el 2020 i el 2025, 6 joves han ingressat a Goodman Hospital de Neurorehabilitació de Badalona per lesions provocades pel gas del riure. El seu consum, el consum d'aquesta droga, pot provocar lesions greus que afectin la medul·la espinal i en algunes ocasions de manera irreversible. Segons dades de la Conselleria de Salut, es tracta de la droga més consumida dins la categoria de noves substàncies psicoactives al 2025. Un 1,6% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys el fan servir, i és que l'òxid nitrós és legal, fàcil de comprar i barat, asseguren. En parlem de tot plegat amb el subdirector mèdic de Goodman Hospital de Neurorehabilitació, en Cristian Figueroa. Bon dia, Cristian.
6: Bon dia.
0: Primer de tot, per situar l'audiència, per situar-nos tots, què és el gas del riure i com es pren?
6: L'òxid nitrós és un gas que el fem servir en medicina com un anestèsic per fer petit procediment i que es fa servir a la indústria també. Per tant, té una espècie de cartutxo que té un adaptador i es pot consumir directament d'aquí o es pot consumir mediant hinxar globus i fer la inhalació posterior. Amb aquesta inhalació el que fa és un efecte euforitzant i amb això el pacient té una duració més o la persona té una duració més o menys d'aquest efecte d'uns 15 minuts, mitja hora, i si vols
0: tenir segons aquest, la dosi, no?
6: Que si vols tenir aquest efecte molt de temps, tens que tenir consumir-ho moltes vegades. I és aquest probablement el principal problema.
0: Estem parlant, el que deia en Cristian Figueroa, són les càrregues, no?, que potser tenim tots a la cuina, les càrregues aquelles que s'utilitzen per carregar els sifons, per fer espumes, en els plats més sofisticats que a vegades ens atrevim a fer. Dèiem que el seu efecte és immediat?
6: És immediat, sí, sí.
0: És immediat.
6: I de molt curta durada.
0: És legal, ho dèiem, barat, fàcil de comprar, i això fa que sigui molt accessible, sobretot entre els més joves. Els 6 pacients que han ingressat a Goodman, tots eren joves. De quin perfil parlem?
6: Abans de res, el que has dit és important, però clar, a més tenim aquesta percepció de que és inofensiu.
0: Clar.
6: Com és legal i com és fàcil d'aconseguir, és inofensiu.
0: Ho tenim a la mà, doncs no passa res.
6: No és inofensiu, ja ho veus. I principalment és població jove, d'entre 18 i 25 anys, aquests 6 pacients.
0: Entre 18 i 25
6: anys? I 25 anys, sí, sí.
0: De quin perfil parlem? Eren persones que també tenien addicció a alguna altra droga? Entraria aquí la patologia dual o com és?
6: Habitualment hi ha un perfil de la persona que consumeix algun tipus de droga. Rarament això es fa amb una droga aïllada. Es fa aquest consum amb cannabis, amb alcohol, amb altres drogues. Hi ha un perfil de consum domiciliari que hem tingut, de fet, un pacient que consumia moltíssim i que ho feia a casa. Però també hi ha consum a festes, a raves i es fa amb altres drogues. I el perfil, habitualment, és una personalitat que predisposa a consumir drogues. És una personalitat d'un perfil més ansiós o d'un perfil més depressiu, i això, clar, exacerba el consum i després tenim també problemes si hi ha una discapacitat residual o seqüeles. Tot això també s'exacerba. I la xarxa de recolzament, habitualment, d'aquestes persones no és l'òptima.
0: Clar, perquè són els iguals.
6: Ah.
0: Clar. Els més grans d'aquestes edats afecta de manera diferent la droga o afecta tothom igual?
6: L'efecte que té principalment és un efecte a nivell del sistema nerviós central que afecta la vaina de mielina, que es diu en medicina, que és, per dir-ho fàcilment, com el recobriment que tindria un cable elèctric. No?
0: La cinta aïllant.
6: Sí, sí, algo així.
0: Vale.
6: I la funció que té és que ajuda a la conducció elèctrica i que aquesta conducció sigui més eficient. Per tant, l'afectació a qualsevol edat és la mateixa. Què passa? Que també tenim aquesta substància, aquesta mielina, al cervell. Actualment no tenim documentada una alteració directament a nivell cerebral. Tenim documentada l'alteració de la mèdula, l'alteració del sistema nerviós perifèric, però clar, en un cervell que encara no té la maduresa abans dels 21 anys, és complicat dir-ho, no ho sabem encara.
0: Puc preguntar de quines patologies, de quines lesions heu tractat els vostres pacients?
6: Hem tingut principalment alteració de la mobilitat de les quatre extremitats, o sigui, una tetraplegia. Hem tingut alteracions igualment de les extremitats inferiors, o sigui, una paraplegia, i alteració del sistema nerviós perifèric, que també es tradueix en una alteració d'esfínters, que això sí que és molt invalidant posteriorment, i si la recuperació no és completa, i tota l'alteració de la marxa i de l'equilibri. Per tant, l'afectació que residualment després queda pot ser una vida amb una cadira de rodes.
0: Perquè els vostres pacients s'han recuperat totalment?
6: No. Dels 6 pacients, un ha tingut una recuperació completa i la resta ha quedat amb algun tipus d'afectació.
0: I quin tractament utilitzeu? Quina és, com es treballa amb aquests pacients?
6: No hi ha un tractament per revertir aquesta alteració. Per tant, el que fem és que té una alteració del metabolisme de la vitamina B12. Per tant, posem, suplementem B12. La vitamina B12 i prou a el deixar de consumir. I després fem tot el tractament de rehabilitació, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i tot el que fem a Goodman de manera intensiva, amb la finalitat de recuperar tot el que es pugui del dèficit que té aquest pacient, i després l'adaptació a les seqüeles que queden i a l'afectació que queda, que és tornar a començar, i en el cas d'un pacient amb paraplegia és aprendre a viure amb una cadira de rodes i tot el que té que veure amb el control d'esfínters i tot això.
0: Deies tu ara fa una estona que els joves desconeixen les conseqüències, sovint, del consum d'aquesta droga. No sé si des de Goodman us heu plantejat de fer alguna campanya informativa per adreçar-vos, doncs, al públic més jove, que són els que prenen aquesta droga.
6: El primer que hem fet és tenir el primer contacte amb l'agència i informar d'això. També hi havia coneixement ja de que existia aquest consum, però no hi havia de que teníem 6 pacients amb una afectació greu. Per tant, hem començat a treballar per aquí i a veure si es pot fer alguna cosa, però clar, és complicat perquè és legal i s'utilitza per moltes altres coses. Per tant, el prohibir-ho és complicat. Jo crec que el que estem fent ara amb tu i tota aquesta setmana i la setmana passada, que és fer difusió, que la gent jove principalment tingui consciència de que això no és inofensiu i que pot ser per un consum d'alguna cosa que el fan els teus iguals, acabes amb unes seqüeles importants. No hi ha una relació directa documentada ara per ara de que aquesta quantitat és segura o es necessita un consum excessiu per tenir aquesta alteració. Hem tingut pacients amb un consum molt excessiu i amb un consum que no ho semblava.
0: Traslladar aquesta informació, no? El que estem fent ara, que és explicar-vos, doncs, a tots què és el que passa, no? I què és el que està passant amb el gas del riure, però traslladar-ho això a les escoles?
6: Podria ser un pas important, sí, mira, ho plantejarem.
0: Clar, perquè és el col·lectiu, no?, que ho
6: sí,
0: està,
6: sí, sí.
0: Que està més afectat i podria ser, doncs, d'alguna manera, no? És el que anava a preguntar, per què afecta d'aquesta manera el gas del riure i no d'una altra, com passa amb altres drogues? Sabem, no?, perquè em sembla molt animal, no?, molt bèstia, si m'ho permets, doncs que consumint aquesta droga et puguis quedar, com tu deies, en cadira de rodes. I clar, això, com dius tu, és un desconeixement absolut. Què passa perquè aquesta droga provoqui aquestes lesions tan greus? Ens ho explicaves tu una mica, però per aclarir conceptes.
6: És complicat. Hi ha en altres drogues, per exemple, la cocaïna, sí. Si tu dius no, es consumeix i amb un consum normal no passa res. Això no és veritat. O sigui, hem tingut pacients a Goodman amb un ictus hemorràgic per un únic consum en una festa puntual una vegada en tota la vida. Per tant, també es produeixen coses d'aquestes. El que passa que no és el més habitual perquè la quantitat de persones que consumeixen probablement és major. En aquest cas, és una afectació específica, molt específica del metabolisme d'aquesta vitamina, però que és una vitamina que és essencial per tot el sistema nerviós. Per tant, pot afectar a tot arreu. El més greu, de moment, és el que nosaltres tenim documentat aquí, però clar, encara no ho sabem a nivell cerebral què pot produir i què pot produir un consum de menys quantitat, però a llarg termini.
0: Clar, perquè els vostres pacients, de quin consum estem parlant?
6: No ho sabem, tampoc.
0: Clar,
6: teníem un pacient que és el que hem publicat a una revista científica, hem fet la publicació, i el consumia moltíssim, o sigui, eren 200 cartutxos o alguna cosa així. Era molt, molt bèstia.
0: Però això està tot el dia,
6: però,
0: no?
6: Però és tot el dia, clar, és un consum domiciliari i això, el cost no és baix. És...
0: No, clar.
6: Però clar, és un cas excepcional i és el que hem publicat per això, per l'excepcionalitat del cas. Però l'altre és que jo crec que no hi ha una manera tampoc fàcil de mesurar quin és el consum. Tu dius, bueno, jo el tabac, 5, 6, 10, un paquet, no? Aquí, clar, és un cartutxo, dos, hi ha cartutxos de més, de menys, és el globo aquest, és, no és fàcil.
0: Uh-huh. És fàcil de detectar que algú ha pres el gas del riure?
6: No. No, i de fet, el metabolisme ajuda que això sigui molt volàtil, per dir-ho d'alguna manera. I de fet, en medicina és el punt fort que té. O sigui, fem servir això i als 15 minuts desapareix i no hi ha ninguna alteració.
0: Uh-huh. Perquè, clar, els seus símptomes deuen quedar camuflats també per altres. Poden ser diagnosticats aquests pacients que arriben a un hospital, no el vostre, el vostre ja venen uh-huh. derivats, suposo, però que poden ser diagnosticats en un hospital d'una altra cosa.
6: No, el servei d'urgències és molt complicat. És una patologia de les últimes que penses. Si no hi ha un antecedent que estigui directament a la consulta, es pot confondre amb patologies, per exemple, l'esclerosi múltiple, un Guillain-Barré, que és un típic persona jove que té aquesta alteració de la marxa, aquesta alteració progressiva de la mobilitat de les extremitats. I tu dius, bueno, anem a veure quin antecedent té i tot, i amb aquesta part, bueno, jo he fet aquest consum, podria ser. I tampoc és fàcil i tampoc és molt coneguda a nivell de medicina, per tant, és complicat. És el que passa amb les malalties minoritàries, bàsicament.
0: Uh-huh. Efectes immediats, de curta durada, deies, i que inciten sovint a un consum compulsiu i que a vegades sembla, doncs, innocu, no? Que no hagi de passar res, i sí que passa. Aquest augment, no? Perquè fins fa uns anys era una droga, era residual, no? Clar, el fet de, ens deies ara, no? De ser barata, de tenir-la a l'abast, fa que això hagi crescut exponencialment.
6: Sí, tot el que sigui legal és molt més fàcil d'aconseguir, per tant, jo crec que per aquí és el tema principal.
0: Creus que les autoritats s'hauran de plantejar, doncs, ja que li diem droga, potser que no sigui tan legal?
6: Podria ser. És complicat, eh? No és res fàcil, però quan hi ha un consum tan elevat, alguna alarma,
0: clar,
6: potser es podria tenir, no ho sé, no és això el que em dedico jo, però clar, demanar per algun aplicatiu 10 caixes, alguna alarma, no
0: hauria de saltar, no?
6: Sí.
0: Deies, pacients entre 18 i 25 anys heu tingut vosaltres. Us han explicat alguna història? Com es van introduir en aquest gas del riure o no?
6: Habitualment és algú el prova alguna vegada i això és normal, i això es fa amb l'ambient i com a les altres drogues. Proves una vegada, t'agrada, és aquesta sensació d'eufòria i aquesta sensació que dura poc i que aparentment no passa res més, i aquesta sensació de que és inofensiu, i a la vegada t'enganxes a aquesta sensació. Tampoc tenim documentada, com el cas del tabac i la nicotina, per exemple, que a nivell del cos es necessiti la nicotina i es necessiti alguna cosa d'aquest gas, però sí que aquesta sensació genera molta addicció, també.
0: Però la sensació d'estar feliç,
6: una eufòria
0: desfermada, no?
6: Sí, són aquestes drogues que generen aquesta sensació d'eufòria molt ràpida i de molt curta durada, i que fos una vegada, una altra, i clar, no n'has compte i ho has fet una nit moltes vegades.
0: Uh-huh. I no te n'adones, i ja estàs enganxat, i ja ets un addicte.
6: Sí.
0: I pots acabar, doncs,
6: al
0: vostre centre, a Goodman Hospital de Neuroreabilitació. Cristian Figueroa, subdirector mèdic de la Goodman, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i posar-nos una mica alerta i explicar-nos, doncs, què és el que està passant amb aquest gas del riure, i, com sempre, doncs, esperonar-vos a continuar fent aquesta gran feina que feu des del centre.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I torna a tocar sortir al carrer, vaja, qui s'ha patejat Badalona ha estat en Sohab Seva. Què tal, com estàs?
7: Tot bé, Núria, tu com estàs? Tot
4: perquè
7: bé?
4: Ja sabeu que ell és el nostre reporter intrèpid, eh? I que surt micro m'ha preguntat també sobre doncs, qüestions que al final ens afecten a tots, eh? I quina qüestió ens afecta més que aquella que té a veure amb la butxaca?
7: Exactament, eh? Núria. Marca blanca o marca tradicional? I és que anar a comprar ja no és el mateix que fa uns anys. Omplir el carro s'ha convertit per moltes famílies en un exercici d'equilibri. Amb la pujada generalitzada de preus, cada decisió compta què comprem, quan comprem i, sobretot, quina marca, no? Segons un article de 20 Minutos, la marca blanca viu una autèntica auge i s'ha convertit en una alternativa real i cada vegada més consolidada i forta que les marques tradicionals. Ja no és només una qüestió de preu, també hi ha una percepció creixent d'aquesta qualitat i confiança, també. I, a més, les grans cadenes de supermercats cada vegada aposten més fort per les seves pròpies marques, que no només ho fan per competir en preu, sinó també per fidelitzar el client. És a dir, si confies tu en la marca del supermercat, és més probable que tornis a comprar en aquest, mm-hmm. en aquest local, no?
4: No ho havia pensat, però és veritat, no? Si ja tens una confiança en una marca,
7: clar.
4: Doncs al final que t'està oferint aquell establiment
7: tornaràs cap
4: i
7: allà
4: tornaràs.
7: I compraràs més encara, no? Això com es tradueix al carrer? Hem sortit a Badalona per conèixer l'opinió dels ciutadans i la primera pregunta era clara. Acostumes a comprar productes de marca blanca o de marca coneguda?
8: Normalment de marca coneguda.
9: Marca conocida. Yo también marca conocida. Aunque, excepto algunas cosas, si las veo más caras, pues...
10: Sí. Pero más que nada el tema de comida, marca blanca. Y el tema de vestir, marcas conocidas.
11: Sí. Yo acostumo a comprar de marca blanca, sí, ya, porque realmente no hi trobo gaire distinció entre las marcas y las marcas blancas, siempre es el mateix producte.
12: Sí, yo también sol tirar cap a la marca blanca siempre que es pugui estalviar una mica, si no hi ha molta diferència.
7: D'entrada ja veiem que hi ha una realitat repartida, no? Però amb molts matisos importants, no? Tres dels encastats continuen apostant per marques conegudes, tot i que reconeixen que en alguns casos canvien segons el preu.
4: És veritat, amb la roba, complements, potser no tirem tant de marca blanca com sí que fem en la
7: i mira que estan de moda aquestes tendes que són de segona mà, que tot i ser de segona mà la qualitat de la roba està bastant bé, però seguim triant anar a comprar les marques conegudes i, a més, de primera mà, no? En canvi, dues persones també opten clarament per aquesta marca blanca, assegurant que no hi veuen diferències i que els permet també alhora estalviar. Segons dades del 20 Minutos, més de la meitat dels consumidors d'Espanya ja compra la marca blanca de manera habitual i la xifra continua creixent, una tendència que reflecteix que el fenomen no és pas puntual, sinó estructural. La següent pregunta és una que genera bastant debat i és si tries marca blanca o coneguda segons el preu, la qualitat o per costum.
8: Una mica per la qualitat, suposo, però també per costum.
10: Yo creo que ya es por costumbre de siempre, de que vas a las mismas tiendas de ropa a cogerte la ropa, y por calidad también.
11: Jo el sol tirar per preu perquè, i perquè és un costum del final intentar estalviar-te una mica de diners perquè normalment pagues més per la marca que no pel producte en si i al final és el mateix.
12: Jo depèn, en plan, si ha de ser per una cosa que sí que es nota com la diferència, doncs sí que trio la qualitat, però normalment sí que tiro pel preu.
7: I aquí apareix una combinació molt, molt interessant. Els encastats parlen de, sobretot de la qualitat, però també de costum, d'aquells productes que compres de sempre i que costa canviar, i evidentment del preu, que acaba sent determinant en molts casos. I això connecta també amb una idea molt important, que és que les marques tradicionals han construït la seva força durant anys a base de confiança i fidelitat. Però aquesta fidelitat, en un context d'inflació com és l'actual, es posa a prova. Segons l'article, la marca blanca ja no competeix només pel preu, sinó per una proposta de valor més completa, amb millores constant en qualitat, ingredients i també presentació. Per això volem anar un pas més enllà i vam preguntar realment si hi havia diferències de qualitat entre un producte i l'altre.
8: Suposo que depèn, però menys.
10: Yo creo que varía según el producto que te cojas. Si es ropa, si es comida, si es un móvil, si es algo de tecnología, sí. Un coche. También vas a más lo que te gusta.
11: Normalment sí, com per exemple en Mercadona, que normalment els fabricants solen ser les pròpies marques en si, que simplement canvien el nom i rebaixen una miqueta el preu. Per tant, no hi trobo la diferència.
12: Sí, jo tampoc la majoria de cops no hi trobo cap mena de diferència.
4: De fet, ara estava pensant, m'he quedat en blanc i pensava, mira, l'altre dia, això ho notes molt quan vas a comprar amb els nens. Sí. Estava amb els meus fills al supermercat i jo sempre els envio, els encanta. Mama, puc aprofitar mentre estàs a la peixateria i porto, què vols que porti? I clar, així m'ajuden i aprenen. Però clar, ells no es fixen en el preu, amics? Després et toca anar i a vegades substituir i em diuen per què. Carinyo, me n'acabo de donar que això de la classe mitjana era un autèntic engany i que ens toca agafar marca blanca, i mirar preu també. Però és que és veritat que ells no se n'adonen i moltes vegades tiren per aquell producte. Marca blanca no fa publicitat perquè hi ha producte que reconeixen per la publicitat, no? Que han vist en moltes ocasions.
7: Sí. I fixa't també, Núria, que ja la qualitat ja no hi ha tanta diferència, que si vas a grans supermercats coneguts, ja no trobes el que és el producte de la marca coneguda, sinó el mateix producte de la marca del local mateix, i ja no es ven l'altre. És a dir, ja que la gent... si compra aquest producte, per tant, es pot com canviar, no? I es pot mantenir el producte local del supermercat. De fet, les respostes són reveladores d'aquest àudio. Molts diuen que depèn del producte i alguns asseguren que no perceben cap diferència, i això té sentit. Moltes marques blanques, al final, és el que dèiem, són fabricades per empreses que també produeixen marques conegudes, el que explica que, en alguns casos, la diferència sigui molt mínima. Segons 20 Minutos, també, la confiança en la marca blanca ha crescut molt en els últims anys i això ha reduït notablement la distància amb les marques tradicionals. Però hi ha un factor clau. El context econòmic, que és el que dèiem, la butxaca, és molt important, i per aquest mateix motiu vam preguntar si la pujada de preus afectava els hàbits de compra.
10: No, porque vivo con mi madre y de momento no tengo tantas responsabilidades. O sea, el dinero que yo gano es para mí, entonces eso ahora no me afecta. A lo mejor de aquí a futuro pues puede que sí, pero ahora no.
9: Yo los caprichos que más me gustan pues sí que los cojo de marca, y si no, pues hacendado.
12: Sí, sí. Sí, jo crec que sí que ha influït una mica, en plan, no crec que sempre hagi comprat de marca blanca o que sempre hagi comprat de marca, però crec que sí que pot influir per estalviar.
11: Jo crec que més o menys sempre he comprat el mateix, però sí que és veritat que es noten una mica les pujades de preu i al final, si puc triar la marca blanca, si surt més econòmica, l'acabo triant.
7: Aquí trobem dues realitats, Núria, clares bastant, no?
4: La del que paga i la del que no.
7: Qui viu amb la família i que no té gastos extres. Clar. I qui realment està patint, no? D'una banda, hi ha qui no ha hagut de canviar d'hàbits perquè té marge econòmic, com dèiem, sovint perquè viu amb família o comparteixen despeses, però de l'altra, hi ha qui sí que ha hagut d'adaptar-se, prioritzant també l'estalvi, incorporant més aquesta marca blanca en el seu dia a dia.
4: Clar, és que fixa't que algun de les persones, no, que entrevistaves deien, jo quan em vull permetre un cap caprici, no? Vull dir, ja estem parlant de les marques que no són blanques, de capricis, sí. I al final ens estem referint a alimentació, segurament.
7: Exacte. Tot això, tothom coincideix que les pujades de preu es noten. Segons l'article, més de la meitat dels consumidors asseguren que augmentarien encara més la compra de marca blanca en contextos d'inflació, i 84% diu que mantindria o incrementaria el consum encara que els preus s'estabilitzessin. És a dir, el canvi podria ser també estructural. Anem a concretar una miqueta més. A quins productes confien més en la marca?
12: Roba, sobretot, sí.
9: Jo, per exemple, los tampones sí que... Si veo algún 2x1 marca Tampax, en plan original, pues sí que me los cojo. Y si no, pues cojo marca Hacendado de Mercadona.
10: Un ejemplo así que te puedo decir es la pasta de dientes y el elixir bucal. Sí que prefiero comprar una marca conocida como Oral-B o Vitaldent, que es así más... Para mí me va mejor que no una pasta de dientes de marca blanca.
11: Ostras, doncs no sé, pero creo que productos... dels que m'hi fiaria més, jo què sé, la fruita, per exemple, quan saps que és de marca, normalment sol ser més bona, però perquè al final t'hi has acostumat i té com més qualitat en aquest sentit, però normalment al supermercat no hi trobo la diferència i segons com, si ja estic acostumada a la marca, compro de marca i si no, doncs de marca blanca.
12: Sí, per mi no és el mateix agafar una fruita o verdura de qualitat que unes galetes Oreo, per tant preferiria comprar de marca una fruita o una verdura.
7: Els encastats ens assenyalen, sobretot productes d'higiene i frescos com la verdura i la fruita, que on millor la trobarem és al local, a la tenda de la Maria, d'en Josep, d'en Moja. Allà és on trobarem la millor verdura i fruita. Exacte. L'article destaca que la marca blanca domina especialment en productes quotidians de la llar i l'alimentació, on la marca blanca també troba el seu èxit. Anem a escoltar en boca dels ciutadans quins productes de marca blanca triomfen.
8: El menjar, sobretot el menjar.
10: Pues te diría la bebida como el Nestí y el Aquarius, pero más que nada porque yo no solo beber esto habitualmente, siempre bebo agua, entonces para un día que voy a beber, pues igual me cojo de marca blanca.
11: Doncs jo crec que a la majoria, o productes com bastant bàsic, rotllo farina, ous, coses d'aquestes, no li trobo jo cap sentit, bueno, no cap sentit, entenc, però m'és bastant igual si és de marca, si no és de marca, perquè per mi és tot més o menys el mateix.
12: Sí, per mi igual. O sigui, si crec que noto molt la diferència, doncs prioritzo la marca, però de normal, doncs prioritzo la marca blanca.
7: En productes bàsics com l'aliment, beguda, molts no hi veuen diferències. Tanmateix, hi ha categories més especialitzades o innovadores, com productes infantils o amb forta recerca i desenvolupament, o les marques tradicionals continuen tenint aquest lideratge. Això mostra que la decisió del consumidor és molt més matisada del que es podria realment pensar. I arribem a la pregunta final, que és la més interessant per mi, i seria si els preus baixessin, ¿tornaríamos a comprar estas marcas conegudes?
10: No, yo creo que si tengo algún capricho de algo en especial, me cogería la marca conocida.
8: Sí.
9: Yo igual, yo si la marca conocida y la marca blanca estuvieran igual de buena, voy por la marca blanca porque es más barata.
12: Sí, yo potser per la gràcia alguna cosa, però per lo general jo crec que me quedaría igual.
11: Depèn, perquè moltes vegades al final comprem la marca pel que suposa la marca i pel que ens han vengut de la marca, el màrqueting, la publicitat i que és més bo que tal. Llavors jo crec que sí, però normalment m'és bastant igual, és que no m'hi fixo, de fet.
7: En definitiva, Núria, el que estem veient és molt més que una simple tendència, és un canvi profund en la manera de consumir i la marca blanca ja no és la segona opció. Per a molts és la primera i això obliga a tot el sector a moure fitxa en una batalla que, de moment, està més oberta que mai.
4: Doncs sí, la del preu, que al final ens porta de corcó i ja sabem doncs, que al final qui paga mana, eh? I qui paga, si va justet, doncs mana, marca blanca.
7: Exacte.
4: Gràcies.
7: Fins aquí, Núria, que vagi bé.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia doncs, 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christy McColl, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguessin pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissy Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: Moltíssimes. De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christy McColl, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que doncs, amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va sortir amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents a la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi ja més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que, vaja, que no defuig als temes candents. I en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual, en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos, eh? Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys, no?, coneguda, no?
1: Més
0: en a la, no? No, no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses. És a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, i jo crec que té tot un sentit de que siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet, acaba així, la cançó. Diu, I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com, m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet llimonada, no? És a dir, vale, d'acord, me les has fotut, però jo... De la hòstia que he rebut, diguéssim, m'he tret alguna cosa bona.
1: Si la vida et dona llimones, fes-ne llimonada, no?
0: Per tant,
1: d'una cosa dolça...
0: I està molt bé, no? Diguéssim que és una manera molt potent, molt irònica, no?, de deixar amb un pam de nas a tots aquests que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa amarga, àcida, n'aconsegueixes fer, doncs, una de boníssima, no?, podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista. És una tia super, super conscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida, al segon disc, ja crea la seva discogràfica, es dedica, doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica tota la seva música, no?, i els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en la qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no?, i en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera, on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My baby's out confused. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. Aquí l'he portat, la cançó és molt xula, i de fet té una frase molt bona al final, que és fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita, doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un home, no?
0: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, però com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Go-Betweens, un grup molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics hi ha dones?
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just s'ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs amb aquesta mena de manifest, no?, Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la pel·li Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què. Busca tu mateix, una mica el que feia la Barbie a la pel·li. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no?, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És l'Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem fer sonar una mica.
2: Les pedres pel mig s'arrupen.
1: Doncs lliga precisament amb aquest empoderament
0: sí,
1: femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força, no?, de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castornado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a